0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si anem a la platja? Fa molta calor.
2: Perfecte, m'hi apunto. I també podríem quedar-nos a dinar, no?
1: Sí, bona idea. I si lloguem un parell de gandules?
2: Potser sí, perquè si ens hi estem tot el dia estarem més còmodes.
0: A Punt de Sal. En català, per designar el seient plegable de lona que serveix per seure-hi o per jeure-hi, utilitzem la paraula gandula. Per exemple, si volem passar el dia a la platja, hem de portar una gandula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: por ahí era la...
1: Amazing.
0: Gracias por este cálido aplauso.
2: Eso es un poquito de lo que podremos ver, como decimos, el 24 de octubre a las 7 de la tarde en el Teatro Plaza. De más temas que evidentemente tocaré cantar a Curro. The Next, David Peris o sí. Camil. Camil, que está más cerca.
0: Sí, así seguimos el orden de...
2: Camil, antes de interpretar, explícanos cuántos, quins temes teus, quants discos has fet?
3: No, jo tinc dos discos, sí. Vale, amb un nom que és Don Vito, que vindria a ser la banda, i l'últim que he fet, bueno, en veritat n'he fet tres, l'últim que he fet es diu Camil Castellà i són temes molt country folk, i ara que venc a la ràdio dic, mira, farem el primer que entraré, després és més rock and roll, és bastant més rockero el tema,
2: sí.
3: Però em ve molt de gust tocar aquest tema. I dic, pues mira, el faré una petita, igual que el Curro, faré una miqueta de lo que és el tema, que és el primer. Vale.
2: Endavant.

vacación. En Alaska todos lo conocen. Tony es toda una

0: McLaren.
1: Los aniversarios del 2026.

0: Pues esta sintonía nos acerca a la Policía Local de Castelldefels. Con nosotros Luis Mascoz, inspector de la Policía Local. ¿Qué tal? Perdón, sargento, perdón. ¿No te quitaba yo medallas?
1: Me dabas. Endonabas, no.
0: Endonabas, sargent. No. Que a mi em costa encara el tema de les graduacions, eh? Entendre?
1: Un dia podem parlar de les graduacions.
0: Podem parlar de per què o a què es dedica cada policia que és graduat en aquest sentit.
1: L'escala té les seves funcions i la seva responsabilitat. Si vols, un dia ho parlem perquè la gent sàpiga el que portem als galons.
0: Molt bé. Doncs, Luis Mascoz, en primer lloc, parlem de diferents incidències relacionades amb la seguretat que s'han produït a les últimes hores.
1: Sí. Hola, bon dia. Benvingut un altre cop amb vosaltres. Avui Leo ha marxat, que estava el subinspector a Bandera Blava, un simpòsium a Huelva i Islantilla, que parlarà també, en aquest cas, fa una exposició sobre la seguretat de les platges, en aquest cas de Castelldefels, que ens van demanar que li agrava el model nostre, i ja quan vingui ell millor que ho expliqui, que sabrà explicar tot bé de lo que ha fet. En quant als serveis a destacar, bueno, primer de tot començant amb les incidències ahir del tema dels aiguats. Com ja sabeu, al voltant de les 10 del matí va saltar l'alarma del S-Alert, que arriba als terminals mòbils, que va arribar un avís de pluies molt fortes en un curt espai de temps. En aquest cas, nosaltres ja estaven alertats, van procedir a fer la nostra acció preventiva, van parlar amb els companys del SAC i diversos serveis municipals pel tema de clavegueram i monitorització del trànsit en temps real a la nostra prefectura, així com la previsió de talls de carrer i el tancament dels ponts que tenim nosaltres ubicat a Castelldefels, que per sort ara tenim les tanques que es poden tancar des de la nostra dependència. En aquest cas, a partir de les 11 sí que va haver-hi bastant incidències relacionats amb la pluja. Ens van posar els companys que estaven de torn de matí mans a l'obra i es van fer els talls habituals del pont de Jonat Martorell, el pont de Ciutat de Màlaga, i alguna altra incidència que va haver-hi en carrers que habitualment no hem detallat, però van haver de detallar com Doctor Ferran per una acumulació d'aigua en aquests moments. També van fer alguna intervenció en una escola bressol que havia entrat una miqueta d'aigua i ens van alertar, van donar avís també a bombers, però un cop allà van veure que la cosa era molt poca cosa, van donar un cop de mà i va quedar tot no res. En principi les talles de carrer van ser aproximadament d'una hora, hora i quart, en quan l'aigua va baixar van comprovar que els ponts havien funcionat correctament, el que són les bombes d'aigua, d'extracció i els tancaments havien funcionat correctament, no van haver incidències a destacar en aquest tipus. En una hora i deu, hora i quart, van poder també netejar el que era la calçada, que havia quedat una miqueta fang i sorra, i va quedar oberta la circulació. També en aquest cas van fer una monitorització del trànsit en temps real. D'aquest punt podem veure en tot moment com està la circulació del nostre municipi.
0: Això és molt interessant, no?
1: Sí, això és una eina que tenim i que ahir es va posar allà en pràctica i la veritat que va molt bé perquè va veient com està el trànsit i podem preveure i buscar rutes alternatives per poder descongestionar el trànsit del nostre municipi. En aquest cas, com va ser una puntualitat d'hora i quart, hora i mitja, no va haver-hi molta cosa a fer, però sí que es va tenir en compte per poder fer tota aquesta, bueno, tenir aquesta informació i poder fer ús de inclús autobusos d'avança o qualsevol tipus de reubicació de carrers, pues, teníem tot a la mà. És una molt bona eina.
0: Mm. A nivell preventiu, avui teníem també una alerta i s'ha fet el protocol habitual.
1: Sí, ara en principi fins a les dues semblava que era teníem una alerta, em sembla que era 4 sobre 6, que ha baixat a 2 sobre 6 després a partir de les dues. I en principi, mirant el radar meteorològic, de moment no hi ha una afectació greu, però bueno, hem d'estar atents. Si ens arriba l'alerta com l'altre dia als terminals mòbils, pues, seguim les indicacions que ens donin els serveis especialitzats, en aquest cas Protecció Civil, o si en aquest cas Ajuntament, Policia Local, pues, estiguin al tanto a les nostres indicacions de ponts, circulació i tot aquest tema. En principi no tenim activat res fora de lo normal.
0: Molt bé, doncs passem ara a parlar de les incidències, com dèiem, de les últimes hores.
1: Sí, si em sembla, hem fet 3 detencions en aquesta última setmana, una miqueta així, bueno, a considerar nosaltres per comunicar, destacades. Primer va ser una agressió sexual a un local de la platja. En aquest cas van ser alertats per una treballadora de que havia patit un estocament per part d'una persona. Van comissionar una patrulla que tirés al lloc dels fets, al local, i van prendre manifestació a la víctima, així com van veure la gravació de les imatges del local. Amb aquesta informació van fer una recerca de la persona i va ser localitzada per una patrulla una miqueta més endavant del lloc on es van produir els fets. amb la manifestació i la visualització de les imatges, van procedir a la detenció d'aquesta persona per una agressió sexual. És important que en aquests casos, quan passen fets d'aquest tipus, que se'ns doni avís i nosaltres, doncs, com en aquest cas, ens posem mans a l'obra i actuem de forma ràpida i coordinada amb la resta de serveis de policies com Mossos d'Esquadra o les patrulles de platges, o en aquest cas va sortir bé, perquè la persona no hi era al lloc, però sí que va fer una recerca i va ser positiva. I per això demanem molta vegada la col·laboració ciutadana. Després també tenim una altra detenció també important, que va ser el tema de les tapes de clavegrans. Va alertar un veí de la zona de la platja, que havia vist una persona que estava mirant les tapes de clavegran aquestes de ferro i que possiblement tenia la intenció de robar aquest tipus de tapes. En aquest cas també es van desplaçar dues patrulles de la nostra policia i van localitzar la persona i van fer una recerca al vehicle i van trobar 21 tapes d'alcantarilla. En aquest cas també van procedir a la detenció de la persona per un delicte i com en l'altre cas, la col·laboració ciutadana és molt important, no podem estar a tots jocs, intentem, però és molt important la col·laboració ciutadana i qualsevol sospita o persona que vegin que els infundi algun tipus d'inseguretat han de trucar, passant-nos la màxima informació possible i nosaltres, com en aquest cas, li donem resposta ràpidament i com en aquest cas doncs, són dos serveis que també és d'agrair la col·laboració ciutadana perquè ens ajuda molt en facilitar la feina. I l'última, una miqueta, si vols, que també col·laboració en aquest cas policial, era un company fora de servei que estava en un supermercat i va observar com unes persones, bueno, tenien una actitud sospitosa a l'interior del local i va fer un seguiment i va observar que portaven un carro de bebè, que no hi havia un bebè a l'interior, i havien furtat per gènere per un valor superior a 700 euros. En aquest cas també tenia un requeriment judicial i van donar compliment al requeriment judicial, que era tenia una busca de captura, i a més es va procedir a la detenció per un delicte de fur per tot el gènere que havia portat. Són les tres incidències una miqueta així més destacades que hem tingut aquests dies, a part de la pluja i dels serveis que fem dia a dia, són les que una miqueta més destacar.
0: Doncs demà se celebra el Dia de la Policia Local, es commemora Sant Miguel, que és el patró de la policia local. Per aquest motiu, durant el matí es donaran reconeixements i en aquest cas, com dius, també a ciutadans que han ajudat o a la prevenció de delictes o que després han aportat el seu testimoni a policies dels Mossos d'Esquadra, d'altres cossos policials, evidentment de la policia local, i a la tarda hi haurà doncs, una exhibició de cotxes vostres, de bombers, etcètera, a la plaça de l'Església.
1: Sí, pel matí farien el que és l'acte una miqueta més nostre de cara a felicitar aquelles intervencions que són a destacar durant l'any, a nivell policia local, Mossos d'Esquadra, també donem alguna felicitació perquè el treball és molt conjunt. Bueno, moltes de les intervencions hi ha una coordinació plena, llavors moltes són conjuntes. Així mateix, tots aquells serveis que fem durant l'any que tenen un reconeixement especial perquè hi ha una implicació superior o hi ha un risc que ha posat els companys, es fa una valoració i es dona una sèrie de reconeixements. També se'n fan reconeixement a totes aquelles persones que són ciutadans i que ens han donat un cop de mà en algun servei important, també es reconeix, és un dia per fer, així com aquells locals o entitats o associacions que ens ajuden en el dia a dia, doncs és el dia per poder donar una miqueta de visualització i reconeixement a la seva tasca i col·laboració, en aquest cas, amb la policia local. I sí, efectivament, per la tarda es farà una exhibició de servei de seguretat i salvament de Castelldefels, en aquest cas serà policia local Castelldefels, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, que també vindrà una unitat canina per fer una demostració, Policia Nacional i Bombers de la Generalitat. En aquest cas farà la plaça de l'Església i l'horari serà de 5 a 7 i mitja de la tarda, sempre i quan el temps ens doni aquest marge per poder fer-ho.
0: Doncs ja parlarem amb Leo Piqué, com diuen, d'aquesta ponència que fa a la província de Huelva sobre les banderes blaves i sobre més coses que en aquest sentit doncs, fa la policia local. Doncs que tingueu una bona jornada demà, Lluís Mascot, sergent de la policia local.
1: Sí, esperem que sí, serà un bon dia per reconèixer totes aquelles actuacions que fem durant tot l'any i que posen en valor la nostra feina, que moltes vegades no està molt reconeguda. Que és un bon dia per aprofitar i concedir aquelles felicitacions i medalles per les intervencions que fem al llarg de l'any.
0: Moltíssimes gràcies. Fins un altre moment.
1: Molt bé, molt bon dia.
0: Dia.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música adient per al capvespre.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Llibres a la vista. Avui és un dia molt especial perquè us donem la benvinguda al primer programa de Llibres a la vista i alhora donem la benvinguda a la nostra desena temporada.
1: Olé.
0: Jo sóc la Misha i avui m'acompanyen el Lluc i la Mireia. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Misha. Bon dia, Lluc.
0: Lluc, què he volgut dir amb això de que és alhora el nostre primer programa de desena temporada?
1: Bé, per la gent que porta molt de temps escoltant Ràdio Castelldefels, molts anys, vull dir, es trobarà amb un programa nou, perquè és nou, perquè Llibres a la vista, això no ho he sentit mai. Però a la vegada les nostres veus no són noves perquè nosaltres venim sent el Club dels Experts. Però ja no es pot dir, d'acord? ¿Vale?
0: Però ho direm
1: durant molt de temps, però hem fet un rebranding i ja no som el Club dels Experts.
0: I per què hem decidit fer aquest canvi de nom, Mireia? Què celebrem?
2: Bé, doncs que som el programa de literatura juvenil i una mica no juvenil de Castelldefels i Llibres a la vista representa la herència de Castelldefels, de la navegació, les torres de guaita i veure terra i hem volgut lligar aquests conceptes, la literatura, Castelldefels, el mar i els pirates també.
0: Exacte, exacte. Efectivament, havíem de celebrar aquestes 10 temporades i vam decidir fer aquesta pluja d'idees, com ha explicat la Mireia, i estem molt contents amb aquest nou nom de Llibres a la vista. El que ens fa una miqueta de pena és que no està avui aquí amb nosaltres presencialment la Carla, que és un dels pilars de la ràdio, com bé saps, Mireia.
2: Està bé, es troba bé, no s'espanteu si
0: no.
2: Sense guió.
0: No, no, de fet, després ens ho explicarà ella mateixa, però està estudiant a Granada, quina enveja que ens fa, i perquè està vivint moltes aventures, però i de tota manera seguirà sent amb nosaltres, ens ha enviat uns quants àudios i la seguirem tenint aquí al Llibres a la vista! Doncs ara sí que sí, comencem amb la primera secció d'aquesta desena temporada del ja no Club dels Experts, sinó de Llibres a la vista. Endavant amb Llibre versus Pel·lícula.

0: Ai, és impossible no vibrar amb aquesta sintonia, Lluc.
1: Jo t'he dit, Misha, però que m'esperava que ens deixessis ara ja sí fer la nostra secció d'ASMR, ara que fèiem el rebranding, i ara veig que no, i em sap greu.
2: Jo estic amb tu, crec que l'hauríem de fer. Però...
1: Gràcies.
0: Això potser per la vintena temporada o la quinzena temporada.
1: Ok, seguiré esperant.
0: Seguirem esperant. El que sí que ja no hem d'esperar més és per veure algunes de les sèries i pel·lícules basades en llibres que estan arribant ara aquesta tardor. Així que, si us sembla, li deixarem pas a la Carla perquè ens expliqui la seva sèrie o pel·lícula i així la saludem des de la distància perquè la trobem molt a faltar. Hola, Carla!
3: Hola a todos y a todas, espero que estéis súper bien. Yo quiero comenzar diciendo que me da muchísima pena no estar in situ en el estudio de grabación, pero bueno, como dije en el último programa de la última temporada, voy a estar presente de cualquier forma, así que aquí estoy. Quiero comenzar hablando sobre la nueva adaptación de la saga Enfrentados del libro Marfil de Mercedes Ron, que lo podemos encontrar en Prime Video. La verdad es que es muy buena adaptación. Yo me leí el libro hace bastantes años

0: Bueno, yo pensaba que no iba a ser tan buena adaptación, la verdad, pese a que el cast me parece una maravilla porque este Expósito es la mejor, pero me ha sorprendido para bien. Yo considero que han sabido interpretar y han sabido meterse en el papel de los personajes súper bien, se ve todo de forma súper homogénea e íntegra, así que esta es mi recomendación, libros versus película. Que sigue, va a seguir ganando siempre el libro, pero bueno, es una muy buena adaptación.
1: Wow. Moltíssimes gràcies, Carla. Benvinguda a Llibres a la Vista. Merci per la teva recomanació. He de dir que, no sé si a vosaltres ha passat, però jo l'anunci d'aquesta nova sèrie l'he vist per tot arreu.
2: Sí, a tot arreu.
1: Eh que sí?
3: Jo no, però és veritat que tampoc estic gaire atent als anuncis.
2: Bueno, i clips d'escenes de la... Bé, no sabia ni que era una pel·li, ni que estaves en un llibre. Jo ho sento, Carla, com que estàs lluny, no em pots pagar, però l'Esther Expósito jo l'agafaria amb pinces perquè no, s'ha fotut l'expressivitat de la cara. Ja està, ja ho he dit, no em peguis, Carla.
1: Ai, ai, ai, quina sort que tens que la Carla no està aquí ara mateix. Eh?
2: No em semblava mal actriu, almenys, però clar, ara sembla un ou, o sigui, qui és la tia?
3: Jo he de dir que jo la recordo d'Elite.
2: Sí.
3: Elite, bueno, té moltes coses.
2: Té moltes
3: coses. Li direm
2: coses.
3: Així. Però a mi em semblava com lleugerament icònica.
2: Sí, no, sé, no, no. A Elite no em va desagradar, però és que ara la veig una mica tiesa. Bueno, rotllo Nicole Kidman i companyia.
1: En fi, haurem de veure la sèrie per descobrir doncs, com ho ha fet, com ha interpretat i si... I de tota manera prenem superbona nota, Carla. M'agrada... De fet, jo sí que he vist també alguns clips i em recorda, em dona vibres a la pel·lícula del guardaespatlles, sí, del Kevin Costner i la Winnie Houston.
3: Tampoc
1: perquè ja...
3: Vist.
1: Oi, Lluc, no! És un clàssic, l'has de veure.
3: Bueno, hauria d'haver vist el canvi de cara de la Misha. Ha sigut absolutament com...
1: És
3: wow.
1: És que les cançons d'aquesta pel·lícula són tan icòniques. Buah! És que, en fi... Doncs okay. Això, que sembla que hi hagi també tensió entre la noia i el guardaespatlles, en fi.
2: Però clar, aquí el que ens ha dit és que aquí on hi ha tensió és entre el pare i el guardaespatlles.
1: Veus? Això jo no ho sabia. Oye. Això jo no ho sabia. No, doncs, en fi, haurem de veure Enfrentados Marfil per descobrir quin paper fa l'Esther Expósito i veure si, com diu la Carla, és una molt bona adaptació del llibre. Estic seguríssima de que ho serà. Molt bé, Lluc, toca. Tu quina sèrie, pel·lícula ens recomanes?
3: Bé, jo fa poc vaig anar al teatre, li diem teatre, tot i que estrictament no era com tant teatre. Era com una versió semi-teatralitzada de Boscos endins. Sí?
1: Ah, Into the Woods.
3: Sí, efectivament. Mm-hmm. És la versió en català feta per de Goll de Gom, però readaptada, o sigui, com retallada i una mica enganxada bé, de la versió de Goll de Gom, de Into the Woods, que és un musical basat en diversos contes, no? Bastant clàssics dels Germans Grimm, no?
1: Mm-hmm. Sí. Que a més també en van fer una pel·lícula.
3: Que en van fer una pel·lícula i que passa la pel·lícula també té coses.
1: A mi aquesta pel·lícula em va traumatitzar.
3: Sí, jo m'ho vaig passar bé, però perquè quan la vaig veure hi havia una persona al costat meu cantant totes les cançons en català i llavors és divertit. Però és veritat que no era com genial. Són unes interpretacions curioses. A mi va agradar les cançons, però la interpretació és estranya. El llop era un furro.
1: Oh.
3: Una mica com a la pel·lícula, de fet, crec.
1: Uh-huh.
3: Que és com lleugerament mig llop, mig humà.
1: Mm-hmm.
3: I és com raro.
1: Okay.
3: Però també és veritat que és com la caputxeta parla amb un llop. També
2: ja.
3: És raro que sigui un llop.
2: Sí, mm-hmm. Ja s'obté com a animal de companyia. Doncs
3: però no ho sé. Però les cançons estan molt, molt, molt bé i si teniu l'oportunitat alguna vegada a la vida d'escoltar-les amb IRL, realment val molt la pena. I els contes, doncs, són contes clàssics, s'han readaptat un porron de vegades, per tant, com realment no ens sorprendrà res del que passi.
1: Ok, doncs molt bé, prenem nota d'aquesta adaptació. Mireia, tu què ens portes?
2: Bé, doncs jo estic ara endinsada la segona part de l'adaptació, o sigui, la segona temporada, diguéssim, de Cien Años de Soledad, la sèrie que l'ha fet Netflix.
1: Mm-hmm, de Gabriel García Márquez.
2: Sí, la veritat és que ha sortit fa poc i estic meravellada. La primera em va encantar, la recomanava a tothom, ara la segona estic a un capítol d'acabar-la. I crec que és l'exemple, que no sols passa amb Netflix, de quan s'agafa un llibre, jo crec que perquè l'han fet allà els propis colombians i s'estimen molt la seva obra, entenen millor que ningú la seva cultura, el seu tarannà, i l'han fet

0: Genial. Per mi és una delícia i crec que fa aquestes coses que normalment les pel·lis i les sèries volen de vegades com explicar de més. No. És a dir, tu has d'aportar el llenguatge que el llibre no té. Doncs la música, la fotografia, el muntatge, no? Aquesta part audiovisual que el llibre no té. No inventis. O sigui, òbviament, de vegades s'han de retallar algunes coses, però sent un llibre tan complicat i tan dens i enrevesat, crec que està molt ben parida i de debò us la recomano.
1: Uau, doncs quin salt, eh? Quines obres més diverses. M'encanta. Quines sèries i pel·lícules també més diferents. Doncs jo us vinc a anunciar que segurament quan estigueu escoltant aquest programa ja s'ha estrenat i jo segurament ja l'hauré vista, però encara no l'he vista, i és que el 23 de setembre s'estrena la pel·lícula basada en La hipòtesi de l'amor d'Ali Hazelwood, una de les novel·les romàntiques que ha tingut més èxit aquests últims anys, és una història que combina el món de les dones, a la ciència, amb una novel·la romàntica plena d'embolics, amb el que se li diu, no? aquests clixés del fake dating, és a dir, aquesta cita fictícia que han de fer veure que surten, però després sorgeixen coses, en fi. I també és una història que combina el clixé de Grumpy and Sunshine, és a dir, el raig de sol, el solet i el rondinaire, no? Que són, és a dir, els dos pols oposats que s'atreuen. És una història molt entranyable, molt divertida, també té crítica social, perquè, com he dit, parla de la invisibilització de les dones en el món de la ciència i també d'altres perills que pateixen. Per tant, és una història que jo m'ho vaig passar molt bé llegint-la, i pel que he vist en els tràilers, els avançaments, etc., té pinta de que la pel·lícula també serà molt fidel i que fa molt bona pinta. Estic contenta perquè tornen les comèdies romàntiques.
0: I quin dia surt, Misha?
1: Ja haurà sortit el 23 de setembre a Amazon Prime. Per tant, quan estigueu escoltant aquest programa, ja la podreu anar a veure a Amazon Prime també. Així que jo crec
2: que cometré una atrocitat i me la miraré abans de llegir-me el llibre.
1: No, mira, saps què et dic, Lluc? Que jo crec que no passa res. Sí. No passa res. Jo crec que serà una adaptació tan potent o tan ben feta que podràs veure la pel·lícula i després gaudir-la encara més llegint el llibre. Però no sé, potser veig la pel·lícula i dic: quin horror, Lluc, no la vegis. Jo t'avisaré, perquè el dia 23
2: vale,
1: la veuré.
2: Perfecte, d'acord? Perfecte.
0: O ja l'hauràs vista.
1: Exacte. I només com a curiositat, molt ràpid, volia dir que el càsting d'aquesta pel·lícula és una mica una fantasia. Tenim a l'Eli Reinhardt i tenim, si no m'equivoco, i després tenim el Tom Bateman, que és el marit de la Daisy Jones, d'acord? És a dir, la Ren de la Guerra de les Galàxies. I per qui no ho sàpiga, La hipòtesi de l'amor va néixer com un fanfic de Reylo.
2: Wow.
1: I després van evolucionant i ara han canviat els personatges, ja no els bueno, amb ella, amb la rei, sí que els reconeixen els protagonistes, però és tot diferent, la trama és diferent, evidentment no passa la Guerra de les Galàxies, però el més boig de tot plegat és que el marit de la Daisy Jones està interpretant l'interès amorós que en el fanfic sortia amb la seva dona, bueno, el personatge que interpretava la seva dona.
2: És realment rebuscat i em sembla divertidíssim.
0: Sí. Tot de capes, aquesta història.
1: Sí, en fi. Veurem què tal. El proper programa ja us comentaré més endavant, ja us diré què m'ha semblat. Molt bé, doncs, prenem nota de totes aquestes recomanacions de sèries, pel·lícules, obres de teatre. I ara sí, passem a la segona secció del programa d'avui. I és que, de fet, una de les coses que volíem fer en aquesta nova temporada és portar-vos nous jocs, noves seccions, i això és el que farem avui. Endavant amb el primer joc de la temporada.

0: Si us acabeu de connectar, esteu escoltant Llibres a la Vista, abans conegut com el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària juvenil de Ràdio Castelldefels. Ens hem reinventat, però l'essència segueix sent la mateixa i no podríem ser el Club dels Experts, no podríem ser el Llibres a la Vista ara sense els nostres jocs. Així que, què farem avui, Lluc?
1: Jo passar por. Però perquè se'm dona molt malament haver de performar... Que no estic mentint. En realitat se'm dona molt bé performar, però se'm dona molt malament mentir. No sé com explicar-ho. En fi, llavors, bàsicament el que hem de fer és mentir o no ensenyant un títol, bueno, ensenyant, dient, més que res perquè és ràdio, un títol d'un llibre real o no, i hem de performar que és real en qualsevol dels casos.
0: Exacte, també haureu d'explicar una miqueta de què tracta, també. Explicar el títol, una mica de què tracta, i a la resta haurem de descobrir si aquest llibre existeix o és mentida.
2: Jo el que diria és, si algú sap si és veritat o mentida, que no digui res.
0: Vale, vols dir fins a la votació?
2: Sí, clar.
0: Si el Lluc diu... el que te'l conec! D'acord, sembla bé.
1: Aquest el conec seria bastant flop.
2: Se'ns fotria una mica el programa.
0: Doncs, Carla, què et sembla? Vols fer els honors i comences jugant amb nosaltres? Endavant, anem a veure quin llibre ens proposa la Carla. Serà veritat? Serà mentida? Som-hi!
3: ¿Será verdad o mentira que existe el libro de escenario de It Judith, más conocida en redes sociales como Judith Jasso Romero? Pues a ver, os voy a explicar un poquito para ver si podéis adivinar si me lo estoy inventando o estoy siendo sincera. El libro que traigo va sobre dos amigas que se llaman Sophie y Gaia y que pese a que tienen la misma edad, están viviendo una época totalmente distinta. Una se está preparando y se está centrando únicamente en sacar la máxima nota de selectividad y la otra pues quiere vivir aventuras, está un poco alocada. Entonces en un concierto conocen a un cantante, a un músico, y pues a partir de ahí todo cambia un poquito, da un giro dramático de los acontecimientos y este chico pues les vuelve un poquito locas. Y no puedo decir nada más porque es spoiler, ¿o no? ¿Qué pensáis?
2: Yo no sé si es real o no, pero creo que podría ser.
1: Y si ho fos, potser lo podría.
0: Ah, és que és una sinopsis que em sona d'altres llibres, per tant, no sé, estic dubtant de serà real, podria ser perfectament real, però jo crec que ens han donat tants detalls...
1: Jo crec que és trola, però perquè és la Carla.
0: Lluc, te l'estàs jugant, eh?
1: No.
0: Et dono una cleca de per seva, eh?
1: Al contrari, jo sé que ella voldria jugar amb nosaltres i jo crec per això que no m'ensarronarà. Uf!
0: No t'ensarronarà.
1: Gràcies, Misha.
0: El bon ensarronador que no t'ensarroni. Bon ensarronador serà.
2: Uau.
0: Doncs què votem? A veure, Lluc.
1: Jo voto que és fake.
2: Mireia? Jo, que és cert, per provar.
0: I jo també diré que ens està mentint. Anem a veure, redoble de tambors. Carla, explica'ns-ho.
3: No sé si lo habréis acertado, pero quiero deciros que sí, efectivamente, existe y no me lo he inventado.
1: Vaya flop.
0: Mireia, l'has encertat. Doncs veus? Eh, què t'he dit? És una trama d'un llibre que era molt realista. Ens ha ensarronat la Carla.
2: Ben ensarronats.
0: Molt bé, doncs Mireia, et toca.
2: Ai, jo és que m'haureu de perdonar, però és que em fan molt riure tots.
0: A veure, un, eh? Un. Vinga.
2: D'acord. El títol és Basant el coronavirus. És un romanç, d'acord? Amb una criatura que seria el coronavirus antropomorfitzat.
0: Ok, però estem processant-ho.
2: I per això no podia parar de riure.
1: O sigui, a mi em preocupava el llop furro, però el coronavirus personificat potser és lleugerament més estrany.
0: Ok, alguna altra cosa que ens vulguis dir de la trama? O...
2: No, és que és spoiler.
0: Això és una novel·la romàntica, doncs.
2: Bé, és una mica polladeta de to.
1: Però això, o sigui, el coronavirus és com part de dels romans?
0: És l'interès romàntic.
2: Sí, és l'interès... És com una d'aquestes històries de Highlanders.
1: Uau, ni idea.
2: Pots imaginar.
0: Molt bé, Lluc, tu què diries?
1: Em sembla sorprenentment... Jo crec que és verídica, cosa que em pertorba.
0: T'ha Doncs Mireia, jo crec que ara ens ho confirmaràs, però crec que jo aquest llibre l'he vist.
2: D'acord.
0: Existeix.
2: No, és que no tan sols existeix, sinó que és una saga.
0: No.
1: No pot ser, a part és verd.
2: Ensenyar, sí, és com un Hulk. És com, sí. I clar, hi ha una saga, en el, de fet al quart la dona està com embarassada.
0: No.
2: De Kissing the Coronavirus Chronicles.
1: Perdó, però què sortiria d'un com... Quin, el fill del coronavirus?
2: És pertorbador.
1: Wow.
2: De fet, el que seria el claim és... Uh-huh. Es suposava que ella havia de curar el coronavirus, però en lloc d'això es va enamorar d'ell.
0: Certifiquem que la gent té massa temps lliure.
2: Sí. Que és una saga, això.
0: Molt bé. Wow. Lluc, crec que podrà superar-ho, això?
1: No.
0: Vinga, dispara.
1: Bé, el meu es diu Els més perfectes, mm-hmm. D'acord? No sé si n'heu sentit a parlar. És de Christian Oliver. Okay. És a dir, com us podeu imaginar, va de gais, adolescents, no? I pues, és també una fucking comèdia romàntica. I ja està. És com el Hulk. Plot.
2: Em fa ràbia perquè jo el segueixo i ara no em sona. I clar, si dic que és fals, em sabrà greu perquè és que no... Però no em sona. Però potser sí, espero que sigui certa.
0: Mm-hmm. Mira, et direm veritat perquè volem que el Christian Oliver segueixi escrivint més llibres.
2: Exacte.
1: Em sap greu. És fake, efectivament.
0: M'ho imaginava, perquè l'últim que tens és la segona part d'Únix,
1: sí,
0: oi?
1: Ja ho sé, ja el tinc. De fet, la segona part no me l'he llegit. Però sí, bueno... Sí. És que...
0: Una comèdia també d'embolics, una mica romàntica, de dos germans bessons. És molt entretinguda, ideal per a adolescents. I a més també té una novel·la...
1: És divertida, però és... hi ha moments que és com... What the... Així és.
0: O, bueno jo, a mi m'ho vaig passar molt bé, amb aquesta, amb el d'Únix.
1: Però després penses...
0: Clar, la lògica, no?, de realment es podran fer passar per l'altre els dos bessons. Home, hi ha gent que la vida real ho ha fet.
1: Bueno, jo no vull fer molts spoilers, però al final se'm fa estrany.
0: La primera o la segona part?
1: De la primera, la segona encara el tinc a casa però no me l'he llegit.
0: T'ho deixen així molt obert, no? És com molt...
1: Sí, però wow.
2: De fet, Misha, crec que, no sé si tu la Carla el veu recomanar a la darrera temporada, oi?
0: Sí, correcte. Molt bé, doncs, com que ja ens estem quedant sense temps, jo simplement us diré el títol i m'haureu de dir si és veritat o és mentida aquest llibre.
1: Així és molt fàcil.
0: O la primera pista és que és un llibre de no ficció, d'acord? No és una novel·la. I el títol es diu El gran tractat de la caca, de Martín Piñol.
2: No sé per què. Tinc...
1: Jo també. És que són aquestes coses que són tan ridícules que no pot ser fake.
2: A més, Martín Piñol, si és d'aquí, és cert. És a dir, som un país escatològic. No sé. I si no ho és, desitjo que ho sigui.
0: Doncs veig que avui tots hem portat llibres... Bueno, menys el Lluc, tots hem portat llibres ficticis perquè el gran tractat de la caca existeix i és... Un tractat antropològic, científic i divulgatiu meravellós, de veritat, superdivertit, però amb una gran crítica social i aprendreu tantes coses sobre el nostre sistema digestiu i sobre la caca que us en fareu creus. Només us diré que l'últim capítol són pàgines en blanc per emergències.
2: Uau! És que no em pot agradar més. És el llibre per tenir-lo al lavabo.
0: 100%.
2: Quina meravella.
0: 100%.
1: I amb aquesta... Mentre aprens.
0: I amb aquesta última recomanació acomiadem el primer programa de Llibres a la Vista, que alhora és la desena temporada de l'antigament conegut com el Club dels Experts, i ho fem amb una cançó. Escoltarem una peça dels Amics de les Arts, que és...
1: Citant Mercè Rodoreda.
0: Fins a la propera. Adéu! Adéu.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Sense pauses. Sense pressa. Només la millor música. Comença el racó del blues. Sentiment i autèntic blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

0: Ha plogut molt aquesta nit, atenció, perquè continua plovent també i ho seguirà fent al sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hem vist imatges ja de carrers convertits en rieres a Tortosa i també a Santa Bàrbara. On ha plogut més per això fins ara?
1: Mira, a Tortosa tenim la dada de 147 litres per metre quadrat, a Mas de Barberà n'han caigut 150, i dades no oficials ens parlen que a Santa Bàrbara podrien haver passat dels 200 litres per metre quadrat, a més de les registres a la Plana Alta o a la zona del Maestrat, que superen ja els 150 litres per metre quadrat.
0: I com ha de ser les properes hores, Eloi?
1: Mira, el que estem veient en aquests moments del radar meteorològic és que torna a intensificar-se la precipitació. És a dir, hem tingut una primera tongada de pluja molt forta durant la nit i primeres hores de la matinada, que ha deixat aquests registres que comentàvem. Després, ara fa una estona, havia disminuït una mica la intensitat, però ara torna a augmentar especialment cap a la zona de l'interior del Montsià. Aquí tenim pluges molt fortes ara, probablement torrencials, i es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada en aquest sector, entre el nord del Castelló i, sobretot, també aquí a les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona del Montsià, la pluja podria acumular molts litres per metre quadrat, amb una lleugera tendència, aquesta branca de precipitació, aquestes tempestes més fortes, anar pujant cap al nord. Per tant, mig matí i migdia no descartem que puguin arribar algunes pluges també torrencials en alguns llocs, per exemple, del camp de Tarragona. Ara mateix la pluja arriba a Tarragona, però és molt més fina, i també tenim alguns ruixats, per exemple, alguns llocs del Pallars Jussà.
0: Mm. Anem a saludar aquesta hora Xavier Masramon, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquí, concentrat, fent el seguiment.
0: Hi ha algun lloc on hi hagi més incidències que un altre?
2: Bueno, els llocs on s'han concentrat les incidències durant aquesta nit, la zona de Tortosa, la zona de Santa Bàrbara, són els principals llocs on s'estan concentrant les incidències. Però totes han sigut incidències lleus i sense rellevància.
0: Per recordar-ho i per insistir-hi, ara mateix quines són les comarques que hi ha màxim perill? És a dir, 6 sobre 6.
2: El Montsià i el Baix Ebre són les dues comarques on tenim aquest 6 sobre 6 i on, de moment, per sort, les precipitacions han disminuït. Hem tingut precipitacions intenses sobretot en dos moments de la nit, a les 10 i mitja i a la 1 de la matinada. Ara la precipitació ha disminuït i també ho han fet també, doncs, el nombre d'incidències que teníem. I es preveu per això que en les properes hores es torni a intensificar la precipitació. Per tant, demanem encara que hi hagi màxima prudència a l'hora de circular i que es mantingui la població informada abans de sortir de casa, que eviti el màxim dels desplaçaments i que s'informi si ho ha de fer.
0: Mm. Ahir es va enviar un alert a les comarques del sud. Se'n podrien enviar més aquest matí?
2: És possible, eh? Ho tenim preparat perquè farem el seguiment de la situació i en cas de que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, doncs, poden provocar, doncs, inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar un alert per demanar a la població, doncs, que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dintre dels edificis.
0: Mm. Clar, aquesta nit també s'informava que hi havia 4.300 usuaris al Baix Ebre que s'havien quedat sense llum. Ara mateix la llum ja l'han recuperat?
2: Ara mateix han recuperat pràcticament tots la llum. Tenim 1.200 abonats sense llum, que s'espera que aquest matí, amb les primeres hores del dia, doncs, es vagi recuperant el servei.
0: Molta precaució, i recordeu que també, per si hi ha alguna urgència, alguna emergència, hi ha el telèfon del 112. Per consultes, no. Per emergències, el número és el 112. Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Seguim en contacte. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: La idea és que ara mateix està caient força pluja. Al Montsià, Baix Ebre, sí. Especial atenció, i també atenció al que pugui passar en aquestes properes hores, perquè si es concentra aquesta pluja és quan es poden complir les previsions que feies ahir.
1: Sí, sí, sí. Pensa que ara ja el terreny està moll, està saturat d'aigua, per tant, ara qualsevol pluja que tinguem provocarà ràpidament una crescuda dels rius i torrents. I això és el que temem que pot estar passant en aquests moments o que passarà als immediats minuts, a les immediates hores. De moment, ara, a la zona del Montsià, que és on estem veient aquesta intensificació de la precipitació, durant molta estona aquesta matinada hem vist cors més verds, grocs, al radar meteorològic, ara torna a ser vermells, per tant, insistim en aquesta precaució.
0: Fins ara, Eloi, gràcies.
1: Fins ara.
0: Com dèiem, un dels llocs on ha plogut més és a Santa Bàrbara. I això que sona com un riu és fa unes hores a un carrer d'aquest municipi del Montsià. Allà hi tenim el Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
3: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, aquí el poble es va despertant. De moment, poca gent hem vist pel carrer després d'aquesta tromba d'aigua que va caure ahir i que ara sentíem. La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua, concretament aquest so correspon

0: En aquests minuts s'està notant aquest augment de la intensitat de la pluja.
1: Gràcies, Jordi. Les pluges també han deixat afectacions al transport. L'eix de l'Ebre, la C12, està tallat, en aquest cas, en dos punts, a l'altura de Tortosa, i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. A l'AP7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud. I els trens suspesos a l'Euromet, l'Intercity, que comuniquen, recordem, Catalunya amb el País Valencià, i també afectacions a la mitja distància des d'aquella zona cap al sud del país. Perquè el País Valencià també estan, recordem-ho, en alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
2: Bon dia, doncs una alerta màxima que se manté de moment. Ha seguit plovent durant la nit, però ha sigut tranquil. Ara mateix localitzades les pluges en el litoral de Castelló, de Peníscola en amunt. Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no consten problemes destacats. De fet, poques actuacions importants dels bombers i fins a nit, emergències, només havia registrat 19 intervencions. L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulats importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí, al Maestrat i Plana Baixa també, Renfe, que manté la suspensió dels serveis de Rodalies, la mitjana distància i el llarg recorregut fins a Catalunya, és alerts ahir ja de matí, empreses que van enviar treballadors cap a casa i el trànsit, que es va reduir en un 60%, segons explicava la DGT, i avui a les 9 del matí nova reunió per valorar la situació.
1: Gràcies, Marta García, des de Castelló de la Plana. Fins ara.
2: Fins ara.
1: I més enllà del temps, també, l'altra notícia també del dia és l'habitatge. Si no hi ha sorpresa d'última hora, que no n'hi haurà, els dos decrets es tombaran avui al Congrés amb el no de Junts.
3: L'Enric, del Sindicat de Llogateres, ens ha demanat la paraula per compartir una informació que acabem de saber. Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
4: Al París!
1: Aquest era el moment en què Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres, informava a l'acampada de Plaça Catalunya del resultat de la votació de l'executiva de Junts. Junts, després d'ahir a la nit, ha reclamat a la Moncloa retirar els decrets per tornar-los a fer, però el mateix Pedro Sánchez ha respost a les xarxes assegurant que no farà un pas enrere i que Junts, Partit Popular i Vox, diu, han d'escollir si estan amb la majoria social o els especuladors. En temps d'àgora parlarem amb porteus dels diferents partits i també a partir de les 11, quan comenci el ple, arrencarem un especial al matí de Catalunya Ràdio i a partir de les 11 per seguir aquest debat que pot marcar la recta final d'aquesta legislatura. I també seguirem la concentració que el Sindicat de Llogateres ja han convocat davant del Congrés. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. La indignació entre les entitats en defensa de l'habitatge va en augment i el Sindicat de Llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis.
1: Doncs això i moltes altres coses avui al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció als barrancs, ens diuen, en aquest cas el Montsià, també el Baix Ebre, perquè el terreny està saturat d'aigua i les noves pluges que estan caient ara mateix podrien provocar crescudes molt més ràpides del que hem vist fins ara. Per tant, molta precaució ara mateix als barrancs. Comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I més enllà de la previsió del temps, que ara seguirem ampliant, Junts per Catalunya rebutjarà els dos decrets, com dèiem, d'habitatge, que aquest matí el govern espanyol sotmetrà a votació al Congrés. Si Pedro Sánchez no el retira, el substitueix per uns altres nous textos negociats, Junts, com dèiem, votarà que no.
7: La decisió s'ha pres fa poques hores aquesta nit en una reunió telemàtica que ha acabat, doncs, amb el previsible rebuig al decret que estableix la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, però també del primer decret que el govern espanyol havia negociat amb els seus aliats parlamentaris i que, per tant, tenia més possibilitats de ser aprovat.
9: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments. desnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ja hi ha resposta del govern espanyol a la negativa de Junts de no donar suport a aquests dos decrets si no el retira i negociar un nou text. El govern espanyol no retirarà els decrets de la votació avui al Congrés dels Diputats.
4: La Moncloa carrega contra els de Puigdemont. Diuen que ha arribat l'hora que es retractin votant al costat del PP i Vox i contra de les solucions per la crisi de l'habitatge.

0: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió, mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una reacció més. En aquest cas del sindicat de llogateres, demana a Junts que rectifiqui i doni suport als decrets aprovats al govern espanyol i apunta a una vaga general per forçar canvis en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra.
2: Pel portaveu del sindicat, Enric Aragonès, la decisió de Junts és greu.
3: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
2: Tot i que l'objectiu continua sent pressionar per aconseguir l'aprovació dels decrets, el sindicat de llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I per la seva banda, els contraris de les mesures del govern espanyol sobre habitatge, el president de la patronal espanyola carrega contra els decrets.
4: Antonio Garamendi acusa l'executiu espanyol d'haver eludit la seva responsabilitat en aquesta matèria i adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
5: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
4: Garamendi considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa del país.
1: En el cas del Congrés dels Diputats, com dèiem, ara hi ha un bloqueig polític molt evident i també veurem quines són les conseqüències. Avui seguirem en un especial a partir de les 11 el que hi passi al Congrés dels Diputats. I el Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, però el salva de la reprovació a mig mandat en el debat de política general.
6: Els comuns s'han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i així, el govern ja ha deixat clar que la tirarà igualment endavant.
1: Parlament, Albert Prat.
7: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
8: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
7: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
9: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
7: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió tal com proposava Junts. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, us expliquem que dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camp Parellada, a Terrassa.
4: Segons ha pogut saber 3CAT Info, els guàrdies civils de Paisà perseguint un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
1: I a tot això, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal.
6: L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga ell i la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de la Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
1: I Vladimir Putin reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa.
4: El president rus adverteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus.
1: Moscou, Cristina Solies.
10: Segons Putin, no és una amenaça, sinó una resposta a les declaracions dels líders europeus de preparar-se per una possible guerra amb Rússia a finals d'aquesta dècada. Avisa que una escalada mai és unilateral i admet que en el context actual no pot descartar haver de fer servir el seu arsenal nuclear.
11: Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
10: El president rus també creu que les fàbriques europees que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims perquè, sense l'ajuda d'aquests països, Kiev no podria haver atacat les refineries i altres empreses en territori rus. Des de Moscou, Cristina Solías, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada tensa de mobilitzacions, en aquest cas a França, que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers.
6: Els estudiants estan en peu de guerra per reclamar més recursos, coincidint amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. El ministre d'Economia, Roland Lescure, defensava la credibilitat dels comptes.
1: París, Isabel Galí.
12: Un estalvi de 43.000 milions d'euros pel 2027. Els pressupostos presentats pel govern francès volen convèncer els mercats financers que França fa els deures i serà capaç d'eixugar el deute públic.
13: La credibilitat financera de França és sòlida. Som forts en els sectors energètic, tecnològic i financer. Tenim els bancs més sòlids de la zona euro que estan extremadament ben capitalitzats.
12: Ara passaran a ser debatuts a l'Assemblea Nacional i si no troben el consens d'una majoria, el primer ministre Sébastien Lecornu no descarta fer-los aprovar per decret. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara algun apunt més. Finalment serà avui quan quedarà vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
4: Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo.
1: I el president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara, diu que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre.
6: Cándido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà el ple del Constitucional el 6 d'octubre.
14: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
6: El Constitucional sosté que amnistia la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions recambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la.
1: I als Estats Units, les autoritats de Tennessee investiguen què va fallar en aquest intent d'execució de la primera dona en dos segles en aquest estat.
4: La injecció amb el fàrmac legal no va funcionar i va convertir el procés en una tortura. La condemnada es trobava ingressada a l'hospital i la seva situació és ara mateix crítica.
1: N'informa des dels Estats Units Oriol Serra.
15: Christa Pike, la dona de 50 anys que ha sobreviscut a una doble injecció letal a la presó de Nashville, continua ingressada en estat crític. Pike va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació fa 30 anys i ha estat la primera dona executada a Tennessee en 200 anys. Entre els testimonis que han presenciat la seva agonia hi ha periodistes especialistes com la Catherine Sweeney.
16: Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
15: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara anem als esports, Robert Prat.
17: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Eurolliga de bàsquet a partir de les 7, Besiktas-Barça, amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Jota de cors a partir de demà. Si entres a la barra amb cara de caramelat.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana.
20: Molt bon dia. La primera que sona és Jota de Cors, de Lluqui Valverde, perquè avui finalment treu el disc sencer. Es diu A la Catalana i és el primer àlbum en solitari del saxofonista de la Ludwig Band. El pròxim concert que farà serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
1: La segona.

Qui també treu música nova és Art de Bogotà, un dels referents del panorama indie espanyol. Acabem de publicar el disc Manufactures del Club de la Gente Sola i per primer cop, per cert, el publiquen en format casset.

I acabem parlant de Vetusta Morla, perquè tornen a actuar després d'una pausa de 2 anys i per tornar han triat Barcelona com a primera parada i actuen aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre.

0: Tot això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Far, amb 3 quilos 25 grams a casa seva, a la malla Osona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a la família.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarts de nou, connectarem amb Maria del Mar Bonet per parlar amb ella dels 50 anys del mític concert a l'Olímpia de París, que rememorarà amb una actuació al mateix escenari l'11 d'octubre.
3: A partir de les 9 ens fixarem en tot el que passarà avui al Congrés, amb la votació dels 2 decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. En parlarem amb els representants dels partits.
2: I a les 11 fins a la 1 ho analitzarem amb una tertúlia especial amb Pau Llonch, David Madí, Alicia Puig, Marta Monforte i Jofre Llombart. També parlarem amb el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona Hidra, Jaime Palomera, i amb la professora de Dret Civil a la Universitat de Barcelona, Chantal Moll de Alba.
3: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: En un dia posarem especial atenció al temps. En aquests moments la pluja torna a augmentar d'intensitat al Montsià. Eloi, bon dia.
4: Sí, pluja que torna a tenir un caràcter torrencial i a moltes poblacions del Montsià. Així que cal extremar la precaució, el terreny està saturat d'aigua, per tant, les rieres, els torrents poden créixer d'una manera molt més ràpida que no pas ho feia, per exemple, al començament de la matinada. Hi ha un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, les Balears, i arriba també a ocupar totes les Terres de l'Ebre i el sud del Camp de Tarragona. I d'aquest sistema de tempestes, les tempestes més fortes són les que ara mateix tenim sobre les Terres de l'Ebre. Es preveu que durant aquest matí quedin estancades en aquest sector, Baix Ebre, Montsià i a tot estirar comarques pròximes, amb una lleugera tendència a anar tirant cap al nord. Això vol dir que també, de cara a mig matí i migdia, alguna d'aquestes pluges fortes podria arribar en punts del camp de Tarragona, on s'esperen pluges que localment podrien ser torrencials. Estem parlant d'acumulacions que poden superar els 50-100 litres per metre quadrat, a més dels que ja han caigut, que recordem que són 147 a Tortosa, 154 a Mas de Barberans, també a la zona del Maestrat o de la Plana Alta hi ha hagut quantitats de precipitació de més de 150 litres per metre quadrat. I atenció al cap de setmana, perquè no disminueix la inestabilitat. Que creiem que aquesta nit matinada, demà al matí, es poden formar noves tempestes sobre el mar. En alguns moments poden tocar terra al litoral, amb més probabilitat també a les Terres de l'Ebre. Demà a la tarda les tempestes tornen a arribar a moltes comarques de la meitat nord, aquí ja una mica més moderades. I de cara a diumenge, alguns models ens indiquen que a la meitat sud de Catalunya les pluges podrien tornar a ser abundants. D'altres models indiquen que podria retirar-se la precipitació, així que caldrà seguir l'evolució del pronòstic.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara. Ara de seguida ho actualitzem. Ho seguim actualitzant minut a minut avui al matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera.
5: Bon dia. Doncs situació complicada a les Terres de l'Ebre, amb diverses vies tallades. La C-12 a l'eix de l'Ebre està tallat a Tortosa en tots dos sentits. També està tallat la T-1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. També la T-331 a Mas d'Enverge i la TV-341 a Mas de Barberans. A les comarques de Barcelona, mentrestant, ja hi comença a haver algunes retencions, sobretot a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la 2 d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància Euromed Intercity, que connecten Catalunya amb el País Valencià, i també els mitjana distància que surten de Tortosa i Vinaròs cap al País Valencià.
0: Ara són les 6:25. I activem el satèl·lit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
6: Good morning.
0: A Buenos Aires hi tenim Joan Biosca, buenos días.
7: Hola, què tal, Ricard, buenos días.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia, ni hao.
8: Ni hao.
0: I a Madrid saludem la Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: Comencem pel Regne Unit, on tothom parla de l'alliberament, abans d'hora, de centenars de reclusos per fer lloc a les presons. Quim?
10: Sí, és el pla del govern per reduir l'amuntegament de presoners a Anglaterra i Gales. Els que tenen condemnes de fins a 19 mesos de presó poden optar a la sortida anticipada sempre que n'hagin complert un terç. Se'ls sometrà a controls com ara polseres telemàtiques. Volen alliberar esglaonadament 4.500 reclusos fins al juny del 2027. Inicialment n'havien de ser 6.000, però el primer ministre, Andy Burnham, va excloure els condemnats per violació, delictes sexuals, homicidi, etc. És una solució d'emergència. El sistema penitenciari està al 98% de la seva capacitat.
0: A l'Amèrica del Sud, tensió entre Xile i l'Argentina per les Illes Malvines. Mentre el govern Milei eleva el to per la sobirania que reclama, des de Xile volen ser encara més proveïdors vols comercials d'aquest arxipèlag sota bandera britànica amb una ruta marítima, Joan.
7: Sí, l'arribada de nous avions F-16 comprats per l'Argentina i Dinamarca ha fet escalar la tensió entre els dos països veïns en plena crisi per la sobirania de les Malvines. Xile va ser un gran aliat dels britànics en la guerra de 1982 entre el Regne Unit i l'Argentina i ara vol ser també un gran proveïdor comercial de les illes via la ciutat austral de Punta Arenas, amb un buc permanent que porti productes frescos i mercaderies a les Illes Malvines. El problema és que ha de navegar per aigües argentines i podria ser frenat per l'Armada Argentina, alerten i estan preocupats des de Xile.
0: I a Corea del Sud hi ha un restaurant que es diu, atenció, Xi Jinping. Es diu igual que el president de la Xina. El propietari volia honorar-lo, diu, amb un excel·lent restaurant xinès, però des de la Xina no es veia bé l'ús de la figura de l'omnipotent líder i creixien també les amenaces, Francesc.
6: I si Ricard ara s'ha passat els fets, Seul ha llançat ordres de detenció per als quatre xinesos que assenyala com a autors dels actes vandàlics contra el restaurant Xi Jinping. Tapats amb màscares i barrets van entrar a l'establiment de matinada, van ruixar-ho tot, dins i també la façana, amb laques i pintura. Alhora haurien escampat pesticides sobre els aliments. Van passar breument per on s'allotjaven i van marxar de seguida des de l'aeroport internacional de Seul cap a la Xina. Al llarg braç de la intimidació xinesa, el govern sud-coreà dubta que Pequín cooperi en l'extradició i el propietari es planteja ara canviar el nom del restaurant.
0: I de Rodalies de Catalunya a la Serra de Madrid, els lladres de coure han deixat a les fosques diversos municipis madrilenys després d'una onada de robatoris, Paula.
8: Sí, disfressats d'operaris i simulant que treballen en una obra o per alguna companyia elèctrica, els lladres han robat quilòmetres de cables de coure des de la Serra madrilenya fins a Toledo, més de 10 municipis afectats. Madrid és també objectiu dels lladres de coure. Aquí no han fet aturar trens, però sí que han deixat centenars de veïns a les fosques. La Guàrdia Civil els busca mentre els ajuntaments, la majoria, sense assegurança per robatoris d'aquest tipus, paguen factures de milers d'euros per restablir el cablejat.
0: El Madrid torna a atacar el Barça pel cas de Greira.
9: La UEFA ha rebut diversos documents enviats pel Club Blanc referents a aquest cas i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid espera que la investigació avanci amb celeritat i el Barça recorda en un altre comunicat que aquesta investigació es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al Futbol Club Barcelona.
0: I el d'ell del Girona, Quique Álvarez, reconeix que té una de les millors plantilles de segona divisió.
9: Álvarez, però, recorda que ho han de demostrar. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: No em puc amagar que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I...
9: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el vespre, a l'Eurolliga de bàsquet a les 7, Besiktas-Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la Nations League, avui França, Itàlia i Bèlgica, Turquia, a partir de 3:15.

0: Són 6:45. Comença el dia Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Colera, a l'Alt Empordà, a 7:45 del matí.
1: I es pondrà a les 7:27 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:43.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Cabrils, 21 graus, a Gimenells, 18, i a Banyoles, 18, també.
0: I pel que fa al temps, atenció a les tempestes que estan reactivant-se a aquesta hora, Eloi Cordomí.
3: Bon dia. Sí, ja hem tingut pluges de més de 150 litres per metre quadrat al Montsià i en aquests moments torna a caure pluja torrencial. La precipitació quedarà estancada aquest matí a les Terres de l'Ebre i amb una lleugera tendència a anar pujant. Això vol dir que també podria arribar a l'extrem sud del Camp de Tarragona. Pluja molt intensa en qualsevol moment del matí.
0: De seguida ho ampliarem amb l'Eloi Cordomí. Com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit a les Terres de l'Ebre, hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són la C12 a Tortosa, la T331 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, també en dos punts entre Freginals i Tortosa, i també la TV-341 a Mas de Barberans. Mentrestant, a Barcelona hi ha les retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i també als accessos a la ciutat. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància i de mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
0: Tot això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Santa Bàrbara.
1: Registres no oficials situen aquesta població del Montsià com el municipi amb més precipitació acumulada, més de 200 litres, que han convertit carrers en torrents, tot i que no hi ha constància de danys. Hi ha 9 municipis del Montsià i també el Baix Ebre que han suspès classes i han tancat equipaments municipals, i la mobilitat, com sentíem ara, està força afectada. Protecció Civil no descarta l'enviament d'un nou S-alert.
0: El segon, Congrés.
2: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'hi han de convalidar avui. Els de Puigdemont insten el govern espanyol a retirar-los i refer-los de nou si volen el seu suport. Però des de la Moncloa ja han dit que no faran marxa enrere i que mantindran la votació.
0: El tercer, Parlament.
1: Ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge. La compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, els comuns, se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment.
0: El quart, tiroteig.
2: Dos guardes civils han estat ferits aquesta nit en un tiroteig a Terrassa. Els agents perseguien una banda presumptament dedicada a saltar camions de mercaderies al barri de Can Parellada. Els Mossos han obert una investigació.
0: I el cinquè nom del dia és Vladimir Putin,
1: que reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa i insisteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus. El líder del Kremlin subratlla, però, que no té intenció d'atacar primer.
0: Fem un cop d'ull també a la matinada. Què ens deixa Brussel·les, Pol?
5: Pendents d'una nova vaga al transport aeri, en aquest cas els tripulants de cabina d'EasyJet a Portugal. Durarà 5 dies i afectarà prop de 450 vols que ja han estat cancel·lats.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Doncs novetats sobre el cas de Lindsay Clancy, que és la mare jutjada a Massachusetts per haver matat els seus 3 fills. El jutge ha rebutjat declarar-la no culpable després que el judici es considerés nul perquè el jurat popular no va ser capaç d'arribar a un acord. El jutge descarta així la petició de la defensa i alega que la fiscalia va presentar prou proves perquè un jurat racional li atribuís càrrecs d'assassinat.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb noves tensions amb Taiwan, la Guàrdia Costera ha fet servir canons d'aigua per expulsar un pesquer xinès que era a prop de les Illes Prates, al mar meridional de la Xina, un territori administrat per Taipei i que reclama Pequín. Segons les autoritats taiwaneses, el vaixell havia entrat 50 quilòmetres en aigües restringides.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades. Junts.
6: Sí, tant a les de Barcelona com a les de Madrid. La Vanguardia, Junts, tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periòdico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure els decrets antidesnonaments. A Madrid, El País, també Junts rebutja els decrets malgrat el clam dels carrers, i La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd, diuen, al Congrés i al carrer. Altres temes de portada, l'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta, gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja, i El Mundo titula que els reis generen després de la hispanitat sense trucar a Mohamed VI. I per acabar, llegim el periòdico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat que està empresonat diu que no recorda haver-li fet cap mal.
0: I a la premsa comarcal, Ara Garcia, bon dia.
7: Bon dia.
0: I llegim que Josep Maria Estela tornarà a ser el cap dels Mossos d'Esquadra a Lleida.
7: Ho serà a partir de mitjans d'aquest mes d'octubre, segons ha pogut saber el Segre, i d'aquesta manera el comissari lleidatà, que aquests darrers dos anys ha estat a la cúpula dels Mossos, tornarà a ser el màxim responsable policial del cos de la plana de Lleida. Rellevarà el comissari Josep Codina, pendent de nou destí. Estela va ser cap dels Mossos a Ponent entre l'octubre del 2022 i el novembre del 24. Anteriorment havia sigut cap del cos a Catalunya en substitució de Trapero. El diari de Girona avui diu que els càmpings de la demarcació baten el rècord de viatgers, però registren menys pernoctacions. Els establiments han rebut prop de 409.000 persones a l'agost, això és un 6,3 més que fa un any, mentre que les nits contractades disminueixen un 5%. I el diari de Tarragona destaca que el mercat municipal de Vilaseca tancarà aquest 2026 després de 40 anys obert. Les dues parades que hi queden acaben la concessió al novembre i l'Ajuntament no les renovarà. El futur de l'edifici encara no està decidit.
0: I en esports, el Madrid torna a atacar el Barça pel cas Negreira. Robert.
8: Envien nous documents a la UEFA sobre aquest cas perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió, mentre que hi ha derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'Handbol davant el Vesprem, 33-42. A l'Euroliga de bàsquet a les 7, Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:36, queden 32 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, i cada dia a aquesta hora hi fem un cop d'ull amb Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Mentre les elites de Washington intenten centrar la campanya en l'impacte de la intel·ligència artificial, els ciutadans americans es preocupen per coses més mundanes com ara l'estat de les seves infraestructures. D'això en parlava ahir Peter Hessler al New Yorker, en un reportatge fantàstic sobre la carretera 550. Aquesta mítica via, coneguda popularment com la Million Dollar Highway, recorre les muntanyes del sud-oest de Colorado i és molt visitada per turistes que volen conduir per penya-segats de centenars de metres. Tot i això, la carretera és molt perillosa, té centenars de morts a la història dels seus barrancs i està exposada a esllavissades constants. Però, com explica Hessler, els conductors que hi transiten estan tan acostumats al perill que ja s'han oblidat de reivindicar-ne la millora. Això podria ser la metàfora d'un país que s'ha centrat tant en la responsabilitat individual que ara li costa reivindicar la seguretat de tots.
10: El matí de Catalunya Ràdio. El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
11: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i mig de set del matí.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta un dia més pendent del cel.
2: A Tortosa hi han caigut 147 litres i dades no oficials apunten que Santa Bàrbara, al Montsià, podrien haver passat dels 200 litres. Que Mama Ramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
14: Farem el seguiment de la situació i en cas de que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, doncs, poden provocar, doncs, inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar un SOS alert per demanar a la població, doncs, que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dintre dels edificis.
2: De fet, el Montsià i el Baix Ebre segueixen a màxima alerta. Hi ha 9 municipis d'aquestes comarques que han suspès classes i han tancat equipaments municipals.
1: Com dèiem, un dels llocs on més ha plogut és Santa Bàrbara, el Montsià. Anem cap allà, Jordi Barranca, bon dia.
15: Hola, Francesc, bon dia. Sí, mira, durant aquesta última estona la pluja ha anat en augment i ara és més intensa del que ho era abans a les 6 del matí. Aquí a Santa Bàrbara, la part central del poble la travessa literalment de nord a sud un barranc, el barranc del Palós, que és el que sempre s'inunda i el que sempre baixa amb aigua, que sembla un riu, cada cop que hi ha pluges torrencials. Aquesta darrera nit ha passat el mateix i aleshores la carretera principal, que també travessa el municipi, està tallada en la seva part central, que és precisament per per on passa aquest barranc. De fet, voluntaris de Protecció Civil Municipal estan vigilant que no passin vehicles. Hem parlat amb el cap de Protecció Civil d'aquí de Santa Bàrbara i ens comentava això.
16: Ara ja no baixa, però està previst que torni a baixar d'aquí unes hores. Si mires aquí al fons, està ple de roques, de pedres, de brossa, que els cotxes no poden circular. Hi ha alguna, també hi ha alguna carriera que està oberta i llavors, que no se valori tot, els danys no s'obrirà el que és la carretera.
15: Un poble de Santa Bàrbara, aquí al Montsià, que es desperta encara amb les imatges de la riuada que va travessar el poble de fa tot just unes hores. Hem pogut també comprovar com moltes de les cases, sobretot de la part per on normalment baixa l'aigua, tenen fustes i barreres per intentar, si més no, que l'aigua no entri als seus habitatges.
1: Aquesta és la situació ara mateix a Santa Bàrbara, al Montsià. Gràcies, Jordi. I, Sílvia, les pluges també han deixat afectacions al transport.
2: Sí, l'eix de l'Ebre, la C12, per exemple, està tallat en dos punts a l'altura de Tortosa i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. A l'AP7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud i els trens, els Euromeds o Intercity, que comuniquen Catalunya amb el País Valencià, estan suspesos. És que també estan en màxima alerta al nord del País Valencià.
1: L'altre tema del dia és, evidentment, l'habitatge. Junts votarà en contra dels decrets d'habitatge del govern espanyol. És notícia d'aquesta nit i reacció d'ara mateix del president de la Generalitat, que en un missatge a la xarxa social X diu: una decisió incomprensible i irresponsable, Junts ha de rectificar. Diu el president de la Generalitat: no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. I acaba: defensar Catalunya és defensar la seva gent. Junts, PP i Vox fan exactament el contrari. Però dèiem que aquesta decisió s'ha pres aquesta nit en una reunió telemàtica de l'executiva del Juntaire, Sílvia.
2: Això mateix, i després d'una reunió de la cúpula, el partit exigeix a la Moncloa que refaci el text per prohibir els desnonaments de persones vulnerables i vetar la compra de pisos a fons d'inversió, si és que vol el seu suport. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en polítiques d'habitatge. Són declaracions de la portaveu Carme Carasso, Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
17: Cal seguir mobilitzats i per això anem cap a una vaga general, precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer.
1: I ja hi ha resposta, com dèiem, del govern espanyol a la negativa de Junts a no donar suport als dos decrets si no els retira i negocia un nou text.
2: Si el govern espanyol es nega a retirar-los, a la votació d'avui al Congrés, el Moncloa carrega contra els de Puigdemont i diuen que arriba l'hora que Junts quedi retratat al costat del PP i Vox votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
1: Notícia destacada també de les últimes hores. A Terrassa, dos agents de la Guàrdia Civil han quedat ferits aquesta nit passada després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada d'aquesta població del Vallès.
2: Sí, segons han pogut saber aquesta mesura, els guàrdies civils de Paisà perseguien un grup de lladres especialitzats a saltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets que s'han difós a través de les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La divisió d'investigació dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
1: Més notícies. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Adamuz i Gelida.
2: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
18: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
19: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
18: cifra, no se puede.
19: No me atrevo a darlo, no. Porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
2: Santano sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i la incorporació de nous trens.
1: I aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
2: Més de la meitat dels que continuen en el continent han estat exposats a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat rècords, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus.
1: I a la crònica cultural, avui, el grup de rock nord-americà Evanescence.
20: Va fer vibrar el públic de Badalona, on va presentar el disc Santuari. Feia 20 anys que no feien un concert a Catalunya fora d'un festival.
1: Badalona, Marc Ruiz.
6: La banda liderada per Emily ha conquerit l'Olímpic Arena de Badalona amb columnes de foc, audiovisuals amb aspecte de videojoc i un so perfecte. El metal d'Evanescence és gòtic, simfònic, melòdic, industrial i enganxa perquè Lee sap tocar la tecla. Han interpretat gairebé totes les cançons del nou disc Sanctuary i també han rescatat clàssics com Call Me When You're Sober, que ja va sonar al concert de fa 20 anys, la inevitable Bring Me to Life o les balades de piano Lithium i My Immortal. La veu d'Emily és com una espasa de doble tall. D'una banda fa melodies de mezzo-soprano i de l'altra et fareix quan menys t'ho esperes i el públic l'adora quan ho fa. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquest cap de setmana celebra una nova edició dels Petits Camaleons al Festival de Música per a Nens i Famílies. I tiraria enrere el temps.
20: Dissabte hi actua Miqui Núñez, també a Losa, amb Bauca, el Poni Pissador, els Amics de les Arts i Triquell, mentre que diumenge serà el torn del Petit de Caleril, Sidoní, Pol Bordes o la Colla Pirata. El festival enguany arriba als 15 anys d'història. Albert Puig n'és el director.
3: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
1: I per acabar, Rosalia. Perquè rebrà el Premi Billboard al Saló de la Fama 2026 per la seva trajectòria.
20: Sí, l'anunci el van fer ahir la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar Rosalía com una de les artistes més distintives i influents de la música global i va recordar que el seu últim àlbum, Lux, va aconseguir 5 números 1 a les llistes de Billboard. Rosalía rebrà el guardó durant la gala d'aquests premis que se celebraran el 22 d'octubre a Miami.
1: Passa un minut de 3:45 del matí. Molt atents al temps, sobretot pel que fa a l'evolució de la situació al sud del país. En aquests moments tornem a tenir pluja torrencial a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia. Sí, s'està intensificant, eh? Ja fa estona que anem seguint aquest gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes d'una gran extensió. Ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, arriba també a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, i la part que està deixant precipitacions més abundants es troba estancada sobre les Terres de l'Ebre. La idea és que vagi avançant lleugerament cap al nord, però molt a poc, per tant les pluges podrien continuar sent molt abundants al Montsià i al Baix Ebre. Recordem que ja han tingut precipitacions de fins a 147 litres per metre quadrat a Tortosa, a Mas de Barberà en 154 litres per metre quadrat, Santa Bàrbara, una estació no oficial, arriba a superar els 200 litres per metre quadrat, i aquestes pluges que cauen ara es podrien sumar a aquestes quantitats que ja han estat torrencials. De fet, es preveu que els rius puguin créixer, rius, barrancs, torrents, puguin créixer amb molta facilitat les pròximes hores. Compte perquè al voltant del migdia també aquestes pluges podrien arribar al sud del Camp de Tarragona, entre mig matí i migdia, i també tenim algunes pluges ara mateix que cauen en alguns sectors, per exemple, de l'Alt Pirineu i el Prepirineu de Lleida. Aquí són molt més moderades. Demà dissabte es manté la pluja sobre el mar i en alguns punts a tocar terra, a les Terres de l'Ebre, al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Després, a la tarda, arriba a la meitat nord de Catalunya i diumenge alguns models ens indica que la meitat sud podria continuar plovent amb força.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, situació complicada a les Terres de l'Ebre. Hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són la C12, l'eix de l'Ebre, entre Tortosa i Roquetes. També tres carreteres locals i comarcals. La T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. La T331 en dos punts entre Freginals i Tortosa. I la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes. Mentrestant, a Barcelona hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, també a la B23 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, en tots dos sentits. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga i mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
13: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
1: Avui
5: hem rebut el missatge de Tanit Pinyol. És mestre i ha treballat des del 2007 a l'administració pública. Des d'aleshores ha cotitzat, però ho ha fet a través de Mufase. Fa uns mesos va demanar una excedència per anar a treballar a l'escola concertada i ara ha hagut de demanar la baixa. El problema és que no ha arribat als 180 dies cotitzats del règim general i, per tant, no té dret a cobrar cap prestació.
7: M'està generant molta angoixa aquest fet, el fet de que tampoc estic bé amb la patologia que tinc com per tornar a treballar, en el que genera i implica a nivell de llar de no poder sostenir el que és el lloguer, no poder sostenir i fer-me càrrec de la meva filla.
22: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
20: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el trimestre amb fortes caigudes. El petroli torna a superar els $100 al barril. L'IBEX encadena la quarta sessió consecutiva de descensos i ha perdut un 2,17% fins als 19.000 punts. Als Estats Units, els dos principals índexs borsaris, el Dow Jones i el Nasdaq, han tancat pràcticament plans. A l'Àsia, amb el nou repunt del preu del petroli, la borsa de Hong Kong cau prop d'un 3%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
23: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
24: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballar merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
25: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
26: Increïble.
25: Platòric.
26: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
25: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 9 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem que serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
27: Bon dia.
1: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
28: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
29: Hola, bon dia.
1: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
30: Hola, bon dia.
1: Avui que estem pendents del cel, comencem a Lleida, on després de les pluges de les darreres hores, avui parlarà la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Està previst que faci balanç de l'any hidrològic, Júlia.
27: Així és, a 9:45 parlarà el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica per fer un balanç de l'any 2025-2026, marcat per la irregularitat, amb una sequera pronunciada aquest estiu, però venint d'un hivern especialment plujós. Això a l'inici d'un cap de setmana amb moltes propostes culturals a la demarcació. De cinema, per exemple, destaquem dos cites: el Galàctica a Tàrrega i el FIC d'Age a la Noguera, en clau musical el Musiquem a Lleida, i si el que ens agrada és l'aviació, a l'aeroport d'Alguaire, nova edició de la fira Lleida Air Challenge.
1: A Barcelona, Marc, encara que avui parlem de pluja, es fa balanç d'incendis.
28: Sí, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de focs d'aquest 2026, ara que oficialment ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls es fan públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12, també a mig matí. Per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
1: Més coses avui declaren els primers testimonis del cas Inipro, que investiga el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC de Tarragona fa 13 anys, Ricard.
29: Doncs sí, aquest matí podrem sentir els primers testimonis d'aquest cas en què l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, és el principal acusat al costat de 8 persones més. S'enfronten a penes que van dels 2 als 13 anys de presó. Avui també s'han de resoldre les al·legacions que van presentar les parts durant la sessió de les qüestions prèvies del judici. Aquest és un aspecte important, eh? Totes les defenses van demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats. Per tant, la decisió del jutge pot determinar l'evolució del judici.
1: I a Girona avui s'ha convocat una manifestació coincidint amb l'inici del judici pel crim masclista en què va morir Carla Fernández fa 3 anys, un cas que va commocionar la ciutat i va provocar diferents mobilitzacions, Maria.
0: Sí, serà una concentració davant l'Audiència de Girona de suport a la família de la noia de 27 anys, assassinada el juliol del 2023 al barri de Sant Narcís, i es fa coincidint amb l'obertura del judici amb tria del jurat popular. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la Fiscalia reclama per ell presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació de l'associació Ama Feminicidios per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
1: Doncs així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
8: El Madrid hi torna enviant nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42 davant el Vespre. I a l'Eurolliga de bàsquet a les 7. Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
9: No falla. Cada aturada de seleccions amb un Barça en ratxa surt Negreira. El Madrid s'esforça en engreixar el relat que els títols del Barça són per haver comprat els àrbitres. Però és una denúncia que té difícil recorregut. Una altra cosa és que el que va fer el Barça fos èticament reprovable. Però el Madrid no busca això. Florentino vol fer creure que el Barça s'ha beneficiat d'ajudes arbitrals. És cert que el comunicat de la UEFA confirmant que el comitè d'ètica es mirarà aquests 50.000 documents enviats pel Madrid dona una mica d'aire a Florentino. Però poc. Perquè en realitat ni la UEFA ha reobert la investigació ni l'ha accelerat. Des del Barça transmeten tranquil·litat. De fet, Joan Laporta acaba de passar 2 dies a Copenhagen amb Schäferin i les relacions entre Barça i UEFA, un cop abandonada la Superliga, són més bones que mai.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
11: Busquem sempre qui més en sap
10: per resoldre els interrogants del dia.
11: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: I quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la presentació ahir a Madrid de la nova pel·lícula de Woody Allen.
12: El pitjor que vaig veure ahir a televisió, les imatges de Woody Allen amb l'alcalde de Madrid i la presidenta Ayuso anunciant la nova pel·li que rodarà a la capital de l'estat, subvencionada, clar. Notícia, per cert, amb la que Telemadrid, per supost, va obrir els informatius. I per què ha sigut el pitjor? Per l'estampa, per el que suposa, i per aquesta frase del cineasta quan van preguntar-li per les protestes a Sol. Jo faig un cine apolític.
1: I a la recomanació del dia i amb motiu del concert d'aquest vespre d'homenatge als 50 anys del disc Bèstia d'Oriol Tramvia, la Carlota Freixenet ens recomana el llibre Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia, d'Agustí Pons.
14: Llegir biografies de músics sempre és interessant, però quan a més aquests músics encara són vius, normalment és que han fet alguna cosa molt especial. Avui voldria recomanar-vos Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia. Per què? Doncs perquè aquesta nit hi ha el concert d'homenatge a l'Oriol Tramvia i als 50 anys de la publicació del Bèstia, el seu disc més bèstia. Aquesta biografia, que a més l'ha escrit l'Agustí Pons, que és el seu germà, és una de les maneres d'entendre un músic i un artista que ens ha fet com som a Catalunya. No us el perdeu, ni el llibre ni el concert.
1: I ahir què van dir els altres, Jubany?
5: Ahir a les emissores de Madrid seguien carregant contra els decrets per l'habitatge impulsats des del govern espanyol.
15: Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil.
5: A l'emissora de Jiménez Los Santos fins i tot han rebatejat l'acampada a Sol.
16: Así nos va. En el asentamiento ilegal de Sol, la situación se hace...
5: I aquí a Catalunya Ràdio, els matiners van tenir un problemet de res amb els diaris. Coses del directe.
17: El principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
18: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un moment,
30: aquí hi ha hagut una fuita.
18: No passa absolutament res i expliquem-ho.
5: A partir de 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Joan.

0: Vinyes, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui reculem uns anys enrere i ho fem amb No Scrubs del trio de noies TLC. I és que tal dia com avui, un 2 d'octubre, però de l'any 2001, es va emetre als Estats Units el primer episodi de l'aclamada comèdia mèdica Scrubs. Va ser per la NBC i va tenir 9 temporades. Combinava l'humor surrealista del treball hospitalari a través de la perspectiva del seu carismàtic protagonista, el doctor John Michael Dorian, personatge interpretat per Zach Braff.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Màxima alerta avui al sud del país. Ha plogut molt aquesta nit i fa una bona estona que tenim una tempesta intensa estancada a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim acumulats ara ja mateix que superen els 150 litres o fins i tot 200 litres per metre quadrat.
1: Gairebé freguen els 200 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, amb dades de fa pocs minuts. Per tant, amb la pluja que s'està intensificant a aquesta hora entre el Montsià i el Baix Ebre, de ben segur doncs, que ja estarem superant aquestes xifres de 200 litres per metre quadrat. Molta precaució doncs, en aquest sentit, perquè les precipitacions creiem que durant les pròximes hores quedaran estancades en aquest sector, sobretot Baix Ebre i Montsià, però amb una lleugera tendència a anar avançant cap al nord, a velocitat molt baixa. Això vol dir que les precipitacions poden acumular molts litres sobre el mateix lloc. Podrien arribar també al sud del Camp de Tarragona durant aquest matí i tot estirar al migdia.
0: I molta precaució, per tant, doncs, per aquesta acumulació d'aigua que seguirem repassant avui al matí de Catalunya Ràdio. Tornem a saludar a aquesta hora Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Fa una hora parlàvem amb vostè, ens deia que totes les incidències eren lleus. Ara mateix continuem així?
2: Ara mateix s'està reactivant les precipitacions a la zona del Montsià i el Baix Ebre, especialment per exemple, a la zona de l'Ullacona, i estem fent el seguiment amb bombers que té un dispositiu desplegat a la zona per seguir a minut a minut aquestes afectacions que es puguin produir i poder valorar si fa falta prendre mesures de protecció de la població.
0: Parlàvem del Montsià i del Baix Ebre. Ara mateix on hem de posar l'alerta?
2: Sí, correcte, és el Montsià de Baix Ebre i principalment a la zona del Montsià de mateix, que és on s'estan reactivant les precipitacions més importants. Portem acumulats ja gairebé 200 litres. El Servei Meteorològic de Catalunya ens ha enviat ara una altra nova alerta perquè es poden superar de nou doncs, els 90 litres en les properes 3 hores i portem gairebé doncs, més en tot el període de les últimes 24 hores acumulats pràcticament més de 200 litres, no?
0: Ens deia també que no descartava enviar més noves alertes als telèfons mòbils. Ara mateix hi ha alguna novetat sobre això?
2: Ara mateix estem valorant si enviem una nova alerta al matí per amb aquestes noves precipitacions que estan entrant i les incidències que tenim, si enviem una alerta al matí per recordar a la gent que eviti els desplaçaments i sobretot que no baixi a soterranis, no travessi barrancs, rius i rieres, que són les zones que estem veient que estan més afectades.
0: Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Gràcies i fins després. Que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Segons dades del Meteocat, per situar-nos, un dels llocs on més ha plogut és a Mas de Barberans, al Montsià. Entre ahir i avui ja hi han caigut prop d'aquests 200 litres. Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Daniela, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, si podem dir bon dia.
0: Quina és la situació? Què és el que veu, alcaldessa?
3: Pues, bueno, ara mateix, com dia el company de Protecció Civil, està plovent moltíssim. S'ha reactivat, a les 4 del matí hem tingut una hora de treva, però bueno, ja veieu, des d'ahir per la tarda, aquí va començar a ploure cap a última hora de la tarda i portem uns 200 litres ja acumulats.
0: Li consta alguna afectació, algun veí que hagi passat alguna cosa que l'hagi trucat, que s'hagi posat en contacte amb vostè?
3: No. Tenim els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena, i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables totalment.
0: Avui al seu municipi recordem també que les escoles estaran tancades. Quina recomanació vol fer, alcaldessa, als veïns que l'estiguin escoltant?
3: Bueno, nosaltres ahir ja vam activar el Duprocim, el govern va enviar és alert i alert és per fort aiguats, no? Estem tots molt avisats. El que passa que no es van decretar tancaments de centres educatius i ho vam fer nosaltres en decret d'alcaldia i bueno, la població, ells ho saben, estan acostumbrats que quan plou d'aquestes maneres la gent ha d'estar tranquil·la a casa i no hem d'anar a explorar res perquè els barrancs són molt perillosos.
0: Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Gràcies per les recomanacions i molta prudència.
3: Gràcies, bon dia.
0: Un dels municipis veïns de Mas de Barberans és Santa Bàrbara. I això que sona, que sembla un riu, és de fa unes hores. És un carrer d'aquest municipi. Unes pluges pol que han deixat diverses afectacions també a la mobilitat o als serveis.
4: Sí, ahir al vespre, 9 municipis, ara ens ho deia l'alcaldessa de Mas de Barberans, 9 municipis van anunciar que suspenien avui classes, són el Montsià, a part de Mas de Barberans, Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Mas d'Enverge i Santa Bàrbara, i el Baix Ebre, Deltebre i Tortosa. Fa uns minuts, més d'un miler d'abonats seguien sense llum al Baix Ebre, durant la nit han arribat a ser 4.300, i els trens suspesos als Euromet o als Intercity que comuniquen Catalunya i el País Valencià. També afectacions a la mitjana distància des d'aquella zona cap al sud.
0: I les pluges provoquen també problemes i talls en algunes carreteres del sud. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, hi ha 5 carreteres tallades per inundació de la calçada. La més important és la C12 entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals i Mas d'Enverge. A banda de la tempesta, a Montblanc

0: Manté la suspensió de Rodalies, la mitjana distància i la llarga distància fins a Catalunya. Els alerts des de primera hora del matí d'ahir van fer que reduguera el trànsit en un 60% i aproximadament 360.000 alumnes se queden sense classes avui.
1: Gràcies, Marta Garcia. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Laura Aznar, Jordi Cominal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Anirem seguint minut a minut el que vagi passant a les pluges. Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4, si algú vol posar-se en contacte amb nosaltres i explicar-nos també com està afectant la pluja en el seu dia a dia. 9-3-0-7-4-7-4. Per exemple, nosaltres també avui amb un ampli desplegament informatiu i tenim a Santa Bàrbara el Jordi Barranca. Jordi, bon dia. Hola, Jordi. Doncs no. No tenim el Jordi, de seguida connectarem. Són les 7 i 8. Repassem el que cal saber a banda dels aiguats d'aquest divendres 2 d'octubre, un divendres on l'habitatge també serà un dels protagonistes del dia. Sílvia Solanes, Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
1: Tombarà.
3: Junts per Catalunya, que votarà en contra dels decrets d'habitatge al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no els retira i aprova un nou text negociat. La decisió va arribar a un quart d'11 de la nit després d'una reunió d'urgència a l'executiva.
1: Jordi Corbalan.
4: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Incomprensible i irresponsable.
5: És com ha qualificat la decisió de Junts Salvador Illa en una piulada que ha fet fa poca estona. Diu que han de rectificar i que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Defensar Catalunya és defensar la seva gent i que Junts, PP i Vox fan exactament el contrari.
1: No retirarà.
6: El govern espanyol es planta davant de Junts i mantindrà els decrets de la votació d'avui al Congrés. La Moncloa vol que quedin retratats al costat del PP i Vox, votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
1: Madrid, Paula Brujats.
7: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió, mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sindicat de llogateres.
3: Demana Junts que rectifiqui. Enric Aragonès es porta bé del sindicat.
8: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
5: A l'altra cara de la moneda, la COE carrega contra els decrets. El seu president, Antonio Garamendi, adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
9: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
6: I considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa.
1: No la compra conjunta de pisos.
3: Els comuns han rebutjat al Parlament la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge que va anunciar el debat de política general. El govern ha deixat clar, però, que la tiraran endavant igualment. Sí que els comuns han salvat de l'executiu de la reprovació mig mandat.
1: Parlament, Albert Prat.
10: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
11: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen
10: pactat amb nosaltres. Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
11: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
10: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió, tal com proposava Junts. Albert Prat,

0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquesta hora, atenció, 7 i 11, envien un NES Alert important al Baix Ebre i al Montsià. Diu que cal evitar desplaçaments, que no s'ho surti a l'exterior, que no es vagi a buscar el cotxe ni es baixi a soterranis. Si us arriba l'aigua, diu, pugeu a plantes superiors i si sou a l'exterior, refugeu-vos en un lloc segur. Seguiu les instruccions de les autoritats i també dels mitjans públics com Catalunya Ràdio. En aquest cas, en risc també, recordeu que teniu un telèfon d'emergències que és el 112, només en cas d'incidència i de risc. I en aquests moments, recordar també que consten 1.230 abonats sense llum als municipis de Deltebre i Roquetes a causa de la pluja. Més coses que us expliquem avui al matí de Catalunya Ràdio. Atenció a aquest tiroteig.
2: A Terrassa, al barri de Can Parellada, dos agents de la Guàrdia Civil de Paisà van quedar ferits ahir a la nit després d'un intercanvi de trets, segons ha pogut saber aquesta emissora, perseguint un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei.
3: Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra ho investiga.
1: I no n'és conscient.
4: El pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. Sí que va suggerir una possible negligència, com agafar-lo massa fort. L'home va declarar ahir petició pròpia davant el tribunal que l'investiga ell i a la mare per maltractaments i agressió sexual.
2: El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El nadó viu amb una família d'acollida.
1: Excepcions.
3: Les que farà la DGT farà amb la nova regulació dels semàfors en groc intermitent per als cotxes mentre creuen els vianants. Pere Navarro, director de la DGT, a aquesta emissora.
5: Avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
4: Barcelona és un dels municipis que s'havia queixat. L'Ajuntament calcula que hi ha 1.500 cruïlles on el groc intermitent conviu amb el verd per a vianants.
1: I arrenca dilluns.
2: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya. Els primers a vacunar seran les persones que viuen a residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
6: Bon dia.
1: Ataquen.
6: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira i demana que es resolgui ràpid. Des del Barça insisteixen que no han fet cap requeriment al club blaugrana.
1: S'ho han de guanyar.
6: El Girona, que té una de les millors plantilles de la segona divisió, això diu el tècnic Quique Álvarez, que avisa que falta demostrar-ho al camp. Declaracions al tot costa.
7: No em puc amagar, que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no?
6: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Eurolliga de bàsquet a les 7, Besit Cas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: 10 segons seran un quart de 8 del matí, anem ara cap al quiosc.
3: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 20 graus de temperatura i les portades d'avui, tant les de Catalunya com les de Madrid, tenen un clar protagonista i és Junts. La Vanguardia, per exemple, titula que Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. L'Ara explica que Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments, mentre que La Razón, per exemple, titula que Junts rebutja els dos decrets i que Sánchez perd al Congrés i al carrer. L'altre protagonista d'avui el trobem al País, perquè el diari entrevista en exclusiva a Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, que ha donat l'entrevista des d'una escola bombardejada, explica que Putin no tem els europeus ni es veu afectat per les sancions imposades.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
9: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
8: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Berga, 19 a Granollers i 22 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
11: Retencions a la ronda de dalt del nus de la Trinitat a Horta i a la ronda del litoral de Bac de Roda Ciutat Vella en sentit Llobregat. Cua també a la B23 i la 2 al Baix Llobregat i a la C58 al Vallès.
10: Els grups municipals de Junts, Barcelona en Comú i Esquerra forcen la convocatòria d'un ple extraordinari per exigir al govern municipal que resolgui el conflicte laboral de les biblioteques.
0: En un comunicat, els tres grups denuncien la falta de voluntat de diàleg de l'executiu del PSC i reclamen que reprenguin les negociacions amb el comitè d'empresa i que es retirin les denúncies penals i administratives contra els treballadors.
4: Segons el reglament, el govern municipal té l'obligació de convocar aquesta sessió extraordinària en un termini màxim de 15 dies hàbils a partir de la recepció de la petició.
10: Més notícies. El Garraf Vilanova preveu un pressupost de més de 110 milions i apuja un 3% els impostos.
0: El pressupost de l'any que ve puja 3 milions i mig més que aquest any, amb més recursos per neteja, espai públic, polítiques socials i equipaments.
4: Entre les principals partides hi ha 14 milions per residus i neteja viària, així com inversions en equipaments esportius, escoles i manteniment de l'espai públic.
10: L'Hospital de Bellvitge és líder estatal en implantació de cors artificials.
0: 11 cors artificials al 2025, la xifra més alta d'Espanya, i va fer 31 transplantaments cardíacs, el màxim de Catalunya.
4: Des del 1992, el centre ha implantat prop d'un centenar d'aquests dispositius que poden servir tant com a pont fins al transplantament com a tractament definitiu. Ho llegim a la premsa del Baix.
10: I al Baix és l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada prepara un projecte de transformació del carrer Manresa. És una de les principals entrades.
0: La iniciativa busca millorar l'espai públic i adaptar-lo a les necessitats actuals dels veïns.
4: De fet, la intervenció per fer el vial més accessible als vianants es portarà a terme després de completar la renovació del carrer Gori.
10: I cultura. Maneres d'escapar-se és el lema d'aquest any del Festival de Fotografia Analògica Revela't, que torna aquest cap de setmana a Vilassar de Dalt, Marta Vallès.
12: La pluja ha fet endarrerir l'obertura del festival, que es farà dissabte. Més de 20 exposicions de fotografia analògica contemporània. Què no ens podem perdre? Pep Mínguez, director del Revela't.
13: Castro Prieto és un dels grans fotògrafs espanyols i ha accedit a passar de lo que és un llibre a l'exposició. Exteriors, hi ha una de Philip Smith. És un fotògraf de Letònia i hi ha unes fotografies de gran format que són brutals.
12: El més especial, el cap de setmana del 16 al 18 d'aquest mes. Des de Vilassar de Dalt, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I música amb Su.
14: Tant de bo que jo fos més com tu i coneguis
10: dins
14: la vida.
10: Dins del cicle directes Estrella d'Am 150 aquest vespre a l'Udegas. Passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
15: El 19 de desembre del 1936.
9: I el número de la sort, el...
15: 4.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
16: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya. ¿Eh?
17: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
16: Empecé a comprar en Obra Más por la comodidad y rapidez.
17: Valoro tanto el stock como el precio.
18: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
19: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obra Mat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Ara mateix molt preocupats pel temps que està caient al Montsià i al Baix Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia, sí. Anem fent el seguiment d'aquestes tempestes que estan quedant estàtiques en aquest sector. De fet, de tot el gran sistema convectiu que tenim al Mediterrani, que ocupa tot el Golf de València, arriba fins a les Balears, a Eivissa, i arriba fins a les Terres de l'Ebre, on hi ha les tempestes més fortes, és precisament aquí les Terres de l'Ebre. I hi ha una dada que ens estem fixant, és la de Mas de Barberans. Ahir van caure 95 litres, ahir bàsicament a la nit, i aquesta matinada n'han caigut 123 i molts d'ells han caigut aquestes últimes hores, aquests últims minuts. Per tant, ja en portem més de 220. Clar, hem de pensar que el barranc de... Vaja, al costat de Santa Bàrbara hi ha tot de barrancs. Santa Bàrbara està al peu dels ports, per tant, allà acumula l'aigua de molts barrancs que baixen i queden concentrats al barranc de Lledó, que passa entre diferents camins, carreteres, que passen entre Santa Bàrbara i Lledó. Per tant, tots aquests camins poden quedar inundats les pròximes hores per aquesta aigua que deu baixar en aquests moments a tota velocitat, perquè ara mateix la intensitat de precipitació és molt intensa. I també una miqueta més al sud neix un altre barranc, que és el barranc de Palós, que en aquest cas passa per Santa Bàrbara. Aquí també tenim registres que tot i que no són oficials, en aquests moments ja ens parlarien de quantitats de precipitació de 250 litres per metre quadrat. Santa Bàrbara és una zona molt més plana, per tant, doncs, l'aigua pot provocar més problemes pel que fa a les inundacions, i, de fet, això és el que hem vist aquesta matinada.
1: 250,
21: insistim
1: ja,
21: en demanar... 250 és un registre no oficial, és a dir, l'oficial sí. Ara mateix estaria 220 a Mas de Barberans. Mm. Però aquestes dades de pluviòmetres que tenen persones particulars doncs ja ens parlen d'aquestes quantitats que, vaja, són fiables. Uh-huh. Llavors, insistim ara en la precaució perquè el terreny està saturat d'aigua, es preveu molta pluja encara els pròxims minuts, les pròximes hores, potser 50, potser 100 litres més, i això voldria dir doncs, que ràpidament es pot convertir en una crescuda d'un riu, d'algun torrent, en aquest sector Baix Ebre, Montsià, però compte perquè avança molt lentament cap al nord i podria arribar també al sud del Camp de Tarragona.
8: Els sons del matí.
21: I es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada entre el nord de Castelló i sobretot les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona de Montsià.
2: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua.
5: Sí, sí, no, el carrer de sempre, el que passa que últimament estan agafant més carrers per aquí a Sant Rafel.
1: Castelló de la Plana, Marta García.
22: Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no constem problemes destacats.
23: Junts per Catalunya votarà en contra de tots dos decrets.
24: Marit!
1: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, retratar.
25: En sentit figurat, descriure exactament o mostrar com és realment algú per mitjà d'actes, paraules o trets. El govern espanyol vol que avui al Congrés els partits que no donin suport als seus dos decrets d'habitatge quedin retratats. I això va pel PP, per Vox i per Junts. Pel govern espanyol han de decidir si volen sortir la foto al costat de la ciutadania o al costat dels especuladors. El que pot quedar retratada també aquest matí a la Cambra Baixa espanyola és la legislatura.
1: Tiroteig.
25: Sèrie de trets d'arma de foc que es produeixen de manera seguida o continuada. Si us pregunteu quants trets calen per considerar que hi ha hagut un tiroteig, doncs es veu que no hi ha un mínim numèric per aplicar aquest terme. És a dir, que un sol tret ja pot considerar-se un tiroteig, encara que sol reservar-se per més d'un tret o un intercanvi de trets com el que hi ha hagut aquesta nit a Terrassa entre un grup de lladres i la Guàrdia Civil. Dos agents han quedat ferits.
1: Punt de no retorn.
25: Moment o llindar crític a partir del qual una situació o procés canvia de manera irreversible i ja no és possible tornar a l'estat inicial. Vladimir Putin diu que pot arribar de forma inesperada, com si no anés amb ell o com si hagués d'arribar de forma inexorable, per generació espontània, mentre reitera l'amenaça nuclear a Europa. Aquesta amenaça del punt de no retorn cada dia és més present, ja sigui per una IA poderosa i embogida, pel risc d'atac nuclear o senzillament perquè quedarem fregits pel canvi climàtic.
1: I ara les xifres del dia amb Lara García. La primera xifra és 20.
26: A partir de l'abril del 2027, les capses d'antibiòtics seran de 20 unitats. D'aquí 6 mesos desapareixeran de manera definitiva les capses de 30 pastilles i l'objectiu és que quan s'acabi el tractament no s'obrin pastilles i així no s'hi pugui recórrer al pacient en un altre moment sense indicacions mèdiques. Cada any a Espanya moren 3.000 persones per resistència dels bacteris als antibiòtics.
1: 1,2 milions.
26: Són les persones que pateixen símptomes greus durant la menopausa. El 75% tenen sufocacions intenses. Són dades de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
1: 87%.
26: És el percentatge de les morts en atropellaments que són culpa del conductor. En aquests casos, els vianants havien comès cap infracció i només en el 13% dels casos no van respectar el semàfor. Són conclusions d'un estudi elaborat per l'Observatori Nacional de Seguretat Viària.
1: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una doble foto de les tres xemeneies, amb, com un busca les diferències, s'hi veu l'esquelet d'un edifici i davant una paret. I aquí és on hi ha la pista, perquè en una fotografia és plena de grafitis, sense cap espai lliure, i en l'altra imatge, la mateixa paret, està completament blanca.
4: Ho trobem a La Vanguardia, que explica que l'Ajuntament de Barcelona va decidir posar punt final a una de les meques del grafiti barceloní, les Tres Xemeneies. Afegeix que han netejat més de 200.000 metres quadrats de façanes en 8 mesos i que aquesta política espanta els grafiters. Prova d'això, diu, és que cada vegada els serveis de neteja es troben amb menys façanes pintades.
1: A la segona imatge hi veig quatre trossos de pa de barra tallats, no enllesca, sinó com si fossin petits entrepans oberts pel mig, una terrina d'humus, d'aquests de plàstic que trobes fàcilment al supermercat, i un ganivet de cuina d'una mida mitjana, no de pelar patates, sinó que podria servir per tallar verdures, per exemple.
4: Sí, és una imatge que corre per les xarxes i que veiem a diaris digitals, i és que és la foto que ha agafat de referència l'Ajuntament de Madrid com a prova, diuen, del perill de l'acampada de la Puerta del Sol. I és basant-se en aquesta foto del pal humus i el ganivet de cuina que l'alcalde ha demanat una intervenció immediata i avisa de mesures judicials.
1: I la tercera imatge del dia, atenció, convertir Oxford Street en un carrer per vianants. Londres, Quim Olivares, què hi veiem?
0: Ahir dijous l'Enigmarius feia.
1: No, aquest no és en Quim Olivares, ara sí, Quim. Hola, Quim. No tenim en Quim. Doncs si no tenim en Quim, ara sí.
3: Estressant d'autobusos, taxis, bicicletes, moltes se salten als semàfors, tricicles turístics decorats amb mal gust i algun cotxe privat. I les voreres estan plenes a vessar de persones que van a comprar amunt i avall i que també se salten la majoria de semàfors. El 26 d'octubre, a l'inici de la campanya de Nadal, es pacificarà parcialment aquesta artèria comercial. Per l'alcalde, el laborista Sadiq Khan, això portarà beneficis mediambientals. El canvi obligarà a desviar el trànsit pels carrers al nord d'Oxford Street, que no estan gaire contents amb l'alcalde.
6: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmarius.
7: L'Enigmarius, amb Màrius Serra.
0: Ahir dijous l'Enigmarius feia: acoloris la roba de la bandera amb destresa. I la resposta era: en sabés. En sabar la roba vol dir remullar-la amb sabes per fixar-ne i avivar-ne els colors. I la destresa la demostraria qui en sabés. Acabem la setmana una mica lluny, a Suècia. Membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec, de 7 lletres. Membres d'una dinastia de califes a mans del pop suec, 7 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.

0: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Regina Rodríguez Sirvent.
1: Avui la Clariana preveurà que farà fred. Obrirà l'armari i trobarà una jaqueta que fa 6 anys que buscava i es posarà extremadament contenta. No per la jaqueta en si, sinó perquè també preveurà el desig. Posarà la mà a la butxaca i palparà amb els ulls tancats. Bingo! La targeta del restaurant amb els millors carbonara de la història que mai més va saber trobar era allà. I després d'això, recordarà que també és el seu aniversari, però que potser ja no li cal cap més regal.

0: Són 8:15.
1: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:15 i ara mateix molta precaució, sobretot al Baix Ebre i al Montsià. Ens despertem amb 12 graus a Das, 21 a Cabrils, 20 a Tarragona, el dia en què entrevistarem també porteus de diferents grups parlamentaris per valorar el no de Junts dels decrets d'habitatge. Però què hem de saber del dia d'avui i molt especialment del que està passant pel que fa a les pluges? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Que Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un nou SAlert al Baix Ebre i al Montsià. Es demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas apropar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres.
3: Fa força estona que hi ha una tempesta estancada a l'extrem sud del país amb acumulacions de 200 litres per metre quadrat en alguns punts del Montsià o el Baix Ebre.
4: A les 11 comença el ple del Congrés on, si no hi ha novetats d'última hora, es tombaran els dos decret sobre habitatge després que Junts s'hi hagi posicionat en contra.
3: La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa ho acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
4: Un Illa que ha vist com els comuns al Parlament han rebutjat la seva proposta estrella, el debat de política general, la compra conjunta de pisos entre particulars i la Generalitat.
3: I dos guàrdies civils han estat ferits aquesta nit en un tiroteig a Terrassa. Els agents que anaven de paisà perseguien una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
5: En esports, el Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42, davant el Vesprem.
0: I pel que fa als aiguats a les Terres de l'Ebre, no paren de sumar litres ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, se sumen 220 litres a Mas de Barberans, a Tortosa 150, més de 140 en altres punts de la Plana Alta i el Baix Maestrat. El terreny està saturat d'aigua i els torrents poden créixer amb molta rapidesa a les pròximes hores. I és que les pluges han quedat estancades entre el Baix Ebre i el Montsià, però van avançant molt lentament cap al nord i, per tant, durant el matí i migdia també podrien descarregar fort al sud del Cap de Tarragona. El cap de setmana es manté la inestabilitat amb tempestes fortes sobre el mar, al litoral i en altres llocs de Catalunya.
0: Ara mateix també informen que a Deltebre més de 450 abonats estan sense llum. Seguirem també aquesta incidència. Mobilitat també aquesta hora amb trens suprimits a causa d'aquest temporal. Maria Fernández, bon dia.
7: Bon dia, sí. Renfe ha suprimit la circulació dels serveis de llarga distància Euromed Intercity que connecten Catalunya amb el País Valencià i tampoc circularan aquest matí els trens de mitjana distància que van de Tortosa i Vinaròs cap al País Valencià. D'altra banda, el primer tren del dia de l'R16 de Tortosa cap a Barcelona va una hora i mitja tard, una hora i mitja, ens diu Renfe, però que en aquest cas és un retard puntual per una qüestió operativa.
0: I a les carreteres hi ha 5 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada, Mireia Sala.
8: Sí, la més important és la C12, entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, Galera, La Sénia i Mas d'Enverge. A banda de la tempesta, a Montblanc està tallada la TV-7044 per un camió avariat i als accessos a Barcelona hi ha cua a les dues rondes en sentit Llobregat, a la B23 a Molins i la C58 a Sant Quirze.
0: I avui atenció també perquè ens fixarem en els articles i també en les portades dels diaris. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia. Avui amb el mateix subjecte a totes les portades, Ricard, la paraula és Junts. En destaquem tres. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments i la Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer. Altres temes de portada. El País entrevistat, Volodymyr Zelensky, és la gran foto de portada. El president d'Ucraïna assegura que Vladimir Putin no tem els europeus i ni es veu afectat per les sancions. I per acabar, llegim el periòdico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa.
0: És curiós avui mirar la premsa com es posiciona, diguéssim, amb el que ha passat amb l'habitatge i amb la posició de Junts, i també curiosa la lectura que en fa la Vanguardia. És significatiu, si més no. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Laura Aznar, Jordi Cominal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Són 7:34. I obrim aquesta hora a la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
10: Per exemple, l'editorial del País que diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge. O a La Vanguardia, el director Jordi Juan avisa de la derrota de Pedro Sánchez que pot tenir seqüeles.
0: Jordi Juan,
10: el director de La Vanguardia.
0: Sí, sí. Jordi Juan avisa de la derrota...
10: Diu, paradoxes de la política espanyola. Just pocs dies abans que el Tribunal Constitucional permeti la tornada de Carles Puigdemont, el seu partit pot provocar, sense voler-ho, que es posi punt i final a la legislatura. Mm-hmm. El Mundo, el Federico Jiménez Los Santos, va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les seves cases a 2,4 milions d'espanyols. Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tira endavant el decret. A l'Ara, l'Antoni Bassas diu que els llogaters tenen por de ser desnonats, els propietaris de la seva inseguretat jurídica i els polítics de seure a negociar res perquè queda tou. I el periòdico, el periodista Joan Canyete Veil, exposa que la política ha d'actuar, però no amb dos decrets oportunistes i matussers en el seu redactat.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
11: Gairebé la meitat de les persones d'entre 30 i 44 anys viuen de lloguer, publica el Nació. A més, hi ha el doble d'arrendataris d'entre 45 i 64 anys que el 2013. I, per contra, els que viuen en un habitatge de propietat han baixat del 74 al 67%. D'altra banda, l'informe Vides Futures recull que el lloguer està portant més rotació residencial. En aquest sentit, el 2021, només el 36% de la població de l'Estat vivia el mateix habitatge que 10 anys abans. Això és pràcticament la meitat que els anys 90, que ho feia un 70%. El document apunta que aquesta tendència anirà més.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
14: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
15: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
16: Quan vulgui.
15: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
16: Tot el temps que vulgui.
15: I totes les bombolles que vulgui?
16: Totes les bombolles que vulgui.
15: I tot el relax que vulgui?
16: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
20: Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
21: Peugeot. El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar... I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre, amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
22: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quin és el supermercat més car de Catalunya?
4: El Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes, completen el podi, el supermercat del Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el supermercat on és més barat fer la compra és el Family Cash, que només té un local a Tarragona i un a Amposta, ho recull el Nació Digital.
0: Quina compra ens ha sorprès a Wallapop?
1: Una peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell. Ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les mudanyes de Prades a l'empresa agrícola La Solana, al Baix Camp. Explica la història. El Segre diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop. El cert és que cada cop n'hi ha menys.
0: I què ens descobreix el Regió 7?
4: El secret de les pastilles Joanola. L'empresa amb fàbrica Sant Quirze del Vallès fa 120 anys i aprofitant aquest aniversari doncs ha obert les portes. El diari explica que més aviat sembla que hi facin pizzas. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia del barri de Gràcia de Barcelona el 1906 amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Pol Forada i Lara Garcia.
3: En plana internacional, Donald Trump augmenta la pressió sobre Europa en un intent de baixar els preus dels carburants abans de les eleccions de mig mandat el mes de novembre. Reuters anuncia que Washington amenaça Alemanya i França que si no alliberen reserves de dièsel per ajudar a contenir l'escalada de preus dels carburants, s'enfrontaran a un veto dels Estats Units a les exportacions d'aquest carburant. A França, el govern està atrapat en una mobilització estudiantil que se li ha estat descontrolant. Segons Le Monde, el ministre d'Educació rebrà avui les associacions d'estudiants de secundària i de pares i mares d'alumnes, després de 10 dies de manifestacions a les portes dels centres educatius. I el Corriere della Sera, Itàlia, diu que s'obre oficialment la cursa pels pressupostos del 2027, un camí que es presenta complicat en un context marcat per la crisi energètica.
1: I avui els titulars de premsa econòmica tornen a pilotar al voltant de l'habitatge i l'economista assegura que el govern espanyol oblida la llei del sòl encallada des de fa 4 anys. Segons el mitjà, aquesta llei és la solució a la crisi de l'habitatge perquè desencalla el problema de la manca de sòl edificable. Mentre l'executiu concentra la seva política residencial en noves mesures sobre el mercat del lloguer, el gran problema que condiciona la creació d'oferta continua pendent, lamenta el diari. Expansió en un dia més en contra dels decrets de l'habitatge publica que els juristes qualifiquen el text que vota avui al Congrés de demencial en contenir conceptes jurídics indeterminats, cosa que podria generar, segons el diari, una onada de litigis, tot i que el mateix Expansió matisa que això no passarà perquè, diu, els decrets estan destinats al fracàs. I l'ON Economia destaca que directius i executius de Volotea s'han apujat el sou en ple declivi de l'aerolínia. L'aerolínia rescatada amb diners públics en la pandèmia perdia diners abans i en perd després. Acaba de sol·licitar el preconcurs de creditors.
0: I a la premsa esportiva destaquen els nous atacs del Madrid pel cas Negreira. Robert Prat.
5: El diari Esport recorda que no hi ha cap nou expedient contra el Barça i veu aquesta iniciativa del Madrid i de Florentino com fum. Joan Baells afegeix que el nou Madrid de Florentino ha passat de ser un club senyor a agafar el paper de víctima i avisa que amb el pas del temps Florentino pot consumar un ridícul majúscul. Si em diu que vull te ganes,

0: Deportivo destaca que són 50.000 folis els que ha enviat al Madrid, però que no s'ha obert cap expedient nou. L'Esportiu parla del comodí Negreira amb un Madrid que demana pressa a la UEFA per tapar les seves misèries. Des de Madrid els titulars són tan grans que no hi caben. Portada tot drap del Marca. El Madrid posa urgència a la UEFA perquè sancioni el Barça. El diari AS diu és la mateixa UEFA qui reactiva el cas Negreira. El periòdico parla de Cristiano Ronaldo com la caiguda d'un mite que ha traït el seu llegat de compromís, talent i passió, i que Portugal continua convulsa pel trist final que està escrivint el millor esportista del país amb un epíleg pèssim i impropi d'una llegenda que demostra immaduresa. Carme Barceló afegeix que Cristiano és el jo i només jo. La Vanguardia apunta al final de Cristiano, dient Joan Golobar recorda que pertany a un equip significa estar disposat a celebrar victòries en què un no ocupa el centre de la fotografia i el país el remata i diu que es punxa el globus Cristiano.
1: Yo pienso que puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció, perquè roben dos camions d'Envidia pensant-se que havien capturat un tresor de xips d'IA, però estaven plens de sorra.
4: Ha passat a Califòrnia i ho recull el Mundo. Nvidia és una empresa especialitzada en IA. És per això que els lladres van decidir assaltar uns camions pensant-se que dins hi trobarien material caríssim que s'utilitza per desenvolupar i alimentar els sistemes d'intel·ligència artificial. Però el botí que va resultar ser un autèntic fiasco quan van obrir les portes dels camions es van trobar amb 9 tones de sorra.
2: Detenen en una operació contra el narcotràfic el responsable de l'equip antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia.
5: Miguel Ángel Barbero, el responsable de l'equip contra la delinqüència organitzada i antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia, ha estat detingut amb 3 persones més en una operació que relaciona amb el tràfic d'estupefaents. Fa 9 anys el van arrestar pel mateix motiu. Està investigat per diversos delictes, pertinença a banda criminal organitzada, suborn, revelació de secrets i omissió del deure de perseguir la delinqüència.
2: No, m'estava imaginant la conversa entre el seu cap i l'agent Barbero. Segur que tiene lo de la droga, lo tengo controlado. Fernandisco recorda els seus inicis a la ràdio amb 12 anys, escalfava els cigalons dels locutors.
4: Sí, en una entrevista a la cadena SER, el locutor ha explicat que va començar el món de la ràdio quan els discos de vinil i el fum del tabac complien els estudis de so. Els seus inicis van ser a Ràdio Miramar i ha explicat que la seva feina era escalfar els cigalons dels locutors que treballaven a les 8 del matí. Per fer-ho, utilitzava un càmping gas que hi havia a l'estudi. Recorda que van ser matins molt foscos, sobretot per la falta de llum de la redacció.
2: Canalies, qui fa anys avui?
5: Felicitem el cantant Sting, el compositor i cantant en fa 75, també la cantant Romina Power, que bufa 75 espelmes, i acabem l'actriu Maribel Verdú, que en fa 56.
2: I Sant Oral?
5: Mira, avui és el dia del Sant Àngels de la Guarda, també.
2: Sant Àngel?
5: Sant Àngel?
2: Avui sí.
5: No m'ho diguis! Va. Les felicitats al nostre Àngel de la Guarda.
2: Angelina també, no? Suposo.
5: Suposo que Angela també. I també és la Mare de Déu de l'Acadèmia i, a més de tot això, suma-li que és Sant Sadurní.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
8: 2 d'octubre de 1976. Atenció, s'apuja el salari mínim interprofessional fins a les 11.400 pessetes mensuals, el que ara serien 68 euros i mig. Tot i l'increment, la conflictivitat laboral ara fa 50 anys era molt alta. Aturades al sector tèxtil, al metal·lúrgic, vaga correus, vaga als controladors aeris i la que més afecta els ciutadans, vaga als forns de pa, que deixa imatges de postguerra amb llargues cues i persones que acaparen tot el pa que poden. Ara fa 50 anys, reunió important a París entre membres de l'Assemblea de Catalunya i el president a l'exili, Josep Tarradellas. Havien de definir una estratègia de com recuperar la Generalitat i quin paper hi havia de tenir Tarradellas. Acabo amb el Corte Inglés, que anunciava als diaris que aquella tarda Antonio Machín signaria discos al seu centre de la Diagonal. Que han passat 50 anys en dona fer l'anunci quan defineix Machín com el popular cantante de color.
9: El Pla AutoPlus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:47. De seguida ampliem la previsió del temps. S'està afectant ara molt la pluja. Atenció, perquè Protecció Civil ha enviat un nou és alert al Baix Ebre i al Montsià.
3: Demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas acostar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres. Hi ha acumulacions de 200 litres per metre quadrat a alguns punts d'aquestes comarques. Daniela Lleixà, alcaldessa de Mas de Barberans, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
10: Els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables.
3: Ara mateix hi ha 9 municipis amb classes i equipaments tancats i el nord del País Valencià també està en alerta.
2: Junts tombarà els dos decrets sobre habitatge avui al Congrés.
11: A les 11 comença el ple. La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
2: Per cert, que farem un especial també al matí de Catalunya Ràdio, un especial per seguir les pluges a partir de les 8 del matí i un altre especial a partir de les 11 per seguir tot el que hi passi al Congrés dels Diputats en una matèria tan urgent com l'habitatge. I ferits, atenció, dos guàrdies civils de paisà en un tiroteig a Terrassa.
3: Els agents sí, perseguint una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
2: Rosalia, per cert, és premi Billboard Saló de la Fama.
11: L'anunci el va fer la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar de Rosalia com una de les artistes més distintives i influents de la música global. Rebrà el guardó durant la gala dels Premis Billboard que se celebrarà el 22 d'octubre a Miami.
2: És un dia d'estar connectats a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya per seguir la previsió meteorològica minut a minut. Molta afectació ara mateix al Montsià i al Baix Ebre. Al Deltebre, més de 450 abonats estan sense llum i, per tant, també és un dia d'estar connectats als serveis públics de Catalunya Ràdio per informar-vos. És un moment de molta precaució, sobretot al sud del país. Al sud hi ha altres zones del país que avui també farem un cop d'ull. Ronda de connexions des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
2: Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
2: En aquest context que dèiem de pluges i també de rius que al sud del país baixen ben plens, des de Lleida seguirem també aquest balanç de l'any hidrològic que aquest matí es fa a la Confederació Hidrològica de l'Ebre. Estela.
12: Sí, ha estat un any marcat per la irregularitat. Ara hi ha aiguats a la part baixa de la conca, però hem tingut un estiu molt sec després d'un hivern especialment plujós. Això ha garantit les campanyes de reg perquè els pantans han aguantat. Veurem què explica a 9:45 el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de l'organisme. I aquesta tarda, 6:45, Lleida s'assuma a les mobilitzacions per l'habitatge. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha convocat una concentració davant la seu del PSC, un acte en què preveuen donar veu a persones afectades per aquesta crisi i en què posaran de relleu xifres com els més de 2.000 desnonaments que s'han fet a les comarques de Lleida en els darrers 5 anys o els màxims històrics en execucions hipotecàries, 231 en el primer semestre d'aquest any.
2: Ara mateix a Tortosa està plovent molt. Atenció, hi ha carreteres tallades, hi ha un parell de cases també que estan desallotjades, ens informen, i ara veurem també què és el que acaba passant. Hi ha el centre de comandament de bombers al pavelló Remolins. Recordem que els centres educatius i municipals estan tancats. I a Barcelona, Marc, hi haurà valoració de la consellera Parlon en roda de premsa. Per cert, aquí a pocs minuts també en directe al matí de Catalunya Ràdio per valorar les incidències que es puguin produir arran d'aquests aiguats i també farà balanç d'incendis.
3: Exacte, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de focs d'aquest 2026, ara que oficialment, Ricard, ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls es fan públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12 i també, just a aquella hora, per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: I acabem també parlant de violència masclista, tant a les comarques de Tarragona com les de Girona. D'una banda, l'acusat de matar la seva exparella a Calafell, al Baix Penedès, ha declarat que la va colpejar amb una pedra per defensar-se d'ella, Clara?
14: Sí, l'home ha explicat que ella va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador i que aleshores ell la va colpejar. Ha assegurat, però, que no ho volia fer. La fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. D'altra banda, les portes del concurs de Castells de Tarragona. Recordem un precedent que va tenir lloc a Barcelona l'any 1902 per les festes de la Mercè. Es tracta del concurs regional de xiquets de Valls entre la Colla Vella i la Nova de Valls. L'acte va tenir un caràcter anecdòtic, que res tenia a veure amb el concurs que es va fer 30 anys després a Tarragona. Per cert, que aquella competició la va guanyar la Colla Vella, que es va endur un premi de 150 pessetes.
2: I el crim d'una noia a casa seva fa 3 anys a Girona arriba avui a judici. El seu excompany va reconèixer els fets i han convocat una manifestació davant de l'audiència, Fèlix.
16: Sí, aquest matí triaran el jurat del judici, han convocat una concentració de suport de la família de la Carla Fernández, que van matar el juliol del 2023. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia li reclama presó permanent revisable per assassinat. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació d'una associació anomenada AMMA, AMMA, Feminicidios, per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
7: Estabanell, per una qui millor, us ofereix el temps.
2: Anem a fer un repàs a com està ara mateix la situació. Com dèiem, ara mateix torna a ploure molt i especial atenció a Tortosa, a la Icordomí.
13: Bon dia, sí, tot el Baix Ebre, tot el Montsià, especialment el Baix Ebre és la novetat perquè les precipitacions són molt intenses en aquests moments, també arriben, per exemple, a la mateixa capital, a Tortosa, i el Montsià doncs, també van acumulant-se pluges. Destacàvem fa una estona aquesta dada de Mas de Barberans de 220 litres per metre quadrat, ens acaba arribant la dada d'Alcanar, són 193 litres per metre quadrat que han caigut, i 100 dels quals han caigut només l'última hora, 100 litres en una hora. Estem parlant també de pluges de 150 litres a Tortosa i en altres llocs, per exemple, de la Plana Alta, del Baix Maestrat, ja superen els 150 litres per metre quadrat. De tot aquest sistema convectiu que hi ha a gran escala, a tot el Golf de València, Terres de l'Ebre, arriba fins a les Balears, on tenim les pluges més fortes, ara mateix és a les Terres de l'Ebre, i es preveu que quedin aquí estancades durant bona part del matí, amb una lleugera tendència en avançant cap al nord, això vol dir que també podrien afectar el Camp de Tarragona. Està plovent també en altres llocs de Catalunya, per exemple al Camp de Tarragona o en altres llocs de les comarques de Lleida, de moment ho fa de manera més moderada, però compte perquè al migdia, mig matí, migdia, també alguna d'aquestes pluges torrencials podria arribar al sud del Camp de Tarragona. I el cap de setmana no fa net. Sí que no tindrem aquesta inestabilitat tan marcada, però es manté la possibilitat de ruixats i tempestes fortes sobre el mar, poden arribar al litoral i en especial poden arribar a les Terres de l'Ebre, això durant la nit, matí, i a les tardes és probable que, sobretot dissabte, tinguem ruixats irregulars a moltes comarques també de l'interior.
2: Gràcies, Eloi. Fins ara. I pel que fa al trànsit s'ha tallat també una altra carretera per la pluja a les Terres de l'Ebre i ja n'hi ha 6 detallades, Mireia Sala.
15: Sí, són totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, La Sénia, Mas d'Enverge, Alcanar i Ulldecona. També està tallada la C12 entre Tortosa i Roquetes.
7: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
9: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara al matí toca repassar el preu de les coses. Avui, quant costa una hora de cangur?
17: Independentment del territori, el preu d'una hora de cangur oscil·la entre els 10 i els 15 euros l'hora. A Barcelona, al barri de Can Baró, la Ivet paga 10 euros l'hora per un cangur per al seu fill de 19 mesos. En total, la família se n'hi gasta uns 1.600 mensuals.
18: Per 3 hores al dia, 5 dies a la setmana, i ens ha demanat 10 euros l'hora. Quan demanes una cangur per hores esporàdiques, el preu pot pujar. I si fas un contracte per 40 hores, el preu hora que rep la cangur és menys, però acostumes a donar-la d'alta a la Seguretat Social i llavors a la família ja li costa uns 1.600 euros al mes.
17: L'Ariadna viu a Mataró i és mare soltera d'una nena de 7 anys que també necessita cangur.
19: L'ajuda d'una cangur em costa 15 euros l'hora per unes 15 hores a la setmana.
17: A Barcelona, al barri del Congrés, l'Eva també paga 10 euros l'hora. Una coneguda assegura que a l'hora de triar cangur la seva prioritat no ha estat el preu, sinó comptar amb una persona de confiança.
20: Només ha de recollir la meva filla de l'escola i portar-la a música. No vaig fer cap estudi de mercat, només volia algú de confiança i vaig pensar que li pagaria l'hora sencera, tot i que estigui només amb la meva filla a mitja hora, perquè a vegades la necessito més d'una tarda i vull que estigui contenta.
17: Hi ha ciutats que ofereixen un servei municipal de cangur. Barcelona, per exemple, té el Pla Concilia, que ofereix canguratge gratuït per nens d'entre 1 i 12 anys en 15 punts de Barcelona. Un altre municipi és Igualada, que té cangur públic per a infants des de les 16 setmanes fins a 6è de primària. És gratuït i funciona en diversos equipaments municipals.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els impostos? Avui divendres, què costa canviar l'enllumenat d'una escola? Ot Serra, bon dia.
21: Bon dia. A l'escola Joan Casas, a Sant Antoni de Vilanova,
0: Vilamajor cal canviar el sistema d'enllumenat. S'haurà de renovar la instal·lació de tot un edifici amb tecnologia LED, primer amb el desmuntatge dels equips existents i després posant-hi els nous. El valor estimat del contracte és de 73.475 euros, que equivaldria a 11 euros per habitant.
2: Hi ha dos minuts per arribar al punt de les 8 del matí. A les xarxes que trobem, que s'ha fet més viral, Elisenda Pineda, bon dia.
21: Bon dia, Ricard. El passat 27 de setembre, els Estopa van compartir un vídeo a xarxes per anunciar que està a punt de passar alguna cosa molt important. Hi veiem una persona encaputxada amb una careta blanca que grafiteja en una paret la lletra E envoltada d'un cercle vermell. El vídeo acaba amb la veu dels germans Muñoz dient tic-tac, tic-tac. Doncs bé, ara han aconseguit més de 20.000 visualitzacions amb un altre vídeo on expliquen com van enregistrar aquest tic-tac. Escolteu.
22: Jo soy tic y tú eres tac. Yo prefiero... Tac. Pues si tú vas a hacer el tic, yo luego te respondo como un martillo pilón.
23: ¿Yo quería ser tac?
22: Sí.
23: Sí.
22: Bueno, ¿haces esto el tic?
23: Hago yo el tic.
22: Hago yo el tac.
23: Venga, ¿vale?
22: Yo el tac.
23: ¡Yo el tic!
22: Y yo el tac. Venga. ¿Yo soy tic?
23: Tú eres tic.
22: ¡Yo soy tic!
23: Yo soy tac.
22: Ah, va.
23: Cago en la puta.
22: Ah, va. Pues vale, vale. Tic, tac. Tic, tac.
21: Sort que al final es van posar d'acord, Ricard, i va quedar clar qui havia de fer el tic i qui el tac, eh? No m'agradaria que aquestes alçades de la pel·lícula en José i en David es barallessin, haguessin d'anar al racó de pensar i s'haguessin de demanar perdó amb un petonet a la galta i una abraçada, eh?
2: Gràcies, Elisenda.
21: A tu.

aquesta hora dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Aquesta dedicatòria va per als serveis d'emergència que en dies com avui han de treballar sense descans. Els qui posen el cos i la pell quan els temps es desborda i quan la resta busquem refugi. Gràcies i bon dia, Catalunya.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Les 8, bon dia. Continua plovent amb intensitat al sud del país. En municipis com Tortosa o Santa Bàrbara s'han acumulat quantitats superiors als 150 litres per metre quadrat. Protecció Civil allarga l'alerta fins al migdia i demana màxima prudència davant la possible crescuda de rius i rieres. Quina afectació està tenint tot plegat a la mobilitat? Equip Viari 3CAT Info.
2: Hi ha 6 carreteres tallades per inundacions. La més important és la C12 entre Tortosa i Roquetes. A més, estan tallades totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, La Sénia, Mas d'Enverge, Alcanar i Ulldecona. Les pluges també han fet suspendre els trens coneixen Catalunya i el País Valencià.
1: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Camp Parellada a Terrassa. Els agents perseguien una banda suposadament dedicada a assaltar camions de mercaderies. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici del cas Roger Espanyol. Els 4 policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar afirma que no tenia intenció de ferir Espanyol. Creix la tensió a França amb uns estudiants en peu de guerra per reclamar més recursos. Les mobilitzacions arreu del país deixen uns 2.000 detinguts i prop d'un miler d'incidents greus, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers. El govern espanyol no posa data a la recuperació de la durada habitual dels viatges d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que han augmentat en gairebé mitja hora des del gener pels accidents d'Adamuz i Gelida. Pel secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, posar una data seria imprudent. I el Teatre Lliure recupera Bobeto i a la necessitat d'un Illa, una obra que només es va poder representar una vegada el 2020 quan va esclatar la pandèmia. Ara torna als escenaris amb una història d'amistat, lleialtat i amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen fins a l'illa més remota del món. Esports.
3: El Real Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasilè del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta. Mentre que el Barça de bàsquet visita el Beşiktaş a les 7 del vespre en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. Derrota del Barça d'handbol ahir a la final del Mundial de Clubs davant el Veszprém hongarès per 33-42.
1: El temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundants seguirà descarregant el sud del país i a la tarda es desplaçarà amb menys força cap al Camp de Tarragona, al sud de Barcelona i la Catalunya central. Es poden acumular més de 100 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i sud de la Ribera d'Ebre.
0: Castelldefels avui.
4: Bon dia. S'inicia la temporada del tardor-hivern de la zona blava i verda de la platja. Des de l'1 d'octubre fins al 31 de març, l'aparcament de la zona blava i verda es paga els dissabtes, diumenges i festius a la zona B de 10 del matí a 9 de la nit i és gratuït tots els dies a la zona A. Els residents empadronats que paguin l'impost de circulació a Castelldefels i no tinguin deutes amb l'Ajuntament poden continuar estacionant de forma gratuïta a la zona verda sense necessitat d'obtenir comprovant horari. El programa Fem Esport als Barris torna d'octubre a desembre amb noves sessions amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva entre tota la ciutadania entre els 18 i els 65 anys. A càrrec de la Regidoria d'Esports, les activitats es realitzen a l'espai públic, espais oberts, a l'aire lliure, com places, parcs, rambles, etc. L'exposició Tenien por però calia sortir fa un recorregut per la història i la memòria del moviment LGTBI a Catalunya a través de testimonis, experiències i fets rellevants a la defensa dels drets i de les llibertats. Aquesta iniciativa ha estat impulsada pel fotògraf Aitor Fernández i la periodista Verónica Taranilla i ha comptat amb el suport d'entitats destacades com la Fundació Enllaç, el Casal Lambda i Ca La Dona, així com amb el finançament de l'Associació de Te Cuenta i la Diputació de Barcelona. Es pot veure l'espai Montserrat Roig. I això és tot de moment. Moltes gràcies, molt bon dia.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

Què tal? Molt bon dia. Ja tornem a ser aquí al Castelldefels Desperta, edició de divendres. Amb alegria, que arriba al final de setmana. Estem en directe, com sempre, de dilluns a divendres, des de les 8, que hem encetat amb el butlletí el primer del dia de Ràdio Castelldefels, on hem repassat la informació destacada d'aquesta jornada, així com l'agenda de tot el que ens arriba aquesta tarda de divendres i cap de setmana a la ciutat. I ara ja és el tret de sortida del Castelldefels Desperta, al nostre matinal, on comentem l'actualitat de la ciutat, fent seguiment també de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que ens estan marcant la jornada, en aquest cas sent divendres.

cas, doncs, la jornada d'avui i del dissabte i diumenge que està per arribar. Al control tècnic tinc a mi en Gerard Carreras, us està parlant Estefania González i encetem aquestes dues horetes de programa fins les 10 del matí en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels amb un divendres ple de material perquè en tenim moltes entrevistes avui. Aquesta primera hora, com sempre, ara quan acabem de fer aquesta prèvia, el que farem primer és el repàs de la mobilitat amb el Servei Català de Trànsit i a continuació ja començarem a repassar notícies destacades d'aquesta jornada. Després ja sobre I-35 aproximadament tindrem la primera entrevista ja de la jornada amb la Casa d'Oficis, amb el docent d'un dels mòduls que s'imparteixen en aquest projecte de ciutat, acompanyat de joves que participen en aquest mòdul i que aquests dies estan impartint tallers a la ciutat. Són tallers oberts a la ciutadania pensats per aprendre, adquirir nous coneixements i desenvolupar habilitats d'una manera pràctica i dinàmica, habilitats del món digital. Ja el passat 28 de setembre, estem parlant del dilluns, encetaven aquests tallers. El dilluns feien un d'ordinadors, de PCs. Ahir, dijous 1 d'octubre, en feien un centrat en mòbils, de manera general. I el 5 d'octubre, el dilluns, parlaran de Snapseed. Això ha estat curiós perquè he de dir que jo he hagut de buscar què era això, no ho sabia. Doncs resulta que és un editor de fotografia. Ja ens explicaran els detalls després quan vinguin a l'entrevista. La setmana vinent, ara que miro bé el calendari, doncs ens proposen tres tallers perquè el dilluns tenen Snapseed, el dimecres parlaran de IA, intel·ligència artificial, i el divendres 9 d'octubre de vídeo. Aquesta serà l'entrevista que tindrem en aquesta primera hora i després encetarem la segona hora amb diverses connexions i entrevistes. La primera de totes, parlarem amb Jan Molero, ell és president de l'Agrupació de Cultura Popular de Catalunya i ens farà un repàs a aquesta crida de participació ciutadana que van engegar amb motiu de la jornada històrica que viurà la colla aquest dissabte a Tarragona. Serà a les 9 i escaig minuts que parlarem amb Jan Molero i ens dirà com ha anat aquesta crida i com està la colla de castellers de la nostra ciutat de preparats i preparades per assumir aquest repte que tenen demà. I una vegada acabem aquesta entrevista, també aquí presencial a la ràdio amb el Jan Molero, el company Miguel Navarro s'aproparà a la plaça Joan 23 perquè avui Enceta té el tret de sortida i mai millor dit perquè efectivament serà un tret de sortida, començaran a caminar una vegada que comenci aquesta iniciativa del projecte Pas a Pas, un projecte adreçat a la gent gran, un projecte que engega un exmonitor de l'àrea de gent gran, va treballar en aquesta àrea de l'Ajuntament durant 21 anys, ara ja s'ha jubilat, tot i que, com a ell li agrada dir, s'ha alliberat, i és responsable i creador d'aquest programa Pas a Pas, que ha engegat en conjunt també amb l'Associació de Gent Gran de la nostra ciutat. Tindran sortida a 9:45 del matí des de la plaça Joan 23. Ja ens han avançat des de l'organització que més de 50 persones s'han apuntat a aquesta primera sortida del Pas a Pas, una iniciativa per fer senderisme, per fer marxa nòrdica. M'explicava José Antonio que no es tracta només de caminar, de fer una passejadeta, sinó que és un plantejament d'exercici entre persones més 55 anys. Parlarem amb ell en aquesta segona hora i també amb persones participants i voluntaris que s'han sumat a aquesta iniciativa per ajudar en l'organització i en el dinamisme durant el recorregut. I com sempre, és divendres i a part d'aquestes entrevistes tindrem les nostres seccions d'agenda esportiva i agenda cultural del cap de setmana. Com està molt atapeïda la graella, l'agenda cultural no la farem a la segona hora, a l'inici de la segona hora, sinó que la deixarem més aviat al final, que ja va bé també com a tancament un repàs a tot allò que tenim a la nostra agenda i ens hem d'apuntar als calendaris.
Tot això pel que respecta als continguts d'aquest Castelldefels Desperta, el matinal de Ràdio Castelldefels, que us acompanyarà fins les 10 del matí, però, a més, ja us deia, com fem cada dia, parlarem de les notícies, els temes que ens marquen aquesta jornada de divendres a la ciutat. Avui, divendres 2 d'octubre, un dels temes destacats, tenim aquesta celebració del patró de la policia local, una celebració que es realitzarà a les 12 al Centre Cívic Vista Alegre. De fet, dins del magazín de la companya Ana López, jo mateixa m'aproparé al Centre Cívic i farem una connexió en directe des d'allà. Parlarem amb la caporal de la policia local, Verónica Pérez, que ens explicarà una mica què podem esperar d'aquesta celebració, que és el que implica pel cos de seguretat local i, a més, amb aquesta mirada a l'exhibició ja de la tarda, perquè en primer lloc tenim aquesta celebració a porta tancada i després ja tenim l'exhibició dels serveis i del parc mòbil, això a les 5 de la tarda a la plaça de l'Església.

0: I parlant de policia local, precisament ahir era el titular destacat a l'informatiu de Ràdio Castelldefels un tema relacionat amb la seguretat viària, perquè ens explicava el company Xavi Martín que la impaciència d'alguns conductors que a les vies de doble sentit no esperen que els autobusos descarreguin i carreguin passatge pot provocar ensurts i atropellaments. Un dels punts que està generant conflictes en aquest sentit i on es fa més evident aquesta situació és la ronda de Ramon Otero Pedrallo. Aquesta serà una de les notícies que al llarg del programa en parlarem. Ahir, 1 d'octubre, es va commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada que posa el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, però, la commemoració ens arribarà el 17 d'octubre. De fet, ara fent memòria, recordo que quan el dimecres va ser, ens vam apropar al Centre Cívic Frederic Mompou perquè encetaven el curs de la gent gran amb activitats diàries per a aquest col·lectiu. Prop de 600 persones s'han beneficiat d'aquestes propostes i ens explicava la tècnica de l'àrea de gent gran que estaven ultimant els preparatius per a aquesta commemoració del Dia de les Persones de la Gent Gran de la nostra ciutat. Serà el dissabte 17 d'octubre, d'aquí dues setmanetes. I un altre tema d'agenda que es destacava ahir a l'informatiu té a veure amb el castell i les seves portes obertes aquest diumenge amb visites gratuïtes. Això sí, com passa cada vegada que es convoca aquestes portes obertes, perquè ja sabeu que és una iniciativa que es va engegar a principis d'any i cada primer diumenge de mes es fa aquesta convocatòria. Les entrades volen, estan exhaurides, però encara hi ha alguna possibilitat d'accedir-hi sense reserva en el cas que alguna persona que hagués demanat entrada després no es presentés o anul·lés a darrera hora. Sempre des del castell avisen de si es vol fer una passejada i provar sort, ho podem intentar. I si no, el que podem fer és ja preparar-nos pel mes vinent, perquè al novembre, el primer diumenge de novembre, tornarem a tenir aquesta oportunitat. Això pel que respecta al diumenge, però atenció, no oblideu que demà ens arriba la mostra de cuina, un altre dels temes que abordarem en aquest Castelldefels Desperta. Si ens dona temps a tot, perquè ja heu vist que tenim molts i molts temes i molta agenda també de ciutat. Amb això ens toca ara repassar la mobilitat, quines són les afectacions que ens podem trobar o si, al contrari, a veure si avui està tot tranquil·let i podem anar sempre amb paciència, amb els cotxes, però si no ens trobem aquestes aturades, molt millor, no? Així que amb això ja fem el tret de sortida del Castelldefels Desperta i de seguida parlem amb el Servei Català de Trànsit.
1: Castelldefels Desperta.

0: és moment de mirar com tenim les carreteres. Ho fem amb el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Roger Serra.
1: Bon dia, Estefania. Doncs la veritat és que parlem avui d'una jornada una mica més tranquil·la. En aquesta xarxa viària hi ha menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora del matí. Això ja passa els divendres, que hi ha menys trànsit a les principals carreteres i autopistes catalanes. Repassem aquestes vies. Per exemple, la C31, la veritat és que ara mateix va força tranquil·la, intensa, arribant a Barcelona, però no parlem d'aturades importants avui en aquesta C31. L'autopista, si presenta aturades, són d'un parell de quilòmetres i ja bàsicament zona del Prat, de l'Hospitalet, tocant a la Ronda de Dalt. Per tant, també es nota una millora en aquesta autopista C32, la del Garraf. De fet, entrant per l'extrem sud, segurament la via que va més carregada és l'autopista B23, que presenta trams d'aturades entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. La resta de vies, o per exemple aquestes mateixes vies, però com et deia, anant cap al sud, cap a Sitges, a aquesta hora presenten molta calma. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Perfecte, Roger. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
1: Igualment, a reveure.

0: Comencem ara amb un repàs a les notícies destacades d'aquesta jornada. Primer, una mica de mirada general als titulars destacats. Ho farem entrant a la pàgina web de l'Ajuntament per veure que, com no podia ser d'una altra manera, la notícia principal d'aquesta jornada és la mostra de cuina que convida a tota la ciutadania demà al Parc de la Muntanyeta. Estem parlant de la 35a edició d'una mostra que comptarà amb una cinquantena d'establiments i activitats durant tot el dia. L'esdeveniment culinari més important de la ciutat torna a reunir els millors xefs de Castelldefels i a oferir una experiència gastronòmica única a les persones assistents, amb música, que ofereixen un cartell paral·lel amb diferents propostes musicals encapçalades per Alejo Estivel, que va ser cantant de Tequila, i a més també diverses bandes tribut. I com a altres novetats, enguany s'ha sumat un espai infantil i, per exemple, hem de parlar del passaport de la mostra, que és similar també al passaport ja existent de la ruta de la tapa. Doncs enguany la mostra de cuina compta també amb el seu passaport propi. Les persones que hi vulguin participar poden tastar les propostes culinàries i cadascun dels establiments li posarà el seu segell, aquest passaport. Per cada 6 tapes que aconseguim, i òbviament doncs, 6 segells, els visitants de la mostra aconseguiran una participació per a un sorteig sorpresa. Dèiem també, com a altra novetat, que comptarem amb un espai familiar, activitats infantils adreçades als més petits de la casa que podran gaudir d'aquesta jornada amb una oferta d'activitats que inclouen inflables, jocs de fusta i una ludoteca. I com a element destacat, una altra novetat que ens arriba enguany en aquesta 35a edició i que de ben segur sonarà, ens farà més fàcil el pagament en aquesta mostra de cuina, es tracta de poder pagar amb targeta. Pel que respecta als tiquets de la mostra, només es poden pagar en efectiu, però la mostra de cuina d'enguany ofereix aquesta altra segona opció a les persones visitants, que és pagar amb targeta, física o virtual, a cadascun dels establiments participants. Això està molt bé perquè si heu anat a la mostra, doncs ja sabeu que es fa aquesta cua per la compra dels tiquets, els has de pagar en efectiu i has de fer un càlcul aproximat de quants tiquets t'interessen. Després potser necessites més, has de tornar a passar o no. Ara mateix pots fer primer una primera compreta i tampoc una mica ajustada, pensant, bueno, primer començarem per aquí i després ja pots anar pagant amb la targeta, no? És un bon plan. Pel que respecta als preus, anem a fer un repàs. Ja sabeu que l'entrada a la mostra de la cuina com a tal és gratuïta i el que hem de pagar són el menjar, les begudes que vulguem degustar. El que respecta a la degustació de menjars, hi ha un barem entre 3 euros i mig i 5 euros i la degustació de postres entre 2 i 4 euros. Les begudes i els cafès estan amb un preu situat entre 1 i 3 euros. També hi ha opció de vins i caves entre 2 i 4 euros. I fins i tot mojitos, còctels i copes. Això sona molt bé també per acabar la jornada. A més, amb aquest programa que dèiem musical, que s'ofereix en paral·lel de tota la proposta gastronòmica, acabar-la amb un mojito a la mà, gens malament. I ja per acabar en aquest aspecte dels preus, hem de parlar que els gots són reutilitzables, tenen un preu de 0,5 euros, o sigui 50 cèntims, mentre la copa de vidre costa 2 euros i no són retornables. Això sí, ja sabeu, són copes i gots que venen amb el logo de la mostra de cuina, per tant, d'aquestes cosetes que després fa gràcia, que les conserves i quan les fas servir a casa recordes els bons moments de la jornada, no? Aquesta és la notícia destacada avui a la pàgina web de l'Ajuntament, destacada, òbviament, per aquest cap de setmana com a gran acte de ciutat d'aquest dissabte 3 d'octubre. I dic de ciutat a la ciutat, perquè després tenim en paral·lel aquesta participació dels grocs, la colla de castellers de la nostra ciutat, que tenen la jornada històrica a Tarragona. D'aquí ara no entro en detall perquè farem l'entrevista a principis de la segona hora i el Jan Molero ja ens donarà tots els detalls. I més notícies destacades a la pàgina web de l'Ajuntament. No marxem de l'àrea de turisme, que és la responsable d'aquesta mostra de cuina, perquè a més l'àrea també es va desplaçar el passat dimecres a Madrid i va fer collita també de premis gastronòmics. Per una banda, el Premi Gastronòmic com a tal se'l va endur l'arròs de Castelldefels, un premi al turisme actiu, un exemple de producte de turisme actiu en l'àmbit nacional i internacional. Així ho van considerar els jutges que han determinat aquest premi per la nostra iniciativa l'arròs de Castelldefels. I l'altre premi ja té a veure amb la participació per part de l'Ajuntament de Castelldefels, de l'àrea de turisme, a Fitur 2026, aquesta fira de turisme que es celebra a Madrid, on enguany Castelldefels tornava a participar i amb un stand que era una proposta que recreava una guingueta de la platja i de nou, perquè ja va ser guardonat en la seva primera ocasió, enguany ha tornat a estar guardonat per segon any consecutiu per aquesta iniciativa i la seva proposta d'estand sostenible. Doncs enhorabona a l'àrea de turisme per aquesta acollita de premis, per aquesta mostra de cuina que de ben segur serà un èxit demà dissabte a la ciutat. I amb això, l'últim repasset a notícies destacades, doncs un tema que no vam comentar ahir, així que aprofito per fer aquest incís. Des d'ahir, 1 d'octubre, i fins al 31 de març, l'aparcament de la zona blava i verda a la platja es paga els dissabtes, diumenges i festius a la zona B, de 10 del matí a 9 del vespre, i és gratuït tots els dies a la zona A. Els residents empadronats que paguin l'impost de circulació a Castelldefels i no tinguin deutes amb l'Ajuntament poden continuar estacionant de forma gratuïta a la zona verda sense necessitat d'obtenir comprovant horari. Aquesta era una altra de les notícies que es publicava ahir a la web de l'Ajuntament i en podeu consultar tots els detalls, com sempre, a castelldefels.org. I amb això hem fet aquest primer repàs a notícies destacades de la jornada, amb aquest detall de l'agenda, el que hem de tenir ben apuntat al nostre calendari del telèfon mòbil, o si som més d'escriure als nostres paperets de calendari, no sé com ho feu cadascun, jo ara ja sense el meu calendari no puc viure. Del mòbil, vull dir, Molt bé, doncs amb això ara és moment de parlar del temps. Ja hem fet la connexió també, la crònica amb el Servei Català de Trànsit i ara el Servei de Meteorologia de Catalunya ens ofereix la previsió per aquesta jornada de divendres i el cap de setmana que ja tenim aquí, que ja és l'hora.
1: Castelldefels Desperta.

0: I ara el temps, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem amb una situació molt complicada a les terres del sud, de les terres de l'Ebre, on s'estan superant àmpliament els valors de 100 mm en molts de punts de les diferents comarques, especialment del Montsià, on ara mateix, en les primeres hores del matí, encara està precipitant de manera molt intensa. De cara a les properes hores encara preveiem una situació molt complexa i complicada en aquest sector del sud i de cara a la tarda seguirà la inestabilitat més a punts de Pirineu i Prepirineu i esperem que encara puguin deixar algunes intensitats importants en aquests sectors. De cara als propers dies mantenim encara una situació complicada, potser no tant com avui i ahir, però que encara seria complexa en les terres del sud i encara enruixats a altres punts del Pirineu i Prepirineu de cara a les tardes, tant de demà com de passat demà. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta.
1: Parlem ara d'una proposta de formació que té una doble mirada: d'una banda, apropar coneixements i eines digitals a la ciutadania, i de l'altra, donar als joves de la Casa d'Oficis l'oportunitat de posar en pràctica allò que estan aprenent. Per això avui ens acompanyen quatre persones. Tinc amb mi, primer, en Toni Guillén, docent del mòdul digital de la Casa d'Oficis. Molt bon dia, Toni, què tal?
2: Hola, bon dia, Estefania.
1: I per altra banda, els joves, que ara ja són treballadors, que estan participant en aquest mòdul, el tercer mòdul que ens ofereix la Casa d'Oficis, el de capacitació digital, i que ara són els encarregats d'impartir uns tallers, que ja n'hem fet dos aquesta setmana. Bueno, n'hem fet, jo m'he sumat aquí al projecte, però jo no n'he fet cap, eh? Vosaltres esteu fent aquests dos tallers d'aquesta setmana, tres la setmana vinent. Tenim a Pablo Carrillo, a Miguel Ginés i a Joel Puyo. Molt bon dia als tres.
3: Bon dia.
1: Bueno, per començar, entrarem de ple amb la Casa d'Oficis per posar una mica en situació a les persones que ens estan escoltant. Toni, explica'ns una mica aquest mòdul, en què consisteix el projecte de la Casa d'Oficis i de manera general com arribem a aquest punt d'ara tenir uns tallers.
2: Vale, bon dia. Bueno, pràcticament es tracta, el projecte de Casa d'Oficis és de manera molt, molt ràpida, es tracta d'una part formativa, que és els primers 5-6 mesos d'aquest procés, i una segona part laboral. I en tres mòduls, com ja heu recordat, un mòdul digital, en el qual estic jo amb els meus alumnes, un mòdul de social i un mòdul de construcció. I bàsicament el que es tracta és de preparar els alumnes per futures tasques que apliquen després a l'etapa laboral.
1: Uh-huh. Bàsicament això. I parlem ara d'aquests tallers que estem realitzant aquest mes a la ciutat. O sigui, ens has situat. Primer s'ha fet 5-6 mesos de formació, ara estan en l'apartat laboral, i dins d'aquest apartat laboral arriben aquestes formacions que imparteixen ells mateixos?
2: Sí, ells mateixos. La idea va sortir, si ja es recollir un treball que es va fer prèviament a les anteriors edicions, és donar un servei a la ciutadania, que és nodrir d'unes petites competències digitals, doncs, amb tot tipus de perfil d'usuari. En aquest cas són persones grans, són persones que no estan tan habituades a l'ús del mòbil, a l'ús tecnològic, l'ús d'ordinador, PC, etc.
1: Molt bé, amb això m'agradaria donar protagonisme als joves que m'acompanyen aquí ara en directe. Tenim, com dèiem, a Pablo, a Miguel, a Joel. Primera pregunta, com esteu vivint aquesta experiència laboral?
4: La verdad es que es una sorpresa. No, tal vez no sea lo esperable, no, en buen sentido. Fue una sorpresa encontrarse con esto. Al final es un nuevo método de aprender nuevas cosas y poder desenvolupar, ¿no?
2: Desarrollar,
4: gracias. Un poco estos aspectos también para nosotros, que aún siendo jóvenes no tenemos todos los recursos que aquí se enseñan. Y más allá del mundo laboral, pues tenemos este aspecto más de práctica en este mundillo para poder enseñar todo lo que hemos aprendido de una forma un poco más quizás simple, aunque últimamente estamos teniendo bastantes comandas de hacer más avances en ser más técnicos con estas lecciones. Curiosamente, la gente está muy puesta y estamos abiertos a cualquier clase o cualquier aplicación de lo que conocemos y hemos aprendido aquí. Uh-huh. Muy contentos, creo, la mayoría, y por el momento diría que es totalmente recomendable para cualquiera que quiera mirarlo.
1: Veo que asentís, estáis completamente de acuerdo.
3: Sí. Yo quiero destacar que, o sea, es un espacio donde te puedes, o sea, al menos en el ámbito digital, puedes trabajar con herramientas que no están tan al alcance de lo que puede ser una persona normal, porque al final puedes trabajar con, no sé, aplicación Adobe o Blender, y por suerte también tenemos docentes que están muy capacitados al respecto. Y ha sido una buena oportunidad para aprender de una forma muy ligera y agradable, tanto en la teoría como en la práctica, el uso de esa herramienta.
1: Uh-huh. Y para terminar, nos queda escuchar la opinión de Joel, si no me equivoco. Joel, ¿verdad?
5: Sí, pues para mi Casa d'Oficis ha sido un lugar bastante guay. El tema de ir haciendo como muchas cosas diferentes y aprendiendo diferentes aplicaciones y sus usos, pero también te puede dar muchas opciones para luego, cuando salgas de aquí, pensar, pues yo quiero dibujar, por ejemplo, puedes buscar algún sitio de Illustrator, ya tienes experiencia, quieres hacer algo 3D, pues ya puedes saber usar aplicaciones 3D y ya tienes esa experiencia para ir a sitios y pues eso.
1: Anem a parlar ara dels tallers concrets que esteu fent aquests dies. Dèiem que aquesta setmana ja heu fet un primer, que era el dilluns 28 de setembre, entorn als PCs, als ordinadors, i ahir en feia un general també de mòbils. La setmana vinent tindrem tres més. M'agradaria començar amb aquesta mirada als dos que ja ho heu fet. Com han anat? Quin perfil de persones han vingut? Ja ens avançaves també, Miguel, que heu notat que hi ha fins i tot més demanda tècnica, que potser esperàveu un nivell una mica més general i heu hagut també d'incidir una miqueta més. La gent està cada vegada més preparada. Aquesta és la impressió que us heu endut d'aquests dos primers tallers?
4: Bueno, hay un poco de todo. Al final, los perfiles no son iguales y hay gente que viene con la intención de aprender quizás un poco más sabiendo ya una base. También hay personas, obviamente, que vienen sin esas bases y hay que inculcarlas. Porque lo importante, normalmente los perfiles son personas de la tercera edad, tirando quizás de 60 para arriba. Hemos tenido algún caso de personas más jóvenes, pero suele ser el perfil que suele acompañarnos en estos cursos. Uh-huh. El tema técnico viene por eso. Hay personas que simplemente vienen con un perfil ya bastante preparado para estas clases, según a la que se hayan apuntado, y por lo tanto ya piden un poquito más.
1: ¿Qué implica pedir un poquito más? ¿Qué me decís también vosotros, compañeros de Miguel?
3: Bueno, yo creo que también a lo mejor enseñar casos un poquito más prácticos de situaciones que por ahí a lo mejor no son tan conocidas o no son tan usuales para una persona que ya tiene un nivel un poquito más básico, cercano a intermedio de lo que podrían ser las clases. No sé, por ejemplo, también hemos hecho y vamos a hacer clases de Snapseed, que es una aplicación al final de retoque de fotos, pues ya hay personas que usualmente ya han trabajado un poco con la aplicación y ya conocen más o menos lo básico, que sería lo que en una primera instancia nosotros les enseñamos, y ya es como que quieren averiguar un poquito más de la aplicación y por eso también asisten a las clases.
1: Aquí tengo que reconocer que yo he tenido que buscar qué era Snapseed. O sea, yo no conocía esta aplicación. Lo he buscado antes de entrar y digo, que es una de edición de fotografía. No la había usado nunca esta. Y entonces sí que tenéis personas que quizás a lo mejor vinieron a la de móvil y ya se han interesado también por hacer este extra y poder retocar sus fotografías ellos mismos.
5: Sí.
1: Y a ver, ¿y cómo enfocáis estos talleres? ¿Qué puede esperar una persona? Porque aprovecho también para hacer un recordatorio de que los que tenéis la semana que viene, que son este de Snapseed, de la edición de fotografía, luego tenéis uno de inteligencia artificial y otro de vídeo, todavía tienen abiertas las inscripciones. Ofrecéis un teléfono, que es el 664-753-860, pero como siempre, lo más fácil es dirigirse al Instagram Casa Dufisis Vistalegre y aquí pues las personas que les interesan se pueden apuntar. Entonces, yo creo que aquí sería interesante ofrecer a las personas que nos estén escuchando un poquito de pinceladas de qué pueden esperar. ¿Son talleres prácticos? ¿Cómo los enfocáis? ¿Cómo habéis preparado estas formaciones que impartís vosotros?
3: Bueno, en un principio nosotros abordamos las clases desde un punto de vista más teórico. Después nos dimos cuenta de que, claro, había situaciones donde se exigía un poquito más de conocimientos a la hora de impartirlos nosotros. Entonces, ahora estamos intentando enfocar las clases sobre todo en un ámbito mucho más práctico y mucho más visual también para las personas que asisten. Implementamos un cable, nosotros tenemos una pantalla muy grande que también es táctil, y implementamos lo que es un cable que conecta el móvil a la televisión, o sea, a la pantalla en realidad. Y con eso poder exponer de una forma clara qué se está haciendo dentro de la aplicación. En este caso, o para el ámbito de las aplicaciones. Y bueno, para el resto, pues eso, tenemos una pantalla muy grande en donde vamos a intentar como exponer casos más prácticos o exponerlo de forma mucho más visual para que también sea mucho más amigable con la gente que asiste, uh-huh, para no dar tanta chapa.
1: está bien planteado esa manera más. Claro, al final son unos talleres que lo mejor es experimentarlo, no que te lo expliquen, sino que tú mismo ya puedas ver qué dudas tienes en el proceso, ¿no? Y en ese proceso vosotros resolvéis todas estas preguntas. D'aquí m'agradaria tornar amb tu, Toni. Quan es plantegen aquests tallers, els joves s'encarreguen de preparar tota la metodologia, quin acompanyament feu des de la Casa d'Oficis?
2: Purament el que fem és una... per la part que em toca és de supervisió, però sí que és una mica... el que m'agrada destacar és la llibertat total que tenen. Jo els hi dono llibertat total i una mica la idea o el procés, la metodologia pedagògica d'alguna manera és donar llibertat. Si no aconseguim que els joves o el futur treballador tingui un punt de curiositat o una actitud, que és la paraula mater amb la que sempre parlem, no aconseguirem res. Per això, el que valoro molt d'aquest grup, en aquest cas, és la bona actitud que tenen. Sí que hi ha uns bàsics, com comentava el Pablo, hi ha uns mínims teòrics a exposar i després els portem a la pràctica. També una cosa a destacar molt, molt positiva per part d'ells és que, tot i que hi ha uns mínims o uns conceptes que s'han d'explicar o unes aplicacions pràctiques que s'han de desenvolupar durant el taller, ells s'adapten de manera molt bona a qualsevol pregunta imprevista perquè la gent és curiosa. I ho fan de manera molt positiva. O sigui, no són, per dir-ho així, tallers tancats, amb el qual jo vendo mi libro i és una situació inamovible. Al contrari, l'usuari fa preguntes i ells s'adapten i intenten buscar. I si no, una mica el plantejament o la manera de fer és, per les properes sessions, fem un recull, ens reunim, vale, i anem xequejant quines necessitats veiem per part de la ciutadania. És el que detectem. I en funció d'això, doncs, fem un traig a mida formatiu, bàsicament això.
1: I com s'arriba al punt de seleccionar que els 5 tallers que es faran són aquests d'ordinador, mòbil, Snapseed, intel·ligència artificial i vídeo? Són temes que ja venien pactats per la Casa d'Oficis, perquè ja, clar, la Casa d'Oficis, recordem quan va néixer, perquè sí, ja porteu molts anys també molts a la ciutat. Anys,
2: aquesta és la tretzena edició i sí, porta molts anys. Bàsicament, el plantejament dels tallers són adaptatius en el moment en el que estan, en un moment molt canviant. Què hi ha ara? Ara hi ha un accés, per dir-ho així, molt fàcil a les noves tecnologies, però també amb unes carències o amb una falta de pràctica o d'habilitats tecnològiques, per dir-ho així. El que fem és plantejar què vol la gent, què vol un usuari. Doncs, per exemple, un senyor o una senyora se'n va de vacances, vol fer bones fotos per Instagram, vol fer un vídeo, vol capturar un moment, vol editar amb l'ordinador, o simplement... Partim inclús de moments de reflexió per part d'un usuari que es planteja, dir, ostres, però tinc 55, 60, 65 anys i me n'adono que tinc una necessitat. Toni, o venen a l'OnLab o a l'espai i ens pregunten, doneu classes, ens podeu ajudar? Com fer anar el Word? Com fer encendre un ordinador? O sigui, són coses molt bàsiques, però sí que hi ha aquest forat per poder impartir contingut.
1: A més, estic pensant ara que esteu situats al barri de Vistalegre, hi ha una connexió, mencionaves l'OnLab, al Centre Cívic Vistalegre.
2: Correcte.
1: Entenc que aquí hi ha també una bona relació amb l'entitat veïnal del barri i d'aquí pot néixer tot aquest contingut, persones que s'apropen, i si potser s'apropen al Centre Cívic Vistalegre, i d'aquí és com un telèfon, no? El joc del telèfon fins que arriba a vosaltres i podeu donar resposta. Aquí ja s'ha generat un bon ecosistema, crec,
2: no? Molt. A part, la integració és molt positiva. Ja, des de que el primer dia que entres ja ho veus. A part, també, la idea que es fa per part de la direcció de Tatiana, en aquest cas, és de crear vincle amb el tema del veïnat. I es nota molt, el projecte es nota molt, la gent que saludes cada dia, quan es fan esdeveniments dels tipus, el Holy Party, l'acomiadament de l'estiu, que fem col·laboració, els tallers que fem des de la part de social, o que fan les companyes des de la part de social pels casals d'estiu i similar, sí que es nota molt aquest vincle. Molt. Són els avis que porten els nens i de retruc doncs s'encarreguen, escolta, fan, pregunten què puc fer, puc venir als tallers digitals? Doncs ja tenim dos clients, per dir-ho així, dos usuaris.
1: molt bé. Doncs amb això tornem amb els joves, perquè, clar, ja arriba, esteu en la recta final d'aquesta part laboral, ja heu acabat també la part de formativa, aquest mes d'octubre, a finals de mes, ja finalitzeu aquesta experiència. Quina mirada de futur teniu?
5: Pues yo en el futuro pues me veo intentando aprender más de todo lo que he aprendido que me gusta en este sitio. Entonces lo más probable es que ahora sobre todo me centre en seguir aprendiendo y a ver si puedo encontrar algún trabajo que cumpla con lo que conseguí aprender.
3: En mi caso, yo quiero enfocarme en buscar trabajo, cualquier trabajo, o sea, trabajo relacionado al mundo de la industria musical o de proyectos audiovisuales. Por suerte, aquí he aprendido herramientas como Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, que me pueden ayudar a acercar un poquito más a eso. Y eso, más que nada.
4: Yo quizás ahora estoy otra vez un poco perdido con este tema, porque en este curso parece que es algo muy simple de mirar quizás solo redes sociales o demás, pero se tocan muchos palos. Hemos aprendido web, hemos aprendido otro tipo de tecnologías, vinilado, un montón. Lo que me ha hecho plantearme por qué camino quiero ir al ver que de repente se han abierto muchas puertas que quizás no conocía. Así que no puedo dar una respuesta realmente clara, pero sí que me interesaría estudiar alguna rama de las que hemos podido ver por aquí.
1: Uh-huh. Y ahora estaba pensando, ¿los tres sois de Castelldefels?
3: Sí, sí. Uh-huh.
1: ¿La Casa d'Oficis s'enfoca a joves de la ciutat únicament?
2: Sí, correcte. En principi, la idea es basa en la veïnada de Castelldefels i en concret del barri de Vistalegre. Tenim una mica els requisits per fer les inscripcions per a les properes edicions.
1: Uh-huh. Ens comentaves també fa uns minuts que aquesta ha estat la 13a edició. Ja esteu preparant la de l'any vinent?
2: Estem pendents del tema de, com dic jo, de paperassa, documentació i de més, però això ja són temes més burocràtics, però la idea entenc que sí que estem treballant per la 14a edició.
1: I tu, Toni, quant de temps portes amb el mòdul, aquest mòdul, el tercer que es fa de la Casa d'Oficis?
2: Jo és el meu primer any amb Casa d'Oficis, perquè jo vinc del món de la docència també aplicada a empresa privada, una mica també amb diferents també col·lectius, i és el meu primer any a Casa d'Oficis. Sí que és veritat que una mica el que destaco, i per posar en connivencia davant la pregunta que feies del futur que faran, que una mica la idea o el plantejament que fem des de Casa d'Oficis, en aquest cas del mòdul digital, que és el que comentava el Miguel, és presentar un ventall d'oportunitats o de pinzellades tecnològiques des del 2D, disseny gràfic, modelat 3D, impressió 3D, gestió de xarxes socials, comunicació audiovisual, però molt, molt, molt, molt genèrica. I davant d'aquest ventall, ells sí que van, doncs ja tenen una idea aproximada de les diferents oportunitats que poden aparèixer. En si és, com jo dic i defineixo, és descobrir vocacions. Han de descobrir possibles vocacions. És posar sobre de la taula les cartes i descobrir vocacions i triar. S'ha de triar.
1: Sí, estic pensant que precisament per l'experiència que ens explicava o el vostre feedback ara pel pas d'aquest tercer mòdul de la Casa d'Oficis al Centre en Capacitació Digital, en alguns sí que us ha endut ja el camí que ja teníeu previst, vull estudiar això, he fet aquesta capacitació i realment vull enfocar-me cap aquí, i una altra de les experiències que ens explicàveu és que, ostres, doncs m'ha obert mires, no? Ara tinc un ventall més ample i surto una mica pensant què faig, però amb aquesta cerca de vocació, com ens estaves explicant, Toni. I, per tant, encara no podem confirmar l'any vinent exactament dates, però no podem esperar que realment tot això continuarà, sí, perquè funciona molt bé.
2: Correcte, en principi sí, ja està feta la comunicació, el que està, com dic jo, la pestanyeta pendent d'otorgament, que està comunicada, però sí, ja estem començant a rebre sol·licituds i de més. Però
1: d'aquí m'agradaria preguntar-te, Toni, perquè justament comentaves que és la primera vegada que fas, imparteixes aquest mòdul. Com comença un jove el mòdul i com l'acaba? Quin canvi has pogut experimentar al llarg d'aquest any de Casa d'Oficis?
2: El procés és molt diferent perquè els perfils són molt diferents. O sigui, és un grup molt, molt, molt singular, per dir-ho així. O sigui, perquè hi ha de tots. Primer hi ha un element, un component, que és el tema de l'edat. Tenim joves, en principi, des de 24 a 25 anys, joves de 16 anys, i comencen d'una manera, doncs, bueno, com amb molts dubtes, perquè, clar, no és un institut, no és una escola a l'uso, per dir-ho així. Sí, fem aplicacions molt, molt pràctiques i la manera de fer és a través de petits projectes. Es dona una part formativa, després s'experimenta sobre aquesta part formativa, és a dir, a través de projectes, que després el que fa és derivar o preparar-los per la part laboral. L'evolució és molt bona, molt bona. Jo personalment destaco del grup tant del meu com del grup dels companys, del de construcció i el de social, dels companys, l'evolució és molt bona, molt bona. Dins d'aquest, per el que sigui, per no hem pogut finalitzar estudis, pels diferents elements que siguin, és un espai de recull perquè ells puguin seure i puguin expressar-se en el cas de digital de la seva millor manera.
1: Perfecte, doncs amb això arribem ja als darrers minuts d'aquesta primera hora del Castelldefels Desperta. Ens hem d'acomiadar dels convidats que hem tingut ara en directe. Per una banda, Toni Guillén, docent d'aquest mòdul de Casa d'Oficis. Moltes gràcies per aquest temps i aquestes explicacions.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I per altra banda, hem parlat amb els joves que han fet la part formativa i ara s'han convertit en treballadors i estan impartint aquests dies tallers que encara us podeu beneficiar si us interessa. La setmana vinent tenim el dilluns Snapseed, que és una aplicació d'edició fotogràfica, el dimecres tindrem intel·ligència artificial i el divendres edició de vídeo i conèixer, entenc una mica, els secrets per ser uns pros de fer els nostres vídeos caserillos. Doncs moltes gràcies Pablo Carrillo, Miguel Ginés i Joel Puyó.
3: Moltes gràcies.
1: I que acabi d'anar molt bé aquest mes d'octubre a la Casa d'Oficis, la vostra experiència i la mirada al futur que tingueu molts encerts.
3: Gràcies.
1: Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Castelldefels Desperta.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: A punt les 9 del matí. Protecció Civil envia una alerta demanant el confinament de la població al Baix Ebre i al Montsià pel risc d'inundacions i continuen caient pluges intenses i la situació continuarà així en les pròximes hores. Diversos municipis ja acumulen més de 150 litres per metre quadrat. Les precipitacions també tenen afectació directa a la mobilitat. Anem a l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia. No es pot circular pel Baix Ebre i el Montsià perquè estan confinats i, a més, estan tallades per inundació de la calçada 8 carreteres, entre elles les vies principals, la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta i també la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens entre Tarragona i Tortosa i tots els trens que uneixen Catalunya i el País Valencià.
1: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge en la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant de totes maneres. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. Els Mossos han detingut tres persones en relació amb el tiroteig que hi va haver ahir al vespre en ple carrer al barri de Can Perellada de Terrassa, on van quedar ferits dos agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà. Els dos agents ferits estan fora de perill. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol. Els quatre policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat. Prohibit temporalment el bany i els esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa a les Valls d'Àneu per la proliferació de cianobacteris. A Salut Pública n'ha detectat la presència i ara analitza l'aigua per comprovar si hi ha toxines. També recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua. El Teatre Lliure recupera Bubetoia, la necessitat d'una illa, una obra que només es va poder representar una vegada el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Ara torna als escenaris amb una història d'amistat, lleialtat i amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen fins a l'illa més remota del món.
3: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Carme. El Real Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta, mentre que el Barça de bàsquet visita el Beşiktaş d'Istanbul a les 7 en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. En canvi, derrota del Barça d'handbol a la final del Mundial de Clubs davant el Vesper Mungarès per 33-42.
1: I el temps, us ho estem explicant, el temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundants seguirà descarregant al sud del país i a la tarda es desplaçarà amb menys força cap al camp de Tarragona, al sud de Barcelona i la Catalunya central. Es poden acumular més de 100 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i al sud de la Ribera d'Ebre.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org

I continuem en directe al Castelldefels Desperta, al matinal que us acompanya de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí. Si us acabeu de sumar amb nosaltres, us recordo que la primera hora l'hem començat amb una entrevista grupal, perquè hem tingut diverses persones aquí a la ràdio. Amb quin motiu? Amb motiu dels tallers adreçats a la ciutadania proposats per la Casa d'Oficis de Vistalegre. Són tallers que ja, en total són 5, ja s'han dut a terme aquesta setmana 2 i la setmana vinent encara queden 3 més amb opció de poder-nos apuntar si us interessa. Són tallers pensats per la gent gran de Castelldefels, per persones que vulguin millorar les seves competències digitals, fer servir el telèfon mòbil, poder editar una mica les nostres fotografies, els nostres vídeos, fer-los de millor manera, no? I a més, també la setmana vinent en parlaran d'intel·ligència artificial, o sigui que, bueno, una proposta molt completa que ens han exposat tant el docent d'aquest mòdul de capacitació digital de la Casa d'Oficis com els joves, que primer han fet una formació de 5-6 mesos en aquest projecte de ciutat i ara estan en l'apartat laboral i aquest mes d'octubre fent aquests tallers que ells mateixos han dissenyat, han plantejat tota la part teòrica i com enfocar la part pràctica i ens han pogut fer una mica d'explicar la seva experiència, el seu pas per la que ha estat la 13a edició de la Casa d'Oficis de Vistalegre, on a més ens destacaven aquest nexe que han construït amb el barri, perquè recordem que aquí tenim el Centre Cívic Vistalegre, tenim l'OnLab també, i en ocasions que hi ha celebracions de barri, la Casa d'Oficis hi participa, els seus joves s'involucren i posen en pràctica tot allò que han après. Si us interessa, si voleu apuntar-vos a les sessions que encara estan per arribar la setmana vinent, ho podeu fer a través d'un telèfon de WhatsApp, però jo trobo que és millor que us adreceu al seu Instagram, a Casa d'Oficis Vistalegre.

0: de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Som-hi, que tenim molta teca per aquesta segona hora del Desperta.
1: Castelldefels Desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: Fa uns dies que l'acompanya Ana López parlava al magazín de Ràdio Castelldefels amb els castellers de Castelldefels, amb els grocs, perquè feien una crida a la ciutadania per sumar-se a la colla de cara a una de les grans cites de la temporada. Doncs avui estem ara mateix a poc més de 24 hores que arribi aquest gran moment i tornem a parlar amb ells perquè la resposta a aquesta crida ha estat molt positiva i pel que ens avançaven ha superat les expectatives inicials. Aquest dissabte, 3 d'octubre, a les 4 de la tarda, els castellers de Castelldefels participen al concurs de castells a la Tarraco Arena, a plaça de Tarragona. I per parlar de com arriba la colla a aquesta cita, ens acompanya ara en directe Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Jan, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Començo per aquesta pregunta de sensacions, perquè...
2: Bueno, sí, ara ja comença a haver una mica de nerviosisme, una mica de papallones a la panxa, però molt bé. Molt contents d'haver arribat. Al final, ja el simple fet de poder haver arribat a la Tarraco Arena plaça és tot un... És quasi guanyar, ja. O sigui, per nosaltres representa una fita molt gran, no? Poder haver arribat tan lluny i ja, pues, supercontents perquè també compartirem plaça amb colles grans i llavors, doncs, 18 colles serem demà, o sigui que serà un dia molt, molt intens.
1: Posem en context, per si alguna persona encara no havia escoltat l'entrevista prèvia i també la difusió que hem anat fent aquí a Ràdio Castelldefels, però estem parlant d'una jornada històrica perquè els castellers de Castelldefels tornen a la Tarraco Arena després de 32 anys. Què representa aquest retorn per a la colla i per a la història de l'agrupació?
2: Exacte,

0: doncs, bueno, ja ho diu, no? 32 anys, és a dir, mitja vida. Un any mitja meva. I, no, i al final és magnífic, no? Poder tornar realment al concurs després de 32 anys. Fins ara havíem estat podent tornar, però de Torredembarra, fer el salt a tornar al lloc inicial, doncs, és molt guai, és que no tinc paraules.
1: Com ha estat el camí per arribar a aquesta fita?
0: Doncs el camí va començar cap a mitjans anys de l'any passat, no? Quan es va obrir el rànquing del concurs perquè es puntuen les 5 millors actuacions de lo que és la meitat de la temporada passada i aquesta primera meitat de temporada. I bé, va coincidir que vam tenir un boom grandíssim a la colla, vam poder descarregar pel primer cop el 2-7, després el 4-8, i això ens ha portat d'aquí fins avui. Hem fet 9 dosos de 7 i 5 quarts de 8, i això ens ha portat a tenir una projecció molt forta i avançar moltes posicions en el rànquing, que ens ha permès entrar a la Terra Quarena i entrar a una posició considerable, no russant per sota, no? Sinó al centre de la classificació.
1: Uh-huh. Anem ara, precisament, a la resposta ciutadana amb la que començava jo aquesta presentació de l'entrevista, perquè vau encetar una crida i, de fet, ja m'avançaves, Jan, quan parlàvem per fer aquesta entrevista prèvia, que la resposta us ha superat les expectatives inicials. Com ha estat aquesta resposta?
0: Sí, sí, no, la veritat que estem contentíssims, supercontents de la rebuda que ha tingut la ciutadania. Ja va ser una campanya que vam voler iniciar des de la Festa Major d'Estiu per connectar una miqueta tota les dues grans celebracions que teníem en aquests mesos, i la campanya que hem anat fent ha tingut boníssims resultats. Doncs, teníem l'expectativa de portar unes 350 persones a la Terra Quarena i en serem més de 400. O sigui que pràcticament ens ha desbordat perquè no sabem com farem per gestionar tanta gent allà, però bueno, no, ens ho passarem bé i sobretot agrair a totes les persones que s'han apropat a nosaltres. I és que a mi l'altre dia em paràvem pel carrer gent que no em coneix preguntant-me per com va pel concurs. Tota la ciutat s'ha bolcat amb el concurs i realment es notava. L'altre dia també a la fira d'entitats molta gent em va preguntar, i bé, és que un xup-xup social, no, per dir-ho d'alguna forma, que és molt maco.
1: Mm-hmm. Jo m'he quedat impactada. Més de 400 persones. Recordem que quan fèieu aquesta crida, el que oferíeu dins d'aquesta participació, aquesta suma ciutadana per fer pinya en la jornada de demà, és el transport en autocar, pícnic per a tota la jornada, samarreta de la colla i, en general, òbviament, hi oferia aquesta experiència inoblidable. Les més de 400 persones són... Hi haurà més de 400 persones amb la samarreta de la colla,
0: sí, sí,
1: a Tarragona?
0: Sí, sí, sí. Bueno, menys traient la gent que ja són castellers assidus i tenim camisa, doncs la resta anirà amb samarreta. Al final tindrem un mar de persones, de 400 persones vestides de groc a Tarragona representant Castelldefels. Per tant, jo crec que és una fita també molt important, ja no només per nosaltres, sinó per tota la ciutadania, no? Aconseguir, jo no sé si s'ha fet alguna vegada, però moure 400 castelldefelencs i castelldefelenques a quasi 100 quilòmetres de distància, doncs no és un tema menor, crec jo.
1: I, a més, dins d'aquesta crida també comunicàveu que obríeu les portes a assajos especials previs al concurs. Com han anat aquests assajos?
0: Exacte, doncs, de moment estem tenint la temporada d'assajos ara del setembre més multitudinària de la història, probablement, i ara ens falta aquest últim assaig, que per primer cop serem unes 200 persones al local i no sé ni si entrarem tots, però bueno, estem impactadíssims perquè, ja et dic, una resposta magnífica pel dissabte, però és que també una resposta magnífica durant tot el mes. O sigui, la veritat que ens encanta aquesta resposta que ha tingut tothom. També ens venen a ajudar algunes colles d'altres poblacions que no actuen aquell dia i altres coneguts al món casteller, però ja et dic que ha sigut super, super, super xulo.
1: Uh-huh. Mencionaves, encara queda un assaig aquest vespre?
0: Exacte, justament aquest vespre, a les 9 comencem, i per apuntalar i fer els últims detalls de les proves.
1: Perfecte. Doncs, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, amb això agrair-te que hagis vingut aquí al matinal de la ràdio per explicar-nos com arriba la colla a aquesta cita per fer, per posar de manifest aquesta gran implicació de la ciutadania, que, com deies vosaltres, ja estàveu pensant en 350 i supereu les 400 persones. Demà, de ben segur, que tindrem una imatge maquíssima d'aquesta participació. Ara estic pensant en una darrera pregunta. Per casualitat, tens una idea aproximada de l'aforament que pot entrar allà a la plaça de la...
0: Molta gent allà, jo què sé, potser entren 10.000 persones.
1: Uau!
0: Sí. No, pensa que la majoria de colles ja porten 400 persones o més, i són 18 colles, o sigui, vull dir, multiplica i et surten uns números... Més tota la gent que va a la grada. És un esdeveniment molt, molt gran, molt gran.
1: Perfecte. Doncs ja, Molero, amb aquesta jornada històrica, després de 32 anys de la darrera participació, els castellers de Castelldefels tornen a la Tarraco Arena. A més, de fet, aquests dies hem escoltat també de la teva veu una promoció que fèieu a xarxes socials, fent aquesta crida, fent el recordatori de la data, que, pel que sembla, tot el que heu encetat de comunicació ha funcionat, la ciutadania ha fet, ha respost com s'havia de respondre, i tindrem aquestes 400, més de 400 persones amb la samarreta de la colla fent ciutat des de Tarragona. Estarem pendents des de Ràdio Castelldefels de com es desenvolupa aquesta jornada. Us desitgem molta sort, molts encerts, que vagi superbé aquesta experiència, que de ben segur serà inoblidable, i ja us fem una cita per la setmana vinent perquè ens expliqueu.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Molt bon dia, Jan, que vagi bé.
2: Castelldefels desperta.
3: Fer castells és molt més que aixecar-nos els uns sobre els altres. És confiar. És ajudar. És posar-hi el cos, les ganes i el cor. És entendre que, quan tots empenyem en la mateixa direcció, podem arribar molt més amunt del que ens pensàvem. I aquest any volem arribar molt amunt. Perquè després de 32 anys, la colla castellera de Castelldefels torna al concurs de castells. El 3 d'octubre tornarem a posar el nom de Castelldefels a la Tarraco Arena. Amb la nostra camisa, amb la nostra colla, i el millor de tot, amb la nostra gent, amb tot un poble. I per fer-ho possible, et necessitem. Ens cal a la colla, i et necessitem a tu. Vine a fer pinya. Vine a viure-ho. Vine a compartir un dia que recordarem durant molts anys. Perquè el 3 d'octubre no hi anirà només una colla. Hi anirà Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: I ens acaba d'arribar una actualització de l'alerta activada a la ciutat dins del pla, el PAM Inuncat, el Pla d'Actuació Municipal per Inundacions. Tenim una actualització del Servei Municipal de Protecció Civil per la previsió de pluges possiblement intenses per avui a la nit i propera matinada. I la incertesa en la predicció de perill meteorològic segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. L'episodi de possibles pluges segons la predicció actual es podria allargar des de les 8 d'aquest vespre fins a les 8 del matí de demà dissabte 3 d'octubre amb un grau de perill moderat corresponent a la situació meteorològica de probabilitat baixa entre un 10-30% de precipitació superior a 20 mil·límetres però inferior a 40 en 30 minuts. Cal destacar, ens indiquen des de Protecció Civil, que aquestes precipitacions podrien venir acompanyades de tempesta. Tot i aquest nivell baix de perill i la manca de precipitació intensa i incidències també durant el dia d'ahir, atenent a la previsió de perill que hi havia, s'ha decidit mantenir aquesta alerta del PAM Inuncat. El motiu, expliquen des del Servei Municipal, és mantenir aquesta fase amb la previsió de pluges constants dels propers dies, afegint aquesta incertesa observada els darrers dies en les prediccions meteorològiques, amb una gran variabilitat dels graus de perill comarcals en cada actualització de les autoritats corresponents. Addicionalment, cal tenir present que la precipitació acumulada del darrer episodi i la presència continuada de pluges, tot i que no siguin intenses, provoquen una pèrdua de capacitat del sòl per drenar l'aigua, fet que pot resultar agreujant en cas de produir-se un nou episodi d'intensitat. I amb aquesta actualització és moment ara de donar pas a la previsió del temps per part del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem amb una situació molt complicada a les terres del sud, de les terres de l'Ebre, on s'estan superant àmpliament els valors de 100 mil·límetres en molts de punts de les diferents comarques, especialment del Montsià, on ara mateix, en les primeres hores del matí, encara està precipitant de manera molt intensa. De cara a les properes hores encara preveiem una situació molt complexa i complicada en aquest sector del sud i de cara a la tarda seguirà la inestabilitat més a punts de Pirineu i Prepirineu i esperem que encara puguin deixar algunes intensitats importants en aquests sectors. De cara als propers dies mantenim encara una situació complicada, potser no tant com avui i ahir, però que encara seria complexa en les terres del sud i encara enruixats a altres punts del Pirineu i Prepirineu de cara a les tardes, tant de demà com de passat demà. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Castelldefels Desperta.
3: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
4: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
3: Dilluns esportiu.
5: El marcador local.
1: Ens toca ara fer la prèvia de l'agenda esportiva del cap de setmana. Ho fem amb el periodista Cristian Cano. Cristian, molt bon dia.
6: Hola, Estefania. Molt bon dia. També molt bon dia als oients de Ràdio Castelldefels.
1: Com estàs? Estava mirant una mica l'agenda i aquest cap de setmana tornen competicions, inicien temporades a equips que encara no havien reprès l'activitat després de l'aturada estiuenca.
6: Sí, exacte. Precisament era el que anava a comentar d'inici, que tenim diferents equips que ja comencen la temporada 2026-2027. Pot ser el cas del sènior masculí del Club Bàsquet Castelldefels, que jugarà contra el Vic B, un partit a domicili doncs molt exigent i més analitzant, no, la situació del quadre lila, que segurament doncs arriba una miqueta just a nivell físic al partit d'aquest cap de setmana, que per cert es disputarà el diumenge a Can Vinader a partir d'un quart de 7 de la tarda. I també destaca l'inici de lliga al rugbi, on el Crug masculí i també el Corne Crug disputaran la primera jornada de la Divisió d'Honor Catalana. En clau futbol sala, recordem que ja teníem a dos equips incorporats al calendari, que eren els dos sèniors masculins de CSR i també de futbol sala Castelldefels, però en aquesta ocasió són els dos sèniors femenins els que inicien les seves lligues aquest cap de setmana.
1: Perfecte, Cristian. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta prèvia de l'agenda esportiva i ens tornem a emplaçar ja per dilluns perquè ens expliquis una mica els resultats i amb aquesta mirada al teu programa ja del dilluns esportiu al vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
6: Perfecte, Estefania. Un últim apunt, recordar que també torna la Unió Esportiva Castelldefels, que ja va començar la Lliga, però recordem que el passat cap de setmana, perquè el Prat tenia Copa, no va jugar, el quadre mariner juga aquest cap de setmana, reinicia, no?, el reanuda la competició, per dir-ho d'alguna manera, ho farà el diumenge a les 12 al camp del Singuerlín, ¿vale? Al camp del Singuerlín, sortida complicada, Singuerlín Castelldefels. Avanço que el podran seguir els nostres oients a través de la matinal esportiva el diumenge a partir de les 11 del matí.
1: Molt bé, Cristian, moltes gràcies, molt bon cap de setmana i parlem dilluns.
6: Perfecte, una abraçada ben forta.
1: Igualment.
3: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
4: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
3: Dilluns esportiu.
0: Castelldefels desperta.
5: Plans de ciutat pel cap de setmana.

0: I ara és moment de l'agenda cultural del cap de setmana. Ja hem parlat de l'agenda esportiva i ara, òbviament, ens toca apuntar-nos als nostres calendaris quins altres esdeveniments no ens podem perdre. Els detalls ens els porta la tècnica de cultura Mireia Soler. Molt bon dia, Mireia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Doncs què ens portes per aquest cap de setmana? Anem a fer un repasset. Nosaltres ja hem parlat d'altres activitats que hem de tenir al nostre radar. Òbviament, demà ens arriba la mostra de cuina des de l'àmbit gastronòmic, des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament. Hem parlat, a principis d'aquesta segona hora del programa, ens visitava el Jan Molero de l'Agrupació de Cultura Popular. Ens donava tots els detalls d'aquesta crida a la jornada històrica que hi haurà demà a la Tarraco Arena. I no sé si tu ja ho sabies, Mireia, però s'han apuntat més de 400 persones, ciutadania de Castelldefels, per acompanyar-los en aquesta gran jornada,
1: Sí, estem supercontents i l'agrupació, sobretot, segur que el president, el Jan, us ho ha dit. Estem molt contents d'aquesta crida que ha tingut molt bona resposta i esperem que facin història, com estan fent últimament.
0: Sí, la veritat que el repàs que ens feia del camí fins d'arribar a aquest moment, estan fent una gran feina. La setmana vinent ja donarem els detalls nosaltres també. Amb això, hem parlat ja d'aquests dos grans actes, un que tenim aquí a Castelldefels, l'altre en el que no és aquí, però es viurà com si fos aquí, amb aquestes més de 400 persones de ciutat que estaran a Tarragona. Sí. I ara, amb tu, Mireia, què ens portes una mica per aquests dies? Comencem per aquesta tarda, perquè ja tenim una proposta al Teatre Plaza.
1: Sí, aquesta tarda a les 8, avui a les 7 hi ha el That Jazz, tribut a Chicago, a càrrec de la companyia La Quarta Paret. Té molt, molt bona pinta, tenen moltíssimes ganes, han assajat molt i doncs hi ha tres funcions, divendres, dissabte i diumenge, i queden molt poques entrades, així que qui tingui ganes d'un musical així, fent aquest tribut a Chicago, avui a les 7 de la tarda al Teatre Plaza.
0: Ja ho sabem, última oportunitat per aconseguir aquestes entrades.
1: Sí, queden poquetes, a Entràpolis.
0: Molt bé. I què més? Quines altres propostes ens portes?
1: Bueno, recordar que segur que ja ho feu, però hi ha aquests tallers de la biblioteca, no?, que són mensuals, ens arriba qui vulgui apuntar-se a la newsletter, i demà, per exemple, hi ha Ceràmica en Família a les 17:30, i al matí l'hora del conte, com fan sempre. I després ja, recordar també, aquest diumenge a les 10 del matí hi haurà la mostra de pintors, com sempre, com històricament es posen a la plaça de les Palmeres. I doncs això, els primers diumenges de mes, doncs tindrem els pintors locals a la plaça de les Palmeres. Si voleu donar un passeig per la platja, doncs els trobareu allà.
0: Perfecte. Que això és que tornen després de l'aturada estiuenca?
1: Exacte.
0: O s'ha anat fent? Hi ha hagut un parón i ara ja tornen amb aquesta mostra.
1: Exacte.
0: El diumenge a partir de les 10 a la plaça de les Palmeres.
1: Exacte.
0: Correcte?
1: Sí.
0: Molt bé. I a més veig, estem les dues també amb aquesta informació que publiqueu cada divendres al vostre perfil d'Instagram, a Castelldefels Cultura. Així que les persones que ens estiguin escoltant, si volen tenir tot el calendari aquí de manera molt visual amb cadascuna de les jornades, divendres, dissabte, diumenge, els horaris, els emplaçaments, podreu trobar tota la informació. I com a darrer apunt, veig també que el diumenge destaqueu aquestes portes obertes al castell, que també ho mencionàvem aquí, és veritat, hem parlat d'això, jo complementava amb la mostra de cuina i amb aquesta participació dels grocs, els castellers de la nostra ciutat, i el diumenge també hi haurà aquesta oportunitat al llarg del dia visitar el nostre castell de manera gratuïta. I amb això, Mireia, jo em sembla que ja hem fet un repàs a aquesta agenda del cap de setmana, hem ofert una bona proposta variada a la ciutadania.
1: Com sempre, últimament. Que tenim moltes propostes, sí. I també recordar que a la mostra de cuina també hi haurà activitats infantils, ja sé que ho he dit, i tributs, també hi haurà concerts, així que convidem a tothom a pujar a la muntanyeta una estoneta el dissabte.
0: Perfecte, Mireia. I amb això nosaltres ens acomiadem, ens tornarem a trobar el divendres de la setmana vinent amb un nou repàs, però per ara amb la mirada aquest cap de setmana i el conjunt d'activitats que podem gaudir aquí a Castelldefels. Moltes
1: gràcies. Exacte, i molta sort als grocs.
0: Exacte, que vagi tot molt bé, que tinguem molta sort i el dilluns puguem comunicar des d'aquí també les grans notícies.
1: Exacte. Bon cap de setmana.
0: Igualment, Mireia.
2: Plans de ciutat pel cap de setmana.

0: Uau, dos darrers minuts de programa, un programa de divendres que ha estat molt intens, eh? Hem començat la primera hora amb una entrevista a la Casa d'Oficis i no només a un docent d'un dels mòduls que s'imparteix en aquest programa per als joves de Castelldefels, en concret molt centrat, ens explicava als joves del barri de Vistalegre, oferint aquesta capacitació, aquesta formació prèvia i després l'oportunitat de posar-ho en pràctica en l'apartat laboral. I en parlàvem amb ell, amb el docent, i amb tres treballadors joves que han fet aquesta formació i que ara estan fent la part de laboral, ara són treballadors, estan impartint unes formacions a la Casa d'Oficis aquests dies i a la setmana vinent. Encara en queden tres formacions més que us podeu apuntar. Podeu trobar Casa d'Oficis a Instagram, per exemple, o buscar la seva pàgina web també i consultar aquests tallers i apuntar-vos, perquè ens deien que queden places obertes. Després d'aquesta entrevista, començàvem amb la segona, amb una entrevista amb el Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, que ens parlava de l'èxit que hi ha hagut en la seva crida a la participació ciutadana demà a la jornada històrica a la Tarraco Arena, amb motiu de la participació dels castellers de Castelldefels, els grocs. Més de 400 persones de la ciutat es desplacen demà a Tarragona per fer pinya amb la nostra colla. I després hem fet una unitat mòbil, el company Miguel Navarro s'ha apropat a la plaça Joan 23 perquè tenia el tret de sortida al programa Passa a Passa, adreçat a la gent gran més 55 de la nostra ciutat. Ens han explicat tots els detalls, hem parlat també amb una persona que s'havia sumat a aquesta iniciativa, més de 35 estaven aplegades allà i fent l'escalfament previ per fer el recorregut, i hem acabat amb aquestes agendes esportives i culturals del cap de setmana. I amb això, darrers segonets per desitjar-vos molt bon cap de setmana, que gaudiu de totes les activitats que us hem compartit i ens retrobem el dilluns.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Són les 10, bon dia. Pedro Sánchez es planteja convocar eleccions espanyoles per a finals de novembre, segons fonts del seu entorn, consultades per 3CAT-Info. El president estudia l'avançament electoral en funció de com vagi el debat sobre els decrets d'habitatge d'aquest matí, que decauran amb els vots en contra de Junts, PP i Vox. Protecció Civil envia una alerta demanant el confinament de la població al Baix Ebre i al Montsià pel risc d'inundacions, i continuen caient pluges intenses i la situació seguirà així en les pròximes hores. Diversos municipis ja acumulen més de 150 litres per metre quadrat. Les precipitacions tenen afectació directa a la mobilitat. Sapiguem quina és l'última hora. Equip viari, endavant.
3: Doncs hi ha 7 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada, entre elles la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta. En aquesta via hi ha hagut algun vehicle atrapat dins l'aigua i han hagut d'intervenir-hi els bombers. Tallades també la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes i la C42 a Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa, i tots els trens coneixen Catalunya i el País Valencià.
2: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns s'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades. Les dades de la Seguretat Social també apunten que al setembre la xifra d'afiliats ha crescut de 38.000 persones, en bona part pel procés de regularització del govern espanyol. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones en relació amb el tiroteig que hi va haver ahir al vespre en ple carrer al barri de Can Parellada de Terrassa, on van quedar ferits 2 agents de la Guàrdia Civil. Els 2 agents ferits estan fora de perill. Els països de la Unió Europea es reuneixen a Brussel·les després de la pressió dels Estats Units perquè alliberin reserves de dièsel i l'amenaça de Trump d'aturar-ne les exportacions. Els 27 busquen donar una resposta conjunta davant de l'increment de preus d'aquest carburant que s'enfila a màxims històrics. Prop de 400 centres educatius francesos tanquen les portes avui en previsió de nous aldarulls com els d'ahir, que van acabar amb unes 2.000 persones identificades. El ministre d'Educació es reuneix amb associacions d'estudiants i pares que rebutgen les retallades previstes en els pressupostos. Prohibit temporalment el bany i els esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa a les Valls d'Àneu per a la proliferació de cianobacteris. Salut Pública n'ha detectat la presència i ara analitza l'aigua per comprovar si hi ha toxines. També recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua. El Teatre Lliure recupera Boi Betona, La necessitat d'una illa, una obra que només es va poder representar una vegada el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Ara torna als escenaris amb una història d'amistat, lleialtat i amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen fins a l'illa més remota del món.
4: Esports.
5: El Real Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta. I pel que fa a l'agenda esportiva del dia, el Barça de bàsquet visita el Besiktas a les 7 en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga, mentre que en futbol sala el CatGas Energia Santa Coloma juga avui contra el Saladeu de Saragossa.
2: El temporal de pluges intenses i localment torrencials es mantindrà a les Terres de l'Ebre i avançarà cap al Camp de Tarragona. Cap al migdia arribarà al litoral central. Al Pirineu s'esperen ruixats dispersos durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament.
6: Castelldefels avui.
0: Bon dia, repassem el contingut informatiu d'actualitat. La policia local distingirà aquest matí de divendres 2 d'octubre a agents, membres d'altres cossos, ciutadania i professionals que han millorat la seguretat i la convivència aquest any amb motiu de la celebració del patró de la policia local. A més, en el marc d'aquesta commemoració del patró de la policia local, aquesta tarda també hi ha una exhibició de serveis de seguretat i salvament a Castelldefels. En primer lloc, a les 12 del migdia, al Centre Cívic Vistalegre, tindrem aquesta commemoració, acte tancat, amb reconeixement a agents i tasca destacada d'altres membres, d'altres cossos de seguretat i ciutadania. I a les 5 de la tarda serà el moment d'aquesta exhibició de serveis de seguretat i salvament per conèixer de prop els cossos i forces de seguretat i emergències que treballen cada dia a la ciutat. Des de l'àrea de cultura informen que Castelldefels s'adhereix al Festival de Cine Argentí a Barcelona. La cita, que arriba a la seva tercera edició, suma per primer cop a la nostra ciutat amb projeccions a la Sala Margarida Xirgu dins de la secció Panorama. I és divendres i ens toca posar la mirada a l'àrea esportiva, l'agenda de partits. Per una banda, començarem parlant del bàsquet. El Tiburón Castelldefels, línia professional del Club Bàsquet Castelldefels, comença aquest cap de setmana la temporada 2026-2027 de la tercera FEB de bàsquet, un any més dins del grup CA de la competició que organitza la Federació Espanyola de Baloncesto. Els propers butlletins informatius seguirem repassant l'actualitat esportiva juntament amb els titulars destacats d'aquesta jornada de divendres 2 d'octubre. Fins al següent.
6: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
8: Castelldefels, així som.

Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. Avui parlarem del Pep Prieto, que presentava la seva novel·la Rosita, basada en les vivències amb la seva àvia a Girona, a la biblioteca aquesta setmana. Era el protagonista de la tertúlia literària del mes, un home que és periodista, que és crític de cinema, a més, i que doncs, també és novel·lista des de fa uns anys. L'Anna Dolors Rodríguez, des de l'era de Polítiques d'Igualtat, ens anuncia la nova edició del concurs Reimagina't, o presentar vídeos lliures de sexisme. També parlarem de les càpsules de salut aquest de divendres, un tema relacionat amb la salut. L'Òscar Herrero ens detallarà els carrers que estaran tallats per obres els propers dies i avui se celebra el patró de la policia local amb diversos reconeixements tant a policies dels diferents cossos de seguretat que operen a Castelldefels com a ciutadania que ha intervingut doncs, evitant delictes. A la tarda hi haurà exhibició dels vehicles de la policia local i també de bombers a la plaça de l'Església. Tindrem una unitat mòbil des d'allà amb la Estefania González que ens detallarà una mica on resumirà el que depararà aquesta celebració de la policia local. Doncs en uns minuts sabrem també els continguts dels programes que arriben avui. En aquest cas, de Fora de Campo, el programa dedicat al cinema que condueix Fernando Lorza, que arribarà en directe a les 8, i Castelldefels a càrrec d'Alberto de la Torre, que arribarà a les 11. A les 10, doncs, també el temps per a hip-hop i les seves arrels, a la cara B, conduït per Dani Majors. Comencem, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, hi parlem amb Rita Borch, en aquest cas portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, perquè els divendres és el dia on aquest espai està protagonitzada per aquesta formació política cada 15 dies. Què tal, Rita?
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, senyora Borch. Primer de tot, doncs, si li sembla, fem un repàs del ple municipal de setembre, que es va iniciar amb 4 escrits.
2: Sí, efectivament, es va iniciar amb 4 escrits. Un era l'escrit de Mont sense guerres, que parlava de la quarta marxa per la pau i dels diferents actes que es fan als diferents llocs del món. L'altre escrit era de la Marea Blanca, que una vegada més demanava més concreció amb la informació que els ciutadans hem de rebre sobre la inauguració del tercer CAP. Després n'hi havia un de solidaritat amb el poble ceutí i amb les persones migrades que estan patint la qüestió de Ceuta. I després va haver l'escrit de la PA, que la veritat és que va ser com molt colpidor, perquè 3 testimonis que han de patir desnonaments ens van llegir el seu cas particular. Aquí es va crear, bueno, ja ho sabeu tots, no? Va ser un moment molt desagradable perquè es va crear molta confusió, falta de respecte cap a aquestes persones, perquè és un tema que potser hauríem de parlar amb el senyor alcalde, perquè entre el públic es veu que hi havia mirades, risses, i és un tema que s'ha de controlar perquè aquestes persones tenen una situació molt greu i se'ls ha de tenir respecte quan llegeixen els escrits. I després, bueno, es va armar, doncs, el que vam viure tots, no? Una situació molt desagradable que hauríem d'intentar evitar, perquè la ciutadania té dret a expressar-se, i en situacions com la d'aquests testimonis, són situacions molt desesperades, doncs segurament tots faríem una mica el mateix, no? La desesperació de veure que sí que t'escolten però res més, fa que es va viure una situació molt tensa. I bueno, a partir d'aquí, pues, nosaltres creiem que s'ha de donar resposta. De fet, no es va respondre a la pregunta que la PA havia fet, no? De què pensava fer l'Ajuntament amb aquests desnonaments. No va haver resposta. Al final del ple nosaltres vam interpel·lar directament al regidor de Serveis Socials preguntant si pensaven fer alguna cosa per aturar aquests desnonaments. Tampoc va haver resposta, no se'ns va dir res. I bé, a l'escrit de la PA que demanava era una cosa, és que molt senzilla i molt entenedora. Quan es fa l'informe de vulnerabilitat, normalment des de l'Ajuntament es posa que aquestes persones tenen alternativa habitacional, però no posen durant quants dies tenen alternativa habitacional. Llavors el que es demanava és que es posés, si tenen alternativa habitacional per una setmana, perquè l'Ajuntament els hi paga una setmana amb una pensió, amb un hostal o amb un hotel, que consti perquè el jutge sàpiga exactament quina és aquesta situació, perquè això no és una alternativa habitacional estable. I aleshores, d'aquesta manera, intentar que el jutge no doni l'ordre del desnonament, no? Va haver també, bueno, va ser una llàstima perquè hi havia algunes mocions que no es van tractar, perquè va abandonar els nostres companys de Movem en Comú Podem, van abandonar el ple. Nosaltres ens vam quedar al ple per responsabilitat política, perquè també teníem una moció que havíem treballat amb diferents agents del món de l'educació, i va ser una llàstima perquè una de les mocions que no es van poder debatre anava sobre també les escoles bressol, que segons ens han dit diversos familiars, ara estan patint a les hores de matí, les primeres hores del matí, estan patint les conseqüències de que, com es va haver de readmetre pel tema de la sentència les treballadores que havien posat un recurs contra l'Ajuntament, ara estan reduint el suport dels matins. Llavors hi ha nens als matins que no se'ls canvia el bolquer, que han d'estar que ploren i ningú els fa cas, estan desatesos. Llavors va ser una oportunitat perduda, no?, per debatre aquesta situació que a l'Ajuntament ha de posar remei, vamos, de forma immediata, perquè les famílies estan molt preocupades. Després sí que es va tocar el punt de el que es vol fer aquí a Arcadi Balaguer. que curiosament, no, és allò que dèiem de que l'Ajuntament sí que pot fer coses per l'habitatge a Castelldefels. Aquí s'havien, nosaltres, l'equip de govern anterior, tenia pensat fer 78 pisos assequibles i en canvi ara el que es vol fer és un mercat municipal, que sí que és necessari, evidentment, però també una gran superfície comercial i més restauració. Nosaltres creiem que el dret a l'habitatge ha d'estar per sobre amb la problemàtica que tenim actualment, Ha d'estar per sobre de qualsevol altra cosa i aquí es perd una oportunitat molt important de tenir pisos assequibles per donar resposta a totes aquestes persones que ho estan passant tan malament, no? Creiem que falta una mica d'empatia, no? Que els polítics hauríem de treballar per millorar la vida de les persones i en aquest moment el tema de l'habitatge és una preocupació per molta gent, ja no només per persones que estan en aquestes situacions tan límits, però és que els nostres joves, és que ho diem cada vegada, no? Els nostres joves se n'han d'anar, famílies treballadores se n'han d'anar. Una persona amb un sou normal no pot independitzar-se sola. Ara ja es necessiten com a mínim dos sous per poder independitzar-te, no? Aleshores, no podem perdre cap oportunitat aquí a Castelldefels, tenint en compte que no tenim massa sol disponible, no podem perdre aquestes oportunitats, siguent com ha de ser l'habitatge un puntal de la nostra societat del benestar. Aleshores, el que deia el meu company, el Gabriel Rufián, no? Una família, una casa, això s'ha d'assegurar sempre per dignitat. Després del ple també vam debatre la nostra moció que anava molt enfocada a les necessitats educatives pels alumnes que tenen necessitats especials educatives, que amb unes preguntes que nosaltres vam elevar al Parlament perquè els nostres companys ho registressin al Parlament i tinguéssim la resposta directa del Departament d'Educació, vam veure que a Castelldefels hi ha 300 nens i nenes amb necessitats específiques educatives i quasi 2.000 amb necessitats de suport educatiu. Són molts nens a Castelldefels. Aleshores, el que nosaltres demanaven és més suport. És cert que hi ha competències que són directament de la Generalitat, però és que l'Ajuntament té l'obligació d'estar sobre del reste d'administracions perquè d'alguna manera es cobreixin les necessitats de la ciutadania de Castelldefels. Aquí també demanàvem que no torni a passar el que va passar amb l'Escola Gaudí. La disminució de ràtios també és una reivindicació dels docents, perquè la disminució de ràtios també afavoreix el treball dels educadors, no? I aquí a Castelldefels es va tancar una línia aquest curs a l'Escola Gaudí i això no ho podem permetre. Nosaltres creiem que la regidoria hi ha d'estar sobre, no val dir depèn de la Generalitat. Aquí, des de la regidoria de Castelldefels, es va lluitar a l'època del conseller Bargalló la disminució de ràtios, precisament, no? Aleshores, si vols, des de l'Ajuntament, tu pots pressionar la resta d'administracions perquè et cobreixin les necessitats. Aleshores, la nostra moció anava molt enfocada a aquesta necessitat que no està coberta, que també se'ns ha dit des de determinades escoles que tenien el suport a menjadors, les vetlladores de menjadors, i hi ha moltes psicopedagogues que fins i tot recomanen als nens que tenen aquestes necessitats de suport educatiu que no els deixin al menjador perquè no els hi cobreix les necessitats de l'atenció que mereixen aquests nens. I se'ns ha dit que les vetlladores s'han reduït en alguna escola en concret de 3 a 2 vetlladores i que a més els hi retallen un quart d'hora de jornada. Aleshores, què hem de fer amb aquests nens que necessiten aquest suport, que els hem de deixar en un racó i no atendre'ls? Aleshores, la nostra moció anava una mica amb l'objectiu de posar les necessitats reals que tenim a Castelldefels, ja que se'ns van donar les respostes oficials i ja sabem exactament l'alumnat que ho necessita, i reivindicar aquesta força que ha de fer la regidoria amb altres institucions i que es tingui en compte també el trasllat dels nens que ja tenen una prioritat molt alta i han d'anar a escoles especials que hi ha fora de Castelldefels, el trajecte que fan aquests nens, perquè van recollint nens a diferents ciutats i d'aquí al Prat poden trigar una hora i mitja. I recordem que són nens que tenen unes característiques especials i que una hora i mitja de trajecte d'anar i una hora i mitja de tornar és molt, molt temps amb un autocar, no? Aleshores vam posar sobre la taula això, vam rebre una esmena que rebaixava els objectius que nosaltres havíem plantejat i bé, nosaltres seguirem lluitant i treballant amb AFAS, amb CIEIS, perquè també tenim molt poc suport especialitzat en les nostres escoles. De fet, de CIEI Plus n'hi ha un a tot Castelldefels, de les 17 centres educatius que hi ha, i nosaltres seguirem treballant per intentar que aquestes mancances que tenim a Castelldefels siguin cobertes, perquè igual que l'habitatge, l'educació és un pilar fonamental del nostre estat de benestar i és una prioritat que hauríem de tenir des dels ajuntaments.
1: Després, si li sembla, tornem a parlar d'habitatge sobre aquests dos decrets que ha fet el govern. Sí. En el PET també es va llegir un escrit que formulava algunes preguntes respecte a l'obertura del tercer ambulatori.
2: Sí, mira, ara parlem d'un altre, sí, altre pilar, no?, de l'estat del benestar, que és la salut. Sí, perquè les cartes que es deien que s'havien d'enviar, es diu, que el dia 2 de novembre és possible que pugui haver la inauguració del tercer CAP, però en canvi aquelles cartes que es deien que s'informaria les 10.000 persones que es veuran afectades per aquest canvi al tercer CAP, encara no s'han rebut. Està tot com molt difós, no hi ha res concret, no responen a les preguntes que la ciutadania vol saber, no? Com es farà, de quina manera, on estaran els punts d'informació. Clar, estem a dia 2 d'octubre, o sigui, és un mes el que realment quedaria per la inauguració del tercer CAP, que no funcionarà al 100%, però sí que tot allò que es pugui avançar es donarà servei. Aleshores, la Marea Blanca va demanar una altra vegada aquesta concreció, aquesta informació, i esperem, es va dir la regidora, que tenien una reunió el dia 6 d'octubre. La setmana vinent, i esperem que aquí ja es doni una resposta definitiva, que la gent ja sàpiga exactament on ha d'anar, com s'ha de fer, el que es vulgui quedar amb el seu metge, que serà molta gent, com ho ha de fer, i esperem a la reunió del dia 6, perquè clar, és que tots són ambigüetats i que no s'acaba de concretar, i això, la informació, jo crec que també és un dret que ha de tenir cada ciutadà i saber què és el que li correspon, perquè sembla que no, però hi ha gent que està angoixada de dir, ostres, i el meu metge, perquè el metge per segons quines persones és fonamental, no? I la confiança que tu generes amb el teu metge. Esperem que el dia 6 ens donin la informació ja concreta i que la gent pugui saber què ha de fer per seguir-ho amb el seu metge, o si li interessa anar a l'ambulatori nou, pues com fer-ho. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Doncs tornem a parlar, com deia, de l'habitatge, perquè aquesta setmana hem sabut de la publicació en el BOE d'un decret llei del govern que ara ha de referendar al Congrés dels Diputats, que fa referència a l'habitatge, amb un seguit de mesures al respecte.
2: Sí, efectivament. De fet, ara a les 11 es vota el Congrés, amb la mala notícia que ahir a la nit ens vam enterar que Junts votaria que no. Nosaltres no estàvem d'acord amb que es desglossés el decret amb dos, però vam suposar que hi havia alguna negociació amb Junts que feia que això es desglossés amb dos. Pensàvem que el primer decret, que és el que aturava els desnonaments principalment, s'aprovaria, i l'altre teníem el dubte. Ahir a la nit Junts va dir que no votaria cap dels dos, que demanava que retiressin aquests decrets. Sincerament, és veritat que són decrets de mínims, els mateixos moviments socials ho han dit, però són decrets necessaris que aturaran molts dels casos que hi ha ara amb llançaments ja per desnonar les persones. Ens sorprèn aquesta posició de Junts, perquè és que segur que tenen votants que estan en situacions d'aquestes delicades, i el que deia abans, no? La política hauria de servir per millorar la vida de les persones, i tenim casos que ens han trencat el cor, el cas de la Mari Carmen, però el cas de la Olga, que es va suïcidar després del desnonament a l'Hospitalet. Hem tingut el cas del Javier, que abans de que el desnonessin s'ha suïcidat també a l'Hospitalet. També tenim el cas de l'Alicia, que la van treure de casa amb un fill amb una discapacitat del 83%. No ho sé, penso que abans de tot de tot, estan aquestes persones amb aquesta situació tan extrema i tan vulnerable i que hauria de prevaldre el dret de totes aquestes persones per sobre d'interessos partidistes, perquè jo crec que és que aquí hi ha d'haver interessos partidistes. Jo no puc entendre que no se sigui sensible a una situació tan greu que hem arribat a aquesta situació perquè no s'ha fet res abans, eh? Vull dir, ara estem parlant de Junts, no? Però el Partit Socialista ha tingut 8 anys per posar mesures com s'han posat aquí a Catalunya, que no existeixen a nivell nacional, no? I crec que és fonamental aturar els desnonaments, posar un topall en els lloguers, facilitar una renovació automàtica dels contractes, i també penso que és molt important donar més eines als ajuntaments, eh? Perquè és veritat que els ajuntaments tenen molt a dir amb l'habitatge, perquè poden decidir fer o no habitatge assequible, però també necessiten eines i recursos, i crec que aquest també és un punt fonamental. Llavors, no entenem aquesta negativa, encara que sigui de mínims, hi ha una situació tan crítica que no entenem aquesta negativa de Junts. Sincerament, sap molt de greu per les persones. Hi ha un moviment social al carrer. Hem vist que aquestes situacions tan extremes han mobilitzat a la gent i no podem donar-los l'esquena. Treballem paral·lelament amb altres mesures o impulsem altres projectes, però de moment no tallem aquest mínim que seria aturar aquests desnonaments.
1: És a dir, que vostès en síntesi estarien d'acord encara que amb aquests dos decrets, encara que demanarien que fossin més ambiciosos.
2: Exacte. L'ambició, nosaltres creiem que el PSOE ha sigut molt poc ambiciós durant aquests 8 anys, no ha fet res. Ara, a correcuita, hi ha hagut aquests casos extrems. La gent ha sortit al carrer i ara sembla com que a correcuita s'han de fer les coses. És cert que ja venia del decret aquell que ja no va prosperar per la negativa precisament de Junts, que ja es va debatre, però bueno, hem esperat a l'últim moment, s'ha esperat a l'últim moment per fer aquests decrets quan era una necessitat evident i al carrer ho vèiem, no? la problemàtica amb l'habitatge. Sí, nosaltres també pensem que s'ha de ser més ambiciós, però és cert que si els mateixos moviments socials, el sindicat de llogateres, que són els que viuen cada dia i entenen, no? Són els que més entenen sobre aquesta problemàtica, si ells estan d'acord, per una cosa és. Aleshores, aquests mínims els hauríem d'assegurar i no entenem sincerament la posició de Junts. No entenem. Sabem que la dreta i l'ultradreta tenen altres interessos. És veritat que Junts també tira a la dreta i ha sortit aquest rampell de dretes, en lloc de pensar segur que entre els seus votants tenen gent. Ostres, penseu en els votants que teniu i que estan en aquesta situació. Però no sé quin interès partidista hi ha aquí, si és per combatre l'ultradreta, no sabem, però home, ens ha decebut molt i no ens ho imaginàvem, sincerament.
1: Canviem d'assumpte, tornem de nou a l'actualitat de Castelldefels, perquè el passat cap de setmana se celebrava la trobada d'entitats per primer cop, s'anomenava l'activitat genèricament Fem Poble.
2: Sí.
1: Com ho valora?
2: Sí, doncs mira, jo des d'Esquerra el que volíem era felicitar a totes les entitats que hi van participar, perquè es fa pinya entre elles, perquè a més érem entitats de diferents àmbits, no? Perquè normalment hi ha l'espai de pau i solidaritat, no? I aquí eren diferents àmbits, entitats, i em comentaven, no?, algunes de les entitats que els havia anat molt bé parlar amb altres entitats perquè havien quedat a fer coses conjuntes i això d'alguna manera potencia les pròpies entitats, fa visible diferents qüestions, no?, que estan relatives a diferents entitats i la cohesió i el treball conjunt sempre potencia tot molt més, no? I la veritat és que volem felicitar totes les entitats que van estar allà tot el dia explicant els seus projectes. Van haver a explicar els projectes, jo ja sabeu que sóc voluntària d'una de les entitats, i ens van rebre molt bé la informació que donàvem, no? Era més l'objectiu més donar la informació del projecte que no pas vendre coses, no? Aleshores el sentit era com molt diferent i bé, felicitar-ho perquè va ser una jornada bonica. Jo crec que va ser una jornada molt bonica.
1: Doncs el que se celebrarà ara, del que ha passat al que vindrà, és el concurs de Castells de Tarragona, un dels concursos més destacats de Catalunya, on participa la colla castellera de l'Agrupació de Cultura Popular, que està molt emocionat.
2: Sí, sí, des d'aquí nosaltres també volíem desitjar tota la sort del món a la nostra colla castellera, als Grocs, que demà a la tarda estaran al Tarracó Arena en el concurs de castells. Nosaltres els acompanyarem, perquè a més a nivell personal és una il·lusió que tenia, de veure, complir-te una il·lusió. Sempre he tingut ganes i em feia molta il·lusió anar a un concurs de castells, a mi és que m'han agradat sempre molt. Vaig tenir una oportunitat en un moment amb els Castellers de Sants, però per coses de feina al final no vaig poder anar. I demà, si tot va bé, anirem, els farem recolzament. I bueno, igualment a tota la ciutadania, demà hem d'estar molt pendents. Sé que va moltíssima gent de Castelldefels, això és un orgull també, perquè per nosaltres la cultura popular és bàsica, és molt important i és una mostra de cohesió, d'integració, de compartir, de pertinença i gràcies als grocs, no? Aquesta pertinença sembla que cada vegada s'està extenent més, perquè la mostra és que s'ha apuntat molta gent per anar demà al Tarracó Arena i desitgem tota la sort del món. Sobretot que gaudeixin molt d'un, no? És espectacle, és aconteixement, és tot barrejat, i que gaudeixin moltíssim del moment, que s'ho han guanyat i ara toca gaudir-ho també.
1: Molt ben aconseguit, doncs, aquesta fita que expressaven en aquesta crida a la població de Castelldefels pel que els fessi costat.
2: Exacte. Sí, m'han dit que surten 6 autocars, m'han dit, des de Castelldefels. Això és un èxit. A part de la gent que per diferents coses, tenim diferents actes, anirem amb vehicle particular. O sigui que, ostres, és un èxit. Jo estic encantada i il·lusionada, perquè m'agrada veure aquesta implicació de la ciutadania amb una colla castellera nostra, de la nostra ciutat, i segur que serà emotiu, serà agradable i molt bonic de veure, segur, perquè a més el concurs en si ja és molt bonic de veure i de viure.
1: Doncs acabem, si li sembla, parlant de gastronomia, una ciutat també molt destacada al nostre municipi, en aquest sector tan important, en aquest sector productiu econòmic que és el nostre, com és la restauració, perquè arriba una nova edició de la mostra de cuina. Parlàvem ahir amb el president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, bueno, l'Àngel Ortiz, que ens anunciava que se plogués demà, doncs la mostra es traslladaria diumenge.
2: Sí, haurem d'estar atents al temps, perquè ja veiem aquests dies que és força inestable, no? Perquè està plovent a llocs que estan propers, uns llocs sí, els altres no, amb el qual haurem d'estar molt atents al que es digui i a les xarxes, que ens digui l'Ajuntament si es fa o no es fa. I sí, nosaltres també anirem a la mostra, per això us deia que per anar als castells haurem d'anar amb cotxe, si no arribarem. I bueno, desitjar que vagi molt bé, que hi vagi gent. Evidentment, si no plou els dos dies ja serà una catàstrofe, no? Perquè el muntatge i la logística d'aquesta mostra és important. I allà ens veurem. La veritat és que animem a la gent a que coneguin, no? Els nostres espais de restauració, i allà ens trobarem, si no plou demà. Si no, diumenge. Aleshores ens haurem d'adaptar, clar.
1: Feia referència al temps. Hem tingut, estem de fet avui també en alerta, sí, per pluges a partir d'aquesta nit.
2: Sí. Sabem que les alertes, i de fet ja ha plogut molt aquesta nit i matinada a les Terres de l'Ebre, però sí que és cert que estava amb alerta taronja, crec que era, i ara aquest matí mirava el mòbil i amb alerta de tempestes. Aleshores, com sempre, les alertes, clar, és molt difícil preveure exactament a on caurà, no? Però hem d'estar tots pendents, perquè ja veiem que quan plou cada vegada plou amb més intensitat. Hem vist les inundacions de l'altre dia que va ploure als carrers de darrere de l'Ajuntament, estaven pràcticament, arribava a les rodes del cotxe. Aquest és un tema que també s'ha de treballar, perquè hem d'adaptar la ciutat al canvi climàtic, ja sigui per la calor, que haurem de modificar els nostres hàbits de vida, com a la pluja, que cada vegada és més intensa. És per això que en el seu moment nosaltres vam treure el tema del Pla de Ponent, que vam veure un cotxe a la Riera de Canyars. Hem de preveure que això cada vegada pot ser més intens. Jo pensava, ostres, si aquí hagués caigut com va caure la Dana de València, que em sembla que eren 400 litres, era una barbaritat, què hagués passat, no? Aleshores, insistim una vegada més en que el tema del Pla de Ponent, que es fa sobre una zona inundable i que es vol desviar la riera del Canyars, insistem una vegada més en que això s'ha de revisar, que no es pot autoritzar, estem pendents de l'informe de l'ACA encara, però és que és una evidència, ens ho està dient la natura i nosaltres no l'estem escoltant o no la volem escoltar. I hem d'aprofitar ara que estem a temps d'aturar segons quines construccions. Hem de deixar que la natura tingui el seu espai i que absorbeixi l'aigua, el ciment no absorbeix l'aigua, el ciment el que fa és acumular-ho. I hem de deixar que la natura faci la seva funció. No podem intervindre de forma tan directa i tan agressiva perquè veiem que cada vegada les pluges són més intenses, les tempestes són més fortes, perquè el canvi climàtic és el que tenim. No l'hem cuidat, no hem sabut cuidar el planeta i ara ens està passant factura.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Rita Borque, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Castelldefels. Fins un altre moment.
2: Molt bé, ens veiem en un altre moment. Gràcies i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
2: Adéu. Castelldefels Coffee.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Info per seguir el debat i votació dels dos decrets d'habitatge que, si no hi ha un gir d'última hora, es rebutjaran amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. I segons diverses fonts també de la Moncloa, això podria precipitar el final d'aquesta legislatura i portar-nos fins a unes eleccions el 29 de novembre o el 6 de desembre, que és una altra data que ara mateix també està sobre la taula. David Madí, què tal? Bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
1: I gràcies també per acompanyar-nos, juntament amb Pau Llong. Bon dia, Pau.
3: Bon dia, com esteu, macos?
1: Contents de retrobar-vos?
3: Home, moltíssim, de veritat, molt enyorat, jo almenys.
4: I tant.
3: El David segur que no, però jo sí.
4: Home, i tant, i tant.
1: Juntament amb Alicia Puig, què tal, Alicia? Bon dia.
5: Molt bon dia.
1: També Marta Monforte. Marta, hola, bon dia. No tenim, de seguida la saludarem. I Jofre Llombart també, que de seguida s'incorporarà també avui en aquesta àgora especial.
6: Hola, bon dia.
1: Ara sí, Jofre, què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Tindrem diferents experts, diferents veus. Per exemple, Jaime Palomera, que ens acompanya, codirector d'Hidra. Què tal, Jaime? Bon dia.
7: Bon dia, com esteu?
1: I a tot això, com sentim, comença ara mateix Paula Brujats, aquesta sessió al Congrés dels Diputats.
8: Sí, comença la sessió i deixa una imatge ja del moment significativa. Pedro Sánchez, que ha entrat a l'hemicicle i ha estat ovacionat per tots els diputats del Partit Socialista, tots dempeus aplaudint Pedro Sánchez a l'entrada del ple. En el mateix moment arribaven, Ricard, els 7 diputats de Junts per Catalunya, que no s'han aturat al passadís, que no han fet declaracions. Per tant, Pedro Sánchez, que ha buscat venint al ple, no només a votar, sinó seguint el debat des del principi, aquesta ovació, aquesta imatge de que el govern espanyol, de que Pedro Sánchez ha legislat a favor dels llogaters, en contra de l'especulació i, per tant, aquesta voluntat de la Moncloa de retratar avui PP, Junts i Vox, tots diuen al mateix sac si tomben aquests decrets. Qui puja ara a la tribuna és la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. Ella serà l'encarregada de defensar el primer decret de mesures. És el decret que conté el gruix principal de les mesures. El segon decret el defensarà Sumar, és el dels lloguers indefinits. Tots dos ara mateix cauran.
9: Un poco de silencio, por favor.
10: Gracias, señora presidenta, señor presidente del Gobierno, colegas del Consejo de Ministros, señores y señoras diputados y diputadas, señorías. Decía Alfredo Pérez Rubalcaba que gobernar en democracia exige escuchar a muchos, respetar a todos y, finalmente, decidir con responsabilidad. Esto es lo que ha hecho el Gobierno durante toda la redacción de este Real Decreto Ley 26-2026 y es también lo que espera de esta Cámara.

0: Señorías, hoy tenemos la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su lucha ha servido para que ninguna otra persona sufra lo que ella ha tenido que sufrir. Tenemos la oportunidad de dar un alivio automático a todas las personas que pasan la noche en vela temiendo la siguiente subida del alquiler. Tenemos la oportunidad de dar esperanza a todos los jóvenes, a todas las personas trabajadoras que quieren comprarse una casa, pero que no han podido ahorrar porque la entrada no tenían suficiente, porque están secuestrados en el mercado del alquiler.
1: I estàvem escoltant les paraules d'Isabel Rodríguez, ministra de Vivenda, amb motiu de la votació dels dos decrets d'habitatge al Congrés.
2: Castelldefels avui.
1: La mostra de cuina de Castelldefels convida la ciutadania dissabte al Parc de la Muntanyeta, la 35a edició d'una mostra que comptarà amb una cinquantena d'establiments i activitats durant tot el dia. L'esdeveniment culinari més important de la ciutat torna a reunir els millors xefs de Castelldefels i a oferir una experiència gastronòmica única a les persones assistents amb un programa en paral·lel musical amb Alejo Estivel com a cap de cartell i també bandes tribut. Hi haurà un espai infantil i més sorpreses. A més, en converses amb el gremi d'hostaleria i l'àrea de turisme. Ja s'ha previst que si demà dissabte 3 d'octubre plou, la mostra de cuina es celebraria el diumenge. I des de l'àrea de neteja es comença el mes d'octubre amb una nova actuació de neteja intensiva, en aquest cas al barri de Can Vinader. Aquesta primera setmana de mes han actuat al carrer de Santa Marta, en l'entorn comprès entre els carrers Jaume I i Torres i Bages, amb una intervenció a fons per deixar l'espai en les millors condicions. Les actuacions han inclòs neteja amb aigua a pressió de carrers, voreres i elements urbans, neteja exhaustiva dels contenidors, retirada i neteja de pintades, d'adhesius i cartells i revisió i neteja dels embornals. I a l'agenda esportiva parlàvem a l'anterior butlletí de l'inici de temporada del Tiburón Castelldefels, línia professional del Club Bàsquet Castelldefels, i també aquest cap de setmana marca el retorn de les lligues de rugbi en presència dels sèniors masculí i femení del Castelldefels Rugby Union Club. I fins aquí el repàs a les notícies d'aquesta hora. Tornem d'aquí una nova hora amb més informació de ciutat. Fins ara!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Doncs torna de nou el concurs Reimagina, de vídeos lliures de sexisme. Per recordar per què es fa aquesta iniciativa, en què consisteix, en nosaltres, Anna Dolors Rodríguez, via telefònica, tècnica de polítiques d'igualtat. Bon dia, Anna.
1: Bon dia, Anna, com esteu aquest dia plujós?
0: Pues a resguardo, nosaltres, eh?
1: Ben fet, jo també.
0: Molt bé. Doncs, a veure, tornem a parlar del Reimagina't, que tantes alegries s'ha proporcionat a l'alumnat de Castelldefels.
1: Doncs sí, estem tornant a fer difusió perquè reforcem una mica que hi ha termini, vull dir que vam començar abans de l'estiu a començar aquesta difusió per avisar els joves d'aquí de Castelldefels que estiguessin interessats a participar, doncs que poguessin anar preparant, i tenen termini fins al 30 d'octubre, vull dir que hi ha temps. I a més, aquests dies de pluja doncs anima a seure una mica, a pensar i a animar-se a participar.
0: Molt bé, recordem en què consisteix el concurs Reimagina't.
1: Doncs el concurs Reimagina't consisteix en participar. Primer t'has d'inscriure, després tens un... Vull dir que la gent no s'espanti. Tu t'inscrius abans del 30 d'octubre i poden participar joves dels municipis que formen part de l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, com és el cas de Castelldefels, que l'Ajuntament de Castelldefels en forma part. Un cop t'has inscrit, tens termini fins a mitjans de setembre, de febrer, doncs per fer aquest vídeo. Es tracta de fer un vídeo en un minut sobre la temàtica que cada any canvia, que es proposa des de l'organització del concurs. Enguany la temàtica són les masculinitats.
0: Les noves masculinitats.
1: Correcte, és una proposta que crec que és molt interessant perquè sovint parlem a la gent més madura, diguem-ho així, de com les masculinitats doncs, construeixen i a vegades han participat doncs, de les desigualtats i les discriminacions de gènere que també afecten a homes i dones de manera diferent però que també afecten. Llavors tirem aquesta mà als més joves per tal que ens ajudin a pensar aquestes masculinitats que poden ser aliades i que poden ajudar a construir doncs, societats més lliures i més justes per tots i totes.
0: Recordem que és un format específic i que la gràcia d'aquest concurs és que s'ha de fer un vídeo molt curt, molt curt.
1: Exacte, és l'especificitat i la dificultat que ja us ho he explicat moltes vegades que a mi em deixa, diguéssim, al·lucinada perquè és que en un minut han de poder explicar doncs, una història, donar un tip sobre un tema tan complex com són les masculinitats. Però ja us dic que els joves de Castelldefels estan suficientment preparats i preparades per fer-ho perquè per això les últimes

0: edicions doncs, Castelldefels ha recollit premis en diferents temàtiques com han sigut doncs, les migracions o la diversitat sexual.
1: I, com dèiem, hem aconseguit premis aquí alumnat de diferents instituts de Castelldefels en darreres edicions.
0: Doncs sí, perquè tenim uns joves i bueno, sabeu que a Castelldefels hi ha una llarga trajectòria, diguéssim, en els concursos que en diferents formats i modalitats al llarg de l'última dècada, m'atreviria a dir, doncs hem donat espai als joves perquè poguessin explicar-nos des d'un format més audiovisual quines són les seves idees, les seves propostes, les seves reflexions entorn al gènere i a les desigualtats i les discriminacions que hi ha, però també de la diversitat de gènere. A partir d'aquí podem dir que tenim uns joves molt creatius a la ciutat i ho dic amb constància perquè així que han recollit premis a les últimes edicions i per tant animem a que continuïn aquesta ratxa de premis i que tornin a donar alegries doncs, a la ciutat.
1: Ja que tenim aquí, Anna, recordem que des del passat 1 d'octubre es pot veure a l'Espai Montserrat Roig, que és la seu de l'àrea de polítiques d'igualtat, una exposició referent al col·lectiu LGTBI. Properament, ja ho anuncien, tindrem amb nosaltres el fotògraf que ha organitzat aquesta mostra.
0: Doncs sí, us animem a apropar-vos perquè a més aquests dies de pluja que un no té moltes ganes de fer voltes per la ciutat que no acompanya, diguéssim, d'alguna manera, doncs apropar-se a l'espai, és un espai, com sabeu, amb molt caliu i a part podeu veure aquesta proposta d'exposició fotogràfica que segur que es convida doncs, a pensar, a reflexionar i a parlar sobre el col·lectiu, sobre les diversitats sexuals i de gènere, a més en un moment que, bueno, amb la ola negra que ho està patant els cines, doncs és un complement perfecte per poder doncs, enriquir els nostres debats i els nostres espais de reflexió conjunta.
1: Per acabar, Anna, aquells alumnes que es vulguin inscriure al concurs, imagina't què és el que han de fer.
0: Doncs aquests alumnes que es vulguin inscriure poden escriure'ns, trucar-nos, però com sé que els joves van amb altres eines, tan fàcil com posar al Google o a qualsevol intel·ligència artificial el nom del concurs, que els digui com fer la inscripció, segur que ho troben molt més ràpid que ho trobaríem tu i jo. Però en tot cas, si no, sempre poden apropar-se des de la pàgina web de l'Observatori de les Dones dels Mitjans de Comunicació i un apartat especial del projecte Reimagina't i doncs a partir d'aquí trobaran l'enllaç d'inscripció. Però si no, si ens volen venir a veure, que també ens agrada que s'apropin a l'Espai Montserrat Roig, veuen l'exposició i els expliquem com fer la inscripció.
1: I així és matar la cosa, eh? Dos en un no tenen.
0: Claro, tot facilitats, ja saps.
1: Molt bé. Anna Lo Rodríguez, tècnica de polítiques d'igualtat, moltíssimes gràcies per recordar-nos els objectius i les dades, les informacions referents a aquesta nova edició del concurs de vídeos lliures de sexisme i adreça a l'estudiantat Reimagina't. Que vagi molt bé i bon dia i bon cap de setmana.
0: Exacte, que vagi també molt bé i a gaudir de la mostra de cuina que cap de setmana.
1: Esperem que sigui així. Gràcies.
0: Esperem que sí.
1: Bon dia.
0: A vosaltres, una abraçada forta.
1: Igualment.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Habaneres. Cançó de taverna i aroma de mar. Cada setmana, la nostra tradició més viva a la taverna de les habaneres. A Ràdio Castelldefels.
2: Castelldefels, així és.

0: Doncs parlem ara amb el cap d'Unitat Bàsica de Mobilitat, Òscar Herrero, el nostre company. Què tal? Molt bon dia, Òscar.
1: Hola, Anna. Què tal? Molt bon dia.
0: Parlem dels carrers afectats, els trams de carrer, tallers en aquests moments a conseqüència d'obres i els tipus que vindran.
1: Bueno, de moment tenim les afectacions que ja tenim, però obres que estan en marxa. Per exemple, tenim l'Avinguda Diagonal, que està afectada des del carrer 319 fins a, actualment, fins a la 302, però a partir del dilluns s'afecta fins a la 300. Tot el tram de Diagonal que es reformarà, pues ja a partir del dilluns quedarà totalment afectada per aquestes obres. Doncs tindrem tallada la Diagonal des de l'Avinguda 300 fins a la 319 que estem ara. Uh-huh. Això, el que sí que garantim és que tots els carrers perpendiculars que la travessen, aquí sí que es podrà circular. Actualment està afectada la 302, justament en Diagonal, perquè hi ha una actuació que s'ha de fer allà, però queda una setmana. El desviament és molt fàcil, no? Tenim 309, 301, un altre que també que va de pujada, i és el que tenim afectat i això trigarà una setmana. La resta de perpendiculars pues, continuaran obertes i es podrà circular.
0: Molt bé. A banda d'això, comença un tall destacat també aquest mes d'octubre.
1: Sí, efectivament. Per un tema d'unes obres que ha de fer Aigües de Barcelona, a la xarxa de subministrament d'aigua potable del municipi, l'Avinguda 301, entre Constitució i el carrer Llibertat, estarà unes 5 setmanes tallat. Vale, és un tram molt curtet, que també tenim un desviament fàcil, no?, per als vehicles, no afecta a transport públic, però els veïns de la zona sí que seran 5 setmanes. I això serà, si no comença la setmana vinent, d'aquí a la propera, no?, a aquest principis d'octubre, i estarà tallada 5 setmanes.
0: Mm. Molt bé, més afectacions?
1: Continuem a les afectacions que tenim al carrer Barcelona, no?, entre Molino, entre Marisol i Pitor, està tallat el sentit muntanya, el sentit centre. Ara s'ha canviat de banda, no? Ara la gent que passa per allà pues, estaven actuant a la vorera banda Gavà, pues, ara estan actuant a la banda Sitges. Bueno, s'ha de fer allà una xicant, per això no hem hagut de desviar els autobusos. Abans podien passar, però ara hi ha una xicant, hi ha una corba que no poden passar, per això la N91 està afectada. Doncs ara la parada que estava a Molinot pues, ja no para aquí al carrer Molinot i continua tot recte per Ciutat de Màlaga i Pitor per arribar al final, no?, que té la parada origen i final a l'Avinguda Catalunya. Doncs ha sigut l'afectació.
0: Evidentment, vosaltres des de Mobilitat esteu en contacte amb la Protecció Civil, ara estem en alerta, sobretot ara mateix està plovent, però l'alerta diu que ho farà amb més intensitat a partir de la tarda.
1: Sí, però de moment... Sí, però clar, com no saben quan hi ha pluges, no, els autobusos no tenim desviaments previstos perquè clar, no saben el que es pot tallar. No? Si després hi ha una afectació d'un pas inferior que afecta, si no afecta, això ja el que sempre s'intenta en aquests casos és millorar la comunicació, no? Que una miqueta quan hi ha un tall pues, que arribi a la ciutadania. No? Si s'ha tallat una línia, s'ha desviat i de vegades quan hi ha com pluges com ara, no?, que no es pot planificar prèviament, és complicat. No, perquè no pots una persona que posa un cartell al moment, no? I de vegades les pantalles fallen, sobretot quan hi ha pluges, no és fàcil, però bueno, intentem anticipar-lo, però de moment el servei està funcionant correctament i no hi ha cap previst cap desviament ni res, a banda d'això.
0: Molt bé, alguna cosa més a comentar, Òscar?
1: Per últim, també una zona que tenim a Bellamar, val? Que és l'obra que s'està fent al carrer Brollador, pues continua tallat aquest carrer. Val? El que seria entre l'Avinguda Bellamar i on comença l'Avinguda dels Pins, pues aquest carrer està tallat, estan fent l'obra que estan fent remodelació de tota la calçada, millorant voreres, i després es farà aquí un carril bici contrasentit. Això que des d'ahir ja és possible, no? Que es permet la modificació del reglament de circulació i nosaltres tindrem aquí el primer. Un carril bici contrasentit per facilitar la mobilitat en aquesta zona ciclista perquè és perillós anar per Constitució, no tenim voral i és perillós, doncs tothom ja ho fa, no?, per allà. Pues aquesta obra és per el que la gent ja està fent, pues donar-li més seguretat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Òscar Herrero, cap d'Unitat Bàsica de Mobilitat, per facilitar-nos informació sobre els carrers o els trams de carrer afectats en aquests moments i els que ho faran properament a causa de diverses obres.
1: Molt bé, moltes gràcies, Anna.
0: Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Gràcies, adeu.
1: Adeu.
2: Acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: Doncs donem pas a Estefania González i també a Miguel Navarro. Els dos es troben al Centre Cívic Vista Alegre, on està previst que comenci en uns moments doncs, l'acte de commemoració del patró de la policia local. Bon dia, Estefania, endavant.
1: Bon dia, Anna. Bon dia a tothom. Doncs sí, sóc al Centre Cívic Vista Alegre, on en aquests moments és a punt de començar la commemoració del patró de la policia local de Castelldefels i per conèixer una mica millor com es desenvoluparà aquest acte, què representa aquesta jornada per al cos. M'acompanya la caporal de la policia local de Castelldefels, Verònica Pérez. Verònica, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Gràcies per venir.
1: Per situa'ns una mica, explica'ns què implica, què representa aquesta jornada, aquesta commemoració del patró local per a la nostra policia.
2: Bé, doncs el patró és com una fita en la que ningú de nosaltres podem faltar, no? Suposa el reconeixement de tot un any de treball diari, d'esforç, d'actuacions molt rellevants. Aleshores, el que intentem fer en aquest dia és ajuntar-nos tots i totes, familiars, amics, altres cossos, entitats, veïns, i intentem mostrar al públic doncs, què s'ha fet i quines actuacions més destacades són les que es mereixen un reconeixement, que és el que fem aquí, no? Reconèixer les actuacions més destacades a aquells agents doncs, que s'han jugat en alguns moments doncs, la vida per la seguretat de la ciutadania. Els reunim, els reconeixem com toca, reconeixem com toca i avui estem aquí.
1: Aquesta, efectivament, és una part central d'aquest acte, aquest reconeixement. Dins d'aquest reconeixement, a més, enguany arriba una novetat perquè heu fet un nou tipus de felicitació entre companys, allà on arriba una part més humana, una part interna. Com s'ha arribat a la formulació d'aquesta novetat?
2: Doncs mira, al final, a través de reunions, d'escoltes d'altres companys que volien que no només es reconeixin actuacions que fem al carrer, que tot i que a la ciutadania li pot semblar molt destacable, a nosaltres al final es converteix en una rutina. Però sí que volem destacar el fer equip, no?, internament. Aleshores va sorgir de diversos cafès, per així dir-ho, la necessitat de valorar entre nosaltres mateixos quin era el millor company i el millor professional. Ha sigut complicat de dir, només escollir uns quants, però bueno, sí que al final hem votat entre tots i han sortit alguns companys galardonats com aquell que presta més ajuda, aquell que sempre et dona un cop de mà, aquell que, mira, que tu per les teves competències doncs és habilidosíssim, té un munt de coneixements i sempre està disposat. Doncs volem reconèixer aquest treball diari intern dins de la nostra plantilla.
1: I Verònica, per acabar, més enllà d'aquest acte, un acte tancat aquí al Centre Cívic Vista Alegre, on es fa tot aquest seguit de reconeixements.
0: Estem perdent, Estefania.
1: Perdem.
0: Ara. A veure si recuperem.
1: Tant, Anna?
0: Sí, hola, endavant. Sí.
1: Més enllà d'aquest reconeixement, aquesta tarda hi ha prevista una acció de cossos de seguretat.
0: Estem perdent el senyal.
1: Sí, hola, Anna.
0: Sí, hola.
1: Ai, sembla que tenim problemes de connexió, sí. Precisament potser per aquesta pluja que ens està acompanyant.
0: Segurament.
1: I que és motiu de la posposem.
0: Hem tornat a...
1: Sí, hem perdut la connexió. Doncs anar...
0: T'he accidentat. A veure si...
1: Espera, Anna, disculpa.
0: Sí.
1: Sembla que ara tenim millor connexió, oi?
0: Sí, sí, sí.
1: Una
0: sí.
1: Mica cap aquí, vale. Doncs que aquesta tarda hi havia prevista l'exhibició de cossos de seguretat i salvament a les 5 a la plaça de l'Església, a motiu d'aquesta alerta que continua activa i que ara mateix ens acompanya la pluja aquí a Castelldefels, s'ha comunicat que es posposa. És així, Verònica? Igualment, tot i que s'ha de trobar una nova data, ens expliques una mica què significa també aquesta exhibició per la pròpia policia i per la ciutadania que s'apropa habitualment?
2: Sí, això entra dintre de la celebració del patró, no? El patró, el Sant Miguel, es celebra el 29 de setembre i que és a nivell intern, però volem celebrar el Dia de la Policia Local com toca i el volem exposar a la ciutadania a què és el que fem, no? Quin material és el que té que necessitin, així a part de tenir pel matí aquest acte intern, per la tarda sempre intentem doncs, fer una exposició a l'Ajuntament amb tot tipus de policies, no només és policia local, sinó altres que també estan a territori, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, portem allà tots els vehicles doncs, exhibint tot allò que tenim. És un partit i molt proper a nens, famílies, que de forma més propera doncs, ens i gaudir del que fem a diari. La data, perdó, és veritat que s'ha cancel·lat, no obstant, estem buscant una nova data perquè això no es perdi, no es perdrà. Farem l'exhibició, però properament direm quan.
1: Perfecte. Verònica Pérez, caporal de la Policia Local de Castelldefels i una de les conductores d'aquest acte que és a punt de començar. Amb això ens acomiadem. Gràcies per aquesta estoneta i et deixem ja que puguis començar l'acte. Amb això, Anna, retornem la connexió cap a tu. Et retornem a la paraula.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Estefania González, Miguel Navarro i també, evidentment, agrair doncs, la seva presència amb nosaltres a Verònica Pérez, caporal de la Policia Local de Castelldefels, una de les presentadores de l'acte de celebració del patró de la Policia Local que està a punt de començar al Centre Cívic Vista Alegre. Recordem, com acaba de dir la caporal, i l'Estefania també ho assenyalava, que s'ha suspès a causa de la pluja la segona part d'aquest acte, que era l'exhibició de cotxes de la Policia Local, de bombers, etc., que s'havia de realitzar a la plaça de l'Església. S'ha suspès a causa del temps i ara es busca una nova data per agendar aquesta activitat.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org.

0: Los aniversarios del 2026.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Fer construccions difícils, determinis d'encariment amb impostos i una segona d'erosió de les classes mitges, d'una erosió sistemàtica. Val? I aquest decret no parla de cap d'aquestes dues coses. Simplement va intentar fer pal·liatius, que en opinió d'uns són pal·liatius que sí que serveixen, i en opinió d'altres són pal·liatius que posen les coses més difícils. Per exemple, una cosa que s'entén fàcilment. Quan tu elimines la possibilitat de que si no et paguen hi hagi desnonament, val? El que li estàs dient en el mercat és de que en la teva selecció de llogaters els has de demanar, has de triar molt millor, amb molts més requisits, amb moltes més garanties, amb molts més avals, i, per tant, amb el que els economistes en diuen externalitats... Com...

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels manté actiu el PAM i Nuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluja intensa. L'episodi es preveu que es mantingui entre les 2 de la tarda d'avui, divendres 2 d'octubre, i les 8 del matí del dissabte 3 d'octubre. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta o calamarsa i pedra grossa. Del 5 d'octubre al 13 de novembre, Castelldefels commemora el Dia Mundial de la Salut Mental, sota el lema Fer Comunitat Així Benestar. És una jornada que acull un ampli programa d'activitats per promoure el benestar emocional, afavorir els vincles i posar en valor la comunitat com a espai de cura i suport. I fins al 8 d'octubre se celebra a Castelldefels la 7a edició del programa Ciutats Defensores dels Drets Humans. De nou es realitza aquesta gira de tardor amb activitats que volen apropar la feina feta per les persones defensores dels drets humans d'arreu del món. Castelldefels acollirà xerrades el 5 i 6 d'octubre i entrevistes a Ràdio Castelldefels. És tot de moment. Ja les notícies en el context, en el decurs de l'informatiu migdia. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Castelldefels, així som.
1: Sabíeu que la Pippi Langstrom va visitar Castelldefels el 1975?
2: Bocins d'història.
1: Pippi Langstrom, o Pippi Calces Llargues al nostre país, va ser una sèrie de televisió sueca de 1969 basada en les aventures de Pippi Langstrom, nena protagonista de les novel·les de l'escriptora sueca Astrid Lindgren. La sèrie va ser un èxit mundial i va ser retransmesa en diferents cadenes d'arreu del món. A casa nostra, la seva emissió va començar a finals del 74, convertint-se automàticament en un autèntic fenomen social. Només uns mesos després, Inger Nilsson, l'actriu que donava vida al personatge de Pippi, va vindre de visita a Castelldefels. Potser aprofitant que aquell mateix any havia de venir a Espanya a recollir el TP d'Or a millor actriu internacional, guardó atorgat per la revista Teleprograma, l'actriu de 16 anys i la seva família van triar la nostra ciutat com a destí de les vacances d'estiu del 1975. A l'edició del 2 d'agost, la revista del cor Semana li va fer un reportatge on es poden veure algunes fotografies de l'actriu descansant amb la seva família a Castelldefels. Com a curiositat, tant va ser l'èxit dels llibres i de la sèrie que a la ciutat natal de l'autora, Vimmerby, a Suècia, el 1981 es va obrir un parc temàtic dedicat a Pippi Calces Llargues, amb diferents atraccions, espectacles i restaurants.

0: Castelldefels, així som.
1: Los aniversarios del 2026.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Bon dia, aquí comença una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la que correspon aquest divendres, 2 d'octubre. Per començar, presentem els principals assumptes de l'actualitat en titulars. La biblioteca tancarà temporalment la setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres. S'hi ha d'instal·lar una segona porta automàtica amb l'objectiu de millorar la climatització de l'equipament. Una agressió sexual a un local de la platja, el robatori de 21 tapadores de ferro a les clavegueres i la captura d'uns lladres a un supermercat. Són alguns dels casos resolts per la policia local aquests darrers dies. Precisament el cos policial municipal celebra avui la festivitat del seu patró, l'exhibició de vehicles policials prevista al carrer. Per aquesta tarda s'ha hagut de suspendre a causa de la pluja. La mostra de cuina de Castelldefels arriba demà a la 35a edició i també mira al cel. Al Parc de la Muntanyeta, una cinquantena d'establiments presentaran les seves propostes gastronòmiques. La quarta paret reestrena aquest cap de setmana a Chicago, el musical que van estrenar i assajar en plena pandèmia. Ara recuperen l'espectacle al Teatre Plaza, coincidint amb el seu desè aniversari, avui, demà i diumenge. Castelldefels s'incorpora a la Ruta del Xató, una iniciativa gastronòmica que mira de protegir aquest plat tradicional. Aquesta nova eina de promoció de la restauració local es presenta aquest migdia. 400 persones acompanyaran demà els castellers de Castelldefels al concurs de Tarragona. La gent ha desbordat les previsions dels grocs, que podran formar una pinya local potent en aquesta fita històrica, 32 anys després de l'última participació al concurs. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels tancarà temporalment la setmana que ve, els dies 5, 6 i 7 d'octubre, per la construcció, la instal·lació d'una segona porta automàtica que ha de millorar la climatització de l'equipament. Durant aquests 3 dies no hi haurà servei presencial, tot mateix es reprendrà l'activitat habitual un cop acabats aquests treballs. Els usuaris poden continuar utilitzant els serveis digitals de la xarxa de biblioteques durant el tancament i també la sala Margarida Xirgo als vespres serà oberta per les activitats que s'hi hagin de desenvolupar. Estefania González ha entrevistat la directora de la biblioteca, Míriam Huguet.
2: Molt bon dia, Míriam, com
3: bon
2: estàs?
3: Bon dia, Estefania.
2: Avui hem de fer una prèvia del que ens trobarem la setmana vinent a la biblioteca perquè ja dilluns comencen unes obres i no hi haurà servei, veritat?
3: Exacte, sí, excepcionalment la biblioteca estarà tancada els propers dies, dilluns, dimarts i dimecres, 5, 6 i 7, per unes obres de millora que fan impossible que puguem obrir les portes amb normalitat. Després, en principi, si tot va bé, el 8 i el 9, la idea és que es pugui obrir a la tarda, que hi haurà menys incidència i sí que ens permetrà poder obrir unes quantes hores a la tarda per poder que es puguin fer alguns serveis. Però sí, esperem que sigui només res aquesta setmana i per ja poder estar molt bé l'altra setmana, però sí que volem que tothom ho sàpiga, que ens sap molt greu les molèsties que puguem ocasionar, però que és molt important poder tancar per poder-les realitzar correctament. Mm-hmm. Les obres que farem serà la instal·lació d'una doble porta a l'entrada de la biblioteca, així com també la instal·lació de més endolls i, ja que normalment no podem tancar, també millorarem el tema de les llums de la biblioteca.
2: Perfecte.
3: Són coses pendents importants.
2: Clar, no, i òbviament, si parlem de climatització, aquesta doble porta
3: sí.
2: Ajudarà ara ja, en previsió que arriba ja l'hivern.
3: Totalment, s'ha de fer ara. Sí.
2: Que estigui protegit l'espai d'aquests canvis, no? I aquesta
3: Exacte.
2: Millora climatològica dins de l'equipament, òbviament. Jo et volia preguntar també, si hi ha persones que la setmana vinent han de fer devolucions de préstec, podran fer servir...
3: Sí, en principi les devolucions es podran fer igual. En principi ens han dit que la bústia de retorn, que és des d'on es fan totes les devolucions, funcionarà correctament. Si no, al costat també sempre tenim l'altra bústia, diguéssim, que no és l'automatitzada, que també es podrà tornar. O sigui, en principi, per devolucions no hi haurà problema. El problema serà per agafar nous préstecs, recollir reserves i així. Però de tota manera ens podran trucar, enviar algun correu electrònic, nosaltres estarem fent feines internes també i podrem atendre a la gent amb el que puguem fer des de dins.
2: Perfecte. Doncs apuntat, de dilluns 5 al dimecres 7 d'octubre, aquests 3 dies de tancament per obres, i després 8 i 9, dijous i divendres de la setmana vinent, horari de tarda.
3: Horari de 4 a 8 de la tarda, sí.
2: Molt bé. Doncs Míriam Huguet, directora de l'equipament, moltes gràcies.
3: Gràcies
2: a tu. Propera.
3: Que tinguis bon dia. Gràcies.
2: Igualment.
1: Ara parlem de successos perquè una agressió sexual a un local de la platja, el robatori de 21 tapadores de ferro a les clavegueres i la captura d'uns lladres a un supermercat. Aquests són alguns dels casos resolts per la policia local aquests darrers dies. Ana López ha entrevistat Luis Maescoz, és el sergent portaveu del cos municipal.
4: Doncs, Luis Maescoz, en primer lloc, parlem de diferents incidències relacionades amb la seguretat que s'han produït a les últimes hores.
5: Sí, hola, bon dia. En quant als serveis a destacar, hem fet 3 detencions aquesta última setmana, una miqueta així, bueno, a considerar nosaltres per comunicar, destacades. Primer va ser una agressió sexual a un local de la platja. En aquest cas van ser alertats per una treballadora de que havia patit un estocament per part d'una persona. Van comissionar una patrulla que tirés al lloc dels fets, al local, i van prendre manifestació a la víctima, així com van veure la gravació de les imatges del local. Amb aquesta informació van fer una recerca de la persona i va ser localitzada per una patrulla una miqueta més endavant del lloc on es van produir els fets. Amb la manifestació i la visualització de les imatges van procedir a la detenció d'aquesta persona per una agressió sexual. És important que en aquests casos, quan passen fets d'aquest tipus, que se'ns doni avís i nosaltres, doncs, com en aquest cas, ens posem mans a l'obra i actuem de forma ràpida i coordinada amb la resta de serveis de policies com Mossos d'Esquadra o les patrulles de platges, o en aquest cas va sortir bé, perquè la persona no hi era al lloc, però sí que va fer una recerca i va ser positiva, i per això demanem molta vegada la col·laboració ciutadana. Després també tenim una altra detenció també important, que va ser el tema de les tapes de clavegueres. Va alertar un veí de la zona de la platja, que havia vist una persona que estava mirant les tapes de clavegueres aquestes de ferro i que possiblement tenia la intenció de robar aquest tipus de tapes. En aquest cas també es van desplaçar 2 patrulles de la nostra policia i van localitzar la persona i van fer una recerca al vehicle i van trobar 21 tapes d'alcantarilla. En aquest cas també van procedir a la detenció de la persona per un delicte i, com en l'altre cas, la col·laboració ciutadana és molt important. No podem estar a tots llocs, intentem, però és molt important la col·laboració ciutadana i qualsevol sospita o persona que vegin que els infundi algun tipus d'inseguretat han de trucar, passant-nos la màxima informació possible i nosaltres, com en aquest cas, li donem resposta ràpidament i com en aquest cas, doncs, són 2 serveis que també és d'agrair la col·laboració ciutadana perquè ens ajuda molt en facilitar la feina. I l'última, si una miqueta, si vols, que també, col·laboració en aquest cas policial, era un company fora de servei que estava en un supermercat i va observar com unes persones, bueno, tenien una actitud sospitosa a l'interior del local i va fer un seguiment i va observar que portaven un carro de bebè, que no hi havia un bebè a l'interior, i havien furtat per gènere per un valor superior a 700 euros. En aquest cas també tenia un requeriment judicial i van donar compliment al requeriment judicial, que tenia una busca de captura, i a més es va procedir a la detenció per un delicte de fur per tot el gènere que havia portat. Són les 3 incidències una miqueta així més destacades que hem tingut aquests dies, a part de la pluja i dels serveis que fem dia a dia, són les que una miqueta més destacat.
1: Aquest divendres se celebra la festivitat del patró de la policia local, una jornada que Castelldefels reuneix agents, autoritats i representants dels diferents cossos de seguretat. L'acte serveix per reconèixer la tasca dels agents i repassar els principals reptes del cos. L'exhibició de vehicles policials, atenció, prevista al carrer per aquesta tarda, ha estat suspesa a causa de les pluges. La unitat mòbil de Ràdio Castelldefels, amb Miguel Navarro i Estefania González, ha visitat fa tot just una hora el centre cívic de Vista Alegre, on té lloc la cerimònia.
2: Soc al Centre Cívic Vista Alegre, on en aquests moments és a punt de començar la commemoració del patró de la policia local de Castelldefels i m'acompanya la caporal de la policia local, Verónica Pérez. Verónica, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia, gràcies per venir.
2: Situa'ns una mica, explica'ns què implica, què representa aquesta jornada.
6: Bé, doncs suposa el reconeixement de tot un any de treball diari, d'esforç, d'actuacions molt rellevants. Aleshores, el que intentem fer en aquest dia és ajuntar-nos tots i totes, familiars, amics, altres cossos, entitats, veïns, i intentem mostrar al públic doncs, què s'ha fet i quines actuacions més destacades.

0: exhibint tot allò que tenim, aleshores, a nens, famílies, que de forma més propera doncs, i gaudir de, del que fem a diari. La data, perdó, és veritat que s'ha cancel·lat, no obstant, estem buscant una nova data perquè això no es perdi, no es perdrà, farem l'exhibició, però properament direm quan.
1: Perfecte. Verònica Pérez, caporal de la Policia Local de Castelldefels i una de les conductores d'aquest acte, gràcies per aquesta estoneta i et deixem ja que puguis començar l'acte.
2: La mostra de cuina de Castelldefels arriba demà a la 35a edició al Parc de la Muntanyeta. De 12 del migdia a 12 de la nit, una cinquantena d'establiments presenten les seves propostes gastronòmiques. La mostra l'organitza el Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de l'Ajuntament. Manuel Ángel Ortiz Chumillas és el president del gremi.
3: Bien, hay novedades. Sí, hemos cambiado el formato un poquito, hemos mejorado el interior. Bueno, para poder trabajar desde dentro con el tema del suelo, que había mucha arena, mucho polvo, y eso lo hemos solucionado, pero y bueno, los stands serán diferentes, somos en total, se van a poder degustar 48 productos diferentes, en los cuales hemos, algunos restaurantes, como el caso es el mío, hemos doblado, haremos al mediodía un arroz y por la noche otro producto, ¿vale? Para diferenciar un poco, que haya, que la gente pueda ver la versatilidad que hay y cómo funciona. En total somos 38 más pastelerías, coctelería, bodegas comerciales. En total habrá 48 degustaciones a probar. Pero claro, hay algunas que doblamos, entonces con lo cual serían 38 más 42 en total. Más luego los que doblamos los productos. 48 productos a probar ahora. Vino, cerveza, rones, guatas y luego la comida, postres, comida. La verdad que bueno, que la apuesta es cada día más importante. Los restaurantes apuestan mucho más, se la juegan directamente porque ir a cocinar a un stand arroces o hacer platos elaborados como se están haciendo es un no sé cómo decirte, un nivel de que hay una cualificación muy buena en el sector, de que estamos muy preparados para afrontar cualquier evento como tal y bueno, ya te digo, yo creo que a pesar del problema que estamos viviendo, como es el tiempo y nos están avisando de que el sábado dan agua, nosotros lo tenemos todo ya montado, la carpa está montada, está todo organizado y simplemente lo único que hacemos es mirar al cielo para que podamos realizar la muestra el sábado. En todo caso de que el sábado no pudiésemos realizarla por el tema de la lluvia, pasaríamos al domingo. Pero tenemos que socavar y esperar, confiar en que el clima no respete.
2: Doncs això, l'alerta de pluja activada per aquesta tarda i també les previsions que per demà indiquen pluja farien, acabem de sentir en la veu del president del Gremi d'Hostaleria, farien que la mostra no tingués lloc demà, sinó diumenge d'entrada. Però demà, a partir de les 12, mostra de cuina de Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Creuem l'equador de l'informatiu a Ràdio Castelldefels aquest divendres 2 d'octubre. Hem començat amb l'anunci d'obres a la biblioteca. Dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve, l'equipament estarà tancat al públic perquè s'instal·la una doble porta d'accés que ha de millorar la climatització de l'edifici. A la segona part de l'informatiu d'avui celebrarem el desè aniversari de la companyia i escola de teatre musical La Quarta Paret. Aquest vespre, demà i diumenge, tres representacions de Chicago, un muntatge que van assajar i estrenar amb moltes limitacions durant la pandèmia. Ara el recuperen en tota l'esplendor. La quarta paret reestrena aquest cap de setmana a Chicago. És el musical de Broadway que aquesta companyia i escola va estrenar i assajar en plena pandèmia. Ara han passat 6 anys. El grup recupera

0: aquell espectacle a Teatre Plaza, a més, coincidint amb el seu desè aniversari. És avui, demà i diumenge. És una entrevista d'Ana López.
1: Patti Gea ya es la directora, la responsable de La Cuarta Pared, este centro de estudios de interpretación, danza y más cosas, y que pone en escena este fin de semana la obra Chicago, justamente cuando se cumplen 10 años de su creación. Hola, Pat, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, fin de semana con Chicago, durante 2 días en el Teatro de Plaza, ¿no?
2: Exacto, así es. Son 3 días.
1: Perdón, 3.
2: Sí, viernes, sábado y domingo. Y nada, ahí estaremos celebrando, como has dicho, el 10º aniversario y nada, os esperamos a todos.
1: ¿A qué hora las 3 funciones?
2: El viernes es a las 8, viernes y sábado a las 8 y el domingo es a las 7 de la tarde.
1: Las entradas, como siempre, se pueden adquirir a través de Entrápolis.
2: Exacto. Sí, todavía quedan entradas. Podéis venir a vernos. Tenemos muchas ganas de estrenar Chicago. Os va a gustar mucho. Chicago es más que conocida, creo que por casi todo el mundo. Es un clásico de Broadway. Es una sátira sobre la fama, la justicia y el poder de los medios de comunicación. Y está ambientada en el Chicago de los años 20 y las protagonistas son dos mujeres acusadas de un asesinato que convierten sus crímenes en una oportunidad para hacerse famosas. Y ahí aparece el abogado de las dos, que se aprovecha de esto y manipula a la prensa y al público para convertir los juicios en un espectáculo.
1: ¿Por qué elegisteis esta obra para celebrar el 10º aniversario de la compañía?
2: Vale,
1: de la escuela?
2: Esto tiene historia también, porque justo en el 2020 ya la hicimos. Y justo fue en medio de toda la pandemia y la mitad de la obra la ensayamos durante el confinamiento. Lo hacíamos todo online, fue un momento también que nos mantuvo bastante entretenidos y ocupados porque, bueno, quedábamos para ensayar mediante Zoom, nos vestíamos con nuestros vestuarios de Chicago, yo les enviaba pues todas las coreografías por vídeo y se las aprendían en casa. Fue como algo un poco amargo todo, porque luego también al volver para el estreno también estuvimos a punto de no poder hacerla porque hubo otra ola. A 2 días antes de estrenar al final nos dijeron que sí que se podía. Bueno, estrenamos con aforo del 50%, no podíamos salir fuera a saludar a nuestros familiares y amigos que habían venido a vernos. Entonces fue como eso, fue una sensación un poco agridulce, ¿no? Y con el 10º aniversario queríamos un poco quitarnos esa espinita de lo que fue el estreno de 2020.
0: Els castellers de Castelldefels són a punt per competir demà al concurs de Castells de Tarragona en aquesta fita històrica. La crida popular que han fet per farcir la pinya ha estat un èxit. Al Tarraco Arena els acompanyaran 400 persones. És una entrevista d'Estefania González.
3: Estem ara mateix a poc més de 24 hores que arribi aquest gran moment i per parlar de com arriba la colla a aquesta cita ens acompanya ara en directe Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Jan, bon dia.
4: Bon dia.
3: Com estàs?
4: Molt bé.
3: Començo per aquesta pregunta de sensacions perquè...
4: Bueno, sí, ara ja comença a haver una mica de nerviosisme, una mica de papallones a la panxa, però molt bé, molt contents d'haver arribat. Al final, ja el simple fet de poder haver arribat a la Tarraco Arena Plaça és tot un... És quasi guanyar, ja. O sigui, per nosaltres representa una fita molt gran, no? Poder haver arribat tan lluny i ja, pues, supercontents perquè també compartirem plaça amb colles grans, i llavors, doncs, 18 colles serem a la mà, o sigui que serà un dia molt, molt intens.
3: Estem parlant d'una jornada històrica perquè els castellers de Castelldefels tornen a la Tarraco Arena després de 32 anys.
4: És magnífic, no?, poder tornar realment al concurs després de 32 anys. Fins ara havíem estat podent tornar, però de Torredembarra fer el salt a tornar al lloc inicial, doncs, és molt guai, és que no tinc paraules.
3: Com ha estat el camí per arribar a aquesta fita?
4: Doncs el camí va començar cap a mitjans d'any de l'any passat, no?, quan es va obrir el rànquing del concurs perquè es puntuen les 5 millors actuacions de lo que és la meitat de la temporada passada i aquesta primera meitat de temporada. I bé, va coincidir que vam tenir un boom grandíssim a la colla, vam poder descarregar pel primer cop el 2-7, després el 4-8, i això ens ha portat d'aquí fins avui. Hem fet 9 dosos de 7 i 5 quatres de 8, i això ens ha portat a tenir una projecció molt forta i avançar moltes posicions en el rànquing, que ens ha permès entrar a la Tarraco Arena i entrar a una posició considerable, no russant per sota, no?, sinó al centre de la classificació.
3: Anem ara, precisament, a la resposta ciutadana, perquè vau encetar una crida, i de fet ja m'avançaves, Jan, quan preparàvem, quan parlàvem per fer aquesta entrevista prèvia, que la resposta us ha superat les expectatives inicials. Com ha estat aquesta resposta?
4: Sí, no, la veritat és que estem contentíssims, supercontents de la rebuda que ha tingut la ciutadania. Ja va ser una campanya que vam voler iniciar des de la Festa Major d'Estiu per connectar una miqueta totes les dues grans celebracions que teníem en aquests mesos, i la campanya que hem anat fent ha tingut boníssims resultats. Doncs, teníem l'expectativa de portar unes 350 persones a la Tarraco Arena i en serem més de 400. O sigui que pràcticament ens ha desbordat perquè no sabem com farem per gestionar tanta gent allà, però bueno, no, ens ho passarem bé i sobretot agrair a totes les persones que s'han apropat a nosaltres. I és que a mi l'altre dia em paraven pel carrer gent que no em coneix preguntant-me per com va pel concurs. Tota la ciutat s'ha bolcat amb el concurs i realment es notava. L'altre dia també a la fira d'entitats molta gent em va preguntar, i bé, és que era un xup-xup social, no?, per dir-ho d'alguna forma, que és molt maco.
3: Perfecte, doncs ja Molero, amb aquesta jornada històrica, després de 32 anys de la darrera participació, els castellers de Castelldefels tornen a la Tarraco Arena. Us desitgem molta sort, molts encerts, que vagi superbé aquesta experiència, que de ben segur serà inoblidable.
4: Molt bé, moltíssimes gràcies.
3: Molt bon dia, Jan, que vagi bé.
0: Castelldefels s'incorpora a la ruta del Xató. La unitat mòbil d'aquesta emissora, amb Miguel Navarro i Ana López, és a l'Escola d'Hostaleria, on avui es posa de llarg aquesta iniciativa gastronòmica. Ana López, bon dia.
5: Bon dia. Efectivament, ens trobem a l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels perquè alguns restaurants de la nostra ciutat se sumen a la ruta del Xató, que enguany celebra el seu 30è aniversari i que es presentarà properament. Sabrem els restaurants que participen. També els responsables d'aquesta ruta volen que se sumi l'Ajuntament, però en aquest cas, per sumar-se l'Ajuntament, ho haurà de fer en el recurs d'un ple municipal. A hores d'ara està tenint lloc aquesta taula rodona on es parla sobre la història, el producte, la tradició de la mà de grans experts, com Jordi Gassel, president de la ruta del Xató i del Gremi del Garraf, Roser Lloret Congós, copropietari del restaurant Lloret, Nissaga Centenària Herrera Besneta, de Madrona Bruguera, que va deixar la primera recepta del Xató a Castelldefels, Xavier Mestres, cuiner, gastrònom i un dels grans impulsors del corpus de la cuina catalana, i Mingo Morilla, president de la Federació d'Hostaleria i Restauració del Baix Llobregat i gran promotor del Parc Agrari del Baix Llobregat. Modera aquesta tertúlia, podríem dir, o aquesta presentació, Jordi Tresserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica. Posteriorment, aquesta taula rodona tindrà lloc al reconeixement a Roser Congost i Roser, com dient del restaurant Lloret, per mantenir viva la tradició gastronòmica. Com hem dit, ha començat l'acte Jordi Tresserres, qui s'ha referit a que bé, el xató no és un plat típic de Castelldefels, però sí que a la seva recerca, doncs va veure la seva recerca històrica, va veure que en els anys 50 un grup de dones de la parròquia, les elites polítiques d'aleshores, van demanar doncs que recollissin receptes pròpies de la ciutat o dels voltants, i la Montserrat Espinal, que era neboda del rector de la parròquia de Castelldefels, doncs va conèixer que la Madonna Bruguera, que venia d'una família de pagesos i que es va casar amb el Sinó Llorent, doncs feia una recepta pròpia, perquè això també ha posat a relleu el Jordi de Serres. La xatronada no era en principi una recepta que després oferia als restaurants, sinó que era una recepta que s'oferia a les cases. La diferència del xató que va recollir la Montserrat Espinal de Castelldefels amb la resta de xatós, com s'elaboraven, com deien, a les cases, perquè no era una recepta que sortia a les cases, és que aquí se li afegia les nyores i que es consumia també fora de les cases, a les bases de Can Roca i una pineda que es trobava al costat de l'estació. Continua, doncs, aquesta taula rodona sobre el 30è aniversari de la Ruta del Xató, a la qual s'afegiran les setmanes de Castelldefels i, com explica el Jordi Tercerres, properament l'Ajuntament també doncs, presentarà un ple municipal per la seva aprovació que oficialment formé part d'aquesta ruta.
0: Gràcies, Anna. La unitat mòbil de Ràdio Castelldefels amb Miguel Navarro i Anna López, que és a l'Escola d'Hostaleria, on ara s'està presentant la incorporació de Castelldefels a la Ruta del Xató. I a les portes del cap de setmana, poliesportiu, l'agenda dels clubs locals ens l'acosta Cristian Cano.
6: Tenim diferents equips que ja comencen la temporada 2026-2027. Pot ser el cas del sènior masculí del Club Bàsquet Castelldefels, que jugarà contra el Vic B, un partit a domicili doncs, molt exigent, i més és analitzant no, la situació del quadre lila, que segurament doncs, arriba una miqueta just a nivell físic al partit d'aquest cap de setmana, que per cert es disputarà el diumenge a Can Vinader a partir d'un quart de 7 de la tarda, i també destaca a l'inici de Lliga el rugbi, on el Crug masculí i també el Corne Crug disputaran la primera jornada de la Divisió d'Honor Catalana. En clau futbol sala, recordem que ja teníem a dos equips incorporats al calendari, que eren els dos sèniors masculins de CSR i també de futbol sala Castelldefels, però en aquesta ocasió són els dos sèniors femenins els que inicien les seves lligues aquest cap de setmana. Recordar que també torna la Unió Esportiva Castelldefels, ho farà el diumenge a les 12 al camp del Singuerlín. Sortida complicada, Singuerlín, Castelldefels. Avanço que el podran seguir els nostres oients a través de la matinal esportiva el diumenge a partir de les 11 del matí.
0: Així arribem al final de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest divendres 2 d'octubre. L'últim minut és per al resum. La biblioteca tancarà temporalment la setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres. S'hi ha d'instal·lar una segona porta automàtica amb l'objectiu de millorar la climatització de l'equipament. La policia local de Castelldefels celebra avui la festivitat del seu patró. L'exhibició de vehicles policials prevista al carrer, al davant de l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, aquesta tarda, s'ha hagut de suspendre a causa de la pluja. La mostra de cuina arriba demà a la 35a edició. Al Parc de la Muntanyeta, si el temps ho permet, una cinquantena d'establiments presentaran les seves propostes gastronòmiques. Si la pluja afecta l'esdeveniment, el gremi ja ha anunciat que es tindria lloc diumenge. La quarta paret restrena aquest cap de setmana a Chicago, el musical que van estrenar i assajar durant la pandèmia. Ara el recuperen al Plaza, coincidint amb el seu desè aniversari. És avui, demà i diumenge. Castelldefels incorpora la Ruta del Xató, una iniciativa gastronòmica que mira de protegir aquest plat tradicional, una nova eina de promoció de la restauració local. 400 persones acompanyaran demà els castellers de Castelldefels al concurs de Tarragona en una fita històrica. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Anna López i Estefania González han fet tasques de producció. Atenció, perquè Protecció Civil manté l'estat d'alerta pel PAM Inuncat davant la previsió de noves pluges aquesta tarda. El municipi té un nivell de risc baix, 1/6. Tot i així, atenció a la pluja. És tot. Moltes gràcies. Tornem dilluns. Bon cap de setmana.

0: fons.
1: Aquesta setmana la ciutat viu una doble cita amb la gastronomia. Divendres l'Escola d'Hostaleria acollirà la presentació de la incorporació de Castelldefels a la Ruta del Xató, una iniciativa que enguany celebra el seu 30è aniversari i que permet posar en valor una recepta amb història i tradició a la nostra ciutat. I l'endemà, dissabte 3 d'octubre, al Parc de la Muntanyeta, serà l'escenari de la 35a mostra de cuina amb una cinquantena d'establiments i propostes gastronòmiques. Avui volem centrar-nos en aquesta cita de divendres i en què significa per a Castelldefels recuperar, reivindicar i projectar aquesta tradició gastronòmica. En parlem amb Jordi Tresserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica i encarregat de moderar aquesta presentació que ens arriba divendres. Jordi, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia i contents per això, perquè s'incorpori Castelldefels a la Ruta del Xató.
1: Doncs explica'ns els detalls d'aquesta incorporació, perquè dèiem que la Ruta del Xató ja celebra el seu 30è aniversari i ara ens incorporem. Què significa sumar-nos a aquesta ruta per la ciutat i per la nostra gastronomia?
2: Bé, per Castelldefels, vull dir, tenim una vinculació històrica i familiar amb la gent de Sitges i la gent de Vilanova, no? I, de fet, o sigui, les celebracions que es feien, sobretot per la xatonada, no? que és l'element clau d'aquestes festes per Carnaval, la gent de Castelldefels anava a Sitges o a Vilanova. No? Però hi havia famílies que ho preparaven, es preparava a casa, sobretot el que és l'amanida, no? Que de fet té noms a Castelldefels com amanida de peix de terra o xató, no? I teníem aquesta tradició, però no ens havíem, diguéssim, incorporat amb aquest projecte, ja que, de fet, quan es crea la Ruta del Xató, se centra molt en les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i del Garraf, no? I Castelldefels, podríem dir que som una ciutat que té un peu al Baix Llobregat, però també té un peu al Garraf, no? Perquè formem part d'aquest massís i amb aquesta interconnexió. I llavors, amb el marc de la recerca que vam fer de receptes de cuina de Castelldefels, hi havia una que havia recollit la Montserrat Espinal, que era la majordoma de mossèn Codinac, que va ser rector de la parròquia de Castelldefels, va recollir una recepta de madrona bruguera, no? que va néixer a Castelldefels el 1867 i que bueno, la recepta posava així xató a la manera de Castelldefels, no? Ella es va casar amb un militar carlí i van ser guardesos, no? D'una de les masies dels Güell, no? Que, com sabeu, tenien la seu al Poal de Castelldefels. I de fet, vull dir, ella es va casar amb Simeu Lloret, que van ser els que després, vull dir, van fundar el merendero de la Casa Blanca i també, vull dir, el restaurant Lloret, no? Vull dir que és un dels més emblemàtics de la cuina catalana de Castelldefels.
1: Serà aquest divendres quan arribi la presentació i, a més, ara que mencionaves el restaurant Lloret, ens has d'explicar també quin és el programa de l'acte amb aquest reconeixement també al restaurant.
2: Sí, de fet, o sigui, fem una taula rodona en la qual es presentarà, doncs, aquesta vinculació, no, de Castelldefels amb el xató, sobretot amb el producte estrella, que és escarola perruqueta, que és un tipus d'escarola, vull dir, que es planta dins el parc agrari del Baix Llobregat. A Castelldefels, vull dir, era important, per exemple, la família Elias, la Conreuat, fins que van deixar l'agricultura, no? Vull dir, amb la qual cosa hi ha aquesta reivindicació, no? Bueno, aquest element que ens vincula. I després, bueno, hi tindrem amb nosaltres tots els Xavier Mestres, que és un dels grans promotors del corpus de la cuina catalana, que és de Vilanova, i que realment, doncs, ens explicarà aquest context del xató. I després també, doncs, podrem conèixer una mica aquesta recepta del xató de Castelldefels. Hi havia en altres llocs, vull dir, cada família tenia el seu secret amb la picada, no?, de la salsa de romesco que acompanyava el xató, i que en el cas de Castelldefels és similar a la que es fa, per exemple, a Sitges, que s'utilitza l'anyora en lloc del pebrot de romesco, no? Però hi ha encara receptes que estem recopilant que utilitzen també el pebrot de romesco o el de banya, que és, en castellà es diu pimiento choricero, no? Que és una altra de les opcions per poder fer aquesta salsa. I llavors, un dels punts claus doncs és aquest homenatge, no? a la família Lloret, per aquesta tradició de més de 100 anys a Castelldefels dedicada a la cuina, i sobretot doncs, a les hereves, no? Una mica d'aquesta tradició, com és la Roser Congost o la Roser Lloret, no? Que han estat les cuineres d'aquest restaurant i han mantingut la tradició fins al dia d'avui, no?
1: I després d'aquest reconeixement a la tradició gastronòmica, arriba el moment del tast oficial del Xató de Castelldefels, elaborat per l'Escola d'Hostaleria de l'Ajuntament. Què podem esperar d'aquest tast? Perquè ja ens explicaves, Jordi, que la recepta... Estem parlant d'una amanida tradicional catalana i que, depenent del lloc, també es realitza d'una o una altra manera. Aquí, a Castelldefels, i per part de l'Escola d'Hostaleria de l'Ajuntament, quina proposta ens porten?
2: Ells treballaran amb aquesta recepta tradicional que està documentada, de la Madrona Bruguera, feta així a morter. I, de fet, ho fem ara, diguéssim, com una mena de tast inicial, perquè hi ha la mostra de cuines, no? de cuina de Castelldefels, i també perquè ara diguéssim, a l'octubre, es farà la presentació oficial ja de la Ruta del Xató, on Castelldefels estarà integrat, no? Una de les coses que té aquesta campanya dels 30 anys és que volen que la gent també opini, amb la qual cosa, si dels oients que ens escolten hi ha gent que prepara doncs, xató a casa o que té una vinculació històrica amb la producció de l'escarola Parroqueta o que tenen una botiga on venen bacallà, tonyina o altres elements que estiguin vinculats, farem una campanya a través de les xarxes socials on la gent explicarà aquesta vinculació amb el xató, no? Amb la qual cosa, vull dir que volem que sigui un procés participatiu també i no només, vull dir, en aquest marc dels 30 anys, no? Sinó ja per integrar Castelldefels amb aquest context, no? del Penedès i del Garraf.
1: A fons. Ens explicaves, Jordi, a més ara d'aquesta crida a procés participatiu i també ens explicaves que dins del programa de l'acte, que serà divendres a l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, l'inici serà a 1:15 del migdia amb una presentació i una taula rodona on es parlarà sobre la història, el producte i la tradició. Ens explicaves de la mà de grans experts del sector. I d'aquesta manera ens poseu sobre la taula la importància de recuperar la memòria gastronòmica. A més, ara el que dèiem, amb aquesta crida també perquè noves generacions i recuperin aquesta tradició de Castelldefels. Tot això emmarcat també amb que el dissabte es celebra una nova mostra de cuina, la 35a ja. Què creus que explica tot això? Tu, Jordi, com a impulsor de Castelldefels Capital Gastronòmica, coordinador d'aquesta iniciativa, què creus que explica tota aquesta agenda d'aquesta setmana i tot el que ja hem parlat en altres ocasions, Jordi, d'altres iniciatives en el sector gastronòmic. Uh-huh. Què diu tot això d'aquesta capacitat de la ciutat per generar activitat al voltant de la gastronomia?
2: Jo crec que la gastronomia de Castelldefels podríem dir que estava com adormida, no? Vull dir que gràcies a aquesta iniciativa tant de l'Ajuntament amb el Guillermo Massana des de la Regidoria de Turisme i amb en Xumi, el president del Gremi d'Hostaleria, però sobretot la xarxa d'aquests més de 500 restaurants que hi ha a la ciutat, però també de la gent, no? Jo crec que això ens ha reforçat una mica l'autoestima per dir que som una capital gastronòmica, no? Vull dir que estem, i els premis que estem rebent darrerament per la iniciativa de l'arròs de Castelldefels o els projectes que estem impulsant, com això del sector de Castelldefels, doncs contribueixen a això, no? Vull dir, a donar aquesta força. Volem també arribar a l'escola. I en aquest sentit s'està treballant doncs, amb les regidories d'ensenyament i medi ambient, juntament amb la de turisme, a través del programa d'escoles verdes, no?, que hi ha els horts escolars a les escoles, per reintroduir precisament l'escarola perruqueta, la carxofa del Prat, amb la que es fan aquests l'arròs de Castelldefels, i també el pebrot de romesco, no?, el pebrot nano de romesco, que és un dels elements que amb l'enyora doncs, són claus per les picades aquestes de les salses de romesco, per fer el xató, però també per fer plats com els romescos, no?, que a Castelldefels van ser molt importants i ara pràcticament estan desapareguts de les cartes. No? Vull dir que jo crec que aquesta també aproximació a l'escola, que ara estem veient de fer-ho amb algun centre pilot, però vull dir que després es pugui extendre, també ens ajudarà amb aquesta relació intergeneracional, no?, que també és important de vincular-ho amb les famílies o amb gent que s'havia dedicat a la cuina o a l'agricultura a Castelldefels, no?, i que poden fer aquesta transmissió i aquest nex.
1: Jordi, a més, precisament mencionaves ara alguns dels premis i precisament la setmana passada en rebíem un de més en el sector gastronòmic, Castelldefels sent reconeguda com a destí gastronòmic nacional, també dins d'aquesta proposta de l'arròs de Castelldefels que continua recollint premis cultivant-los.
2: Sí, la revista Viajar, vull dir, és la revista més important del sector, no? I realment que ens haguessin reconegut com la destinació gastronòmica a nivell pues, estatal, doncs implica que les coses van avançant i que tenim també aquest reconeixement, no? I, de fet, la secretària de Turisme del govern espanyol, no?, quan estava a l'entrega de premis, doncs va incidir, no?, va dir que ja havia vingut a Castelldefels, que havia menjat l'arròs i que li havia agradat molt i que recomanava a tothom que vinguessin a Castelldefels a menjar, no? I jo crec que això també és un punt interessant. I també hi ha una cosa que jo crec que és essencial, no? Tenim una taula de treball amb aquests temes que és on participen tots els partits polítics. I malgrat, vull dir, que estem en un moment de preeleccions, no?, o d'ara d'eleccions, i tot això, amb aquest tema de la gastronomia és interessant perquè hem aconseguit que tots els partits puguin dir la seva i hi hagi aquest suport, diguéssim, polític també amb aquests projectes, no? I això realment doncs, és una mena, un punt únic, i això també ens diferencia bastant, i sobretot aquesta aliança amb el sector privat organitzat, que és el gremi, no?, i amb també la intergremial, i aquesta idea de poder treballar amb un concepte de territori més ampli, no? Vull dir, perquè tenim aquestes dues potes, no? Una al Baix Llobregat, amb tota aquesta importància, no?, del parc agrari, però també tenim una pota al Garraf, amb tot el que suposa el massís i la producció de productes, com per exemple els vins del Garraf, que a Castelldefels ara no es produeix, però sí teníem doncs, una tradició vitivinícola molt important, no? Jo encara recordo les vinyes a Castelldefels, no? I llavors, vull dir, això ens suma a un territori potent i després també amb la pesca, que nosaltres ara doncs, ja no tenim pesca, la meva família s'hi doncs, dedicava, no?, a la pesca a Castelldefels, amb els xiringuitos que després tenia els merenderos de Casa Carrasco o de Casa Rita, no? I aquesta pesca s'ha perdut, però en canvi doncs, estem treballant amb les llotges de Vilanova i de Barcelona, que formen part de la costa central de Barcelona, amb aquesta idea de promoure també el peix de llotja, no? Vull dir que jo crec que aquesta línia també de treballar amb aquesta producció local, amb aquest quilòmetre zero, podríem dir-ho així, doncs també ens ajuda, no? No és fàcil, perquè vull dir, la gent que està als restaurants, per exemple, al comprar un producte del parc agrari, doncs ara s'ha aconseguit que puguin entrar també distribuïdors, no?, com a Frutas Antonio, per exemple, que porta els productes aquests i ajuda amb aquesta distribució, no? Però crec que encara doncs, hem de treballar molt, amb el cas de Castelldefels, a donar a conèixer els nostres productes i el que s'està fent, no? Projectes com, per exemple, aquesta recepta de la xocolata de Castelldefels, de 1792 que es feia de les xocolatades a les bases de Can Roca, no? Vull dir, estem treballant també amb la recuperació de la recepta i socialitzar-la, que es pugui aplicar doncs, a les pastisseries, a les geladeries, però també amb la cuina de la xocolata, com els popets en xocolata de Castelldefels, no? Però, i també ara amb la part de la xarcuteria, doncs també estem treballant amb la... Tenim una recepta d'un fuet petitet, del llonganet de Castelldefels, no? Que es feia, que hem documentat, no? que es feia a lo que era, a lo que avui és la masia de Can Gomà, no? que és un centre municipal, doncs amb aquella torre rodona que tenia unes marques a la paret, doncs sabem que allò doncs, eren els secadors d'aquests petits fuets, no? que ara avui estan molt de moda, però que a Castelldefels doncs, hi havia aquesta tradició i amb el gremi de cansaladeria doncs, estem treballant també per veure com es poden recuperar i també vendre-ho, no? I que la gent també doncs, ho sociabilitzi. No? Jo crec que totes aquestes coses que s'estan fent, jo t'ho dic, amb la col·laboració, per exemple, històrica de la gent del GREIC, del grup d'estudis de històries de Castelldefels, amb molta participació de la gent de Castelldefels, vull dir, arrel de les teves entrevistes i de les coses, vull dir, la gent et busca xarxes i t'envia informació i coses, vull dir que en aquest sentit, doncs veus que hi ha gent que realment està interessada, no? I a més et diuen no sé si això et pot servir, no? I llavors te donen una recepta de la seva família que dius que és or, no? Vull dir que jo crec que mica a mica, doncs estem fent passes per consolidar-nos com a capital gastronòmica, no? Que potser ho érem, o havíem estat, després vam perdre una mica aquest punt, però jo crec que ara estem recuperant l'autoestima, no? Al principi dèiem, és un projecte una mica de bojos, no? I la gent, sobretot la gent del voltant, doncs deia, ah, vosaltres de Castelldefels, però què us penseu, no? Vull dir, llavors, clar, arriba un punt que dius, bueno, mira, nosaltres anem per feina i anem avançant. I clar, quan veus que te donen el premi de Fitur, la millor iniciativa de turisme actiu amb el tema de l'arròs de Castelldefels i que puguis anar doncs, a la llotja de Vilanova o al Parc Agrari i després cuinar-ho a l'escola d'hostaleria o bé el tema aquest de Gastroplanet, després del Mundo Deportivo i ara el de la revista Viajar, no? Vull dir, clar, dius, doncs estem una mica així en línia, no? Estem apostant també, aquest any presentarem, estem fent l'expedient com a Castelldefels, com a ciutat creativa de la UNESCO per la gastronomia. O sigui que és un repte, vull dir, és una altra dimensió, però ja vam entrar dins a Saborear Espanya i que som Cambrils, les dues úniques destinacions de Catalunya que hi són, o també vam entrar a Food Capitals, que està coordinat per l'Ajuntament de Lyon, no? En diverses ciutats, no? Vull dir que jo crec que tenim uns reptes i estem avançant, però sobretot gràcies, ja et dic, a una xarxa d'una banda d'aquest suport de tots els grups polítics que sumen en aquest punt, la sinergia amb el sector privat, també la participació de les universitats. Tenim a la Politècnica de Catalunya, que té el campus d'estudis de l'alimentació, no? a Castelldefels, vull dir que això és també és un dels punts importants. La Universitat Oberta de Catalunya, que va deixar Castelldefels, però que té la càtedra també d'alimentació, cultura i desenvolupament, la càtedra UNESCO, que malgrat van marxar, però continuen estant interessats en Castelldefels i estem treballant també plegats, vull dir que jo crec que això es fa articulant i sumant a tota la gent i a totes les institucions que volen aportar. No?
1: A fons. En concret, Jordi, quan va néixer la iniciativa Castelldefels Capital Gastronòmica?
2: Fa uns 2 anys i pico, vull dir, o 3 anys, quan estàvem treballant amb el projecte de l'arròs de Castelldefels, doncs que de fet, o sigui, va ser com una aposta del gremi, no? per apostar per un dels plats que la gent venia a menjar. La gent venia a menjar a Castelldefels arrossos, no? Perquè vam voler triar menys una recepta de Castelldefels i vam veure que els arrossos ens unien. Llavors, vull dir, es va treballar amb el gremi, amb l'Alfonso López i jo vam aportar tota la part històrica, no?, que teníem, de tots els arrossos que es feien a Castelldefels. I llavors va ser interessant perquè van dir, mira, partim de tota aquesta base històrica, però en lloc de treballar amb un arròs concret d'un lloc, anem a veure si podem fer un arròs que s'inspiri en tot això, és a dir, en tota la tradició de Castelldefels, però també amb els productes del parc agrari que tenim ara, no? I llavors es va fer aquesta proposta, no? I arrel de l'arròs, doncs, ho vam presentar a Fitur, i estàvem a Fitur, que també ens van donar, bueno, el premi a l'estand sostenible, perquè vam portar un xiringuito de la platja, no? Estàvem a Fitur, i jo, que treballo per UNESCO, doncs vam convidar la gent d'UNESCO i a la gent de Food Capitals. Llavors, clar, vam venir a menjar l'arròs, i clar, ens van dir, diu, escolta, i vosaltres per què no us presenteu a ser capital gastronòmica, no? I clar, allò que et quedes parat una mica, dius tu, doncs clar, perquè ens deien, escolta, esteu explicant aquí, doncs, lo del parc agrari, lo del parc del Garraf, lo dels pescadors, lo del treball aquest públic, l'aliança público-privada, la part de l'escola d'hostaleria o de les universitats, no? I compliu tots els ingredients, no? I llavors ens vam animar i vam fer aquest primer expedient, que de fet vam fer el primer expedient per Food Capitals, no?, com a capital gastronòmica, i aquí va néixer el projecte, perquè ho vam presentar i els hi va agradar molt. Llavors, de fet, ens vam animar i vam dir, doncs, entrem també amb la Generalitat de Catalunya, a través del Turisme de Catalunya, tenen també el Club de Producte d'Enogastronomia. I vam dir, doncs, fem la proposta i entrem també amb aquest grup de la Generalitat, que estan promovent ara la cuina catalana, i ens vam sumar, ens van acceptar, i vam entrar també amb el de Saborea Espanya, que només hi havia Cambrils, no? I, bueno, vull dir, són aquestes coses que et fan, doncs, aquest treball en xarxa. Vull dir que és una iniciativa recent, però que realment, doncs, bueno, vam acollir aquest any, per exemple, la reunió internacional de les capitals gastronòmiques de Food Capitals, no?, del Summit, ens vam animar a presentar la candidatura i la gent va dir, doncs, ens interessa molt, no? I, de fet, quan vam entrar a Food Capitals teníem un petit problema perquè teníem Barcelona, que estava al costat, que és membre de Food Capitals, i que llavors, clar, com està dins l'àrea de treball, necessitàvem la implicació de Barcelona, no?, en aquest sentit. I de vegades deia, ostres, doncs, potser pel tema polític potser no suma, no? Però com hi ha aquestes sinergies, doncs es va aconseguir, i des de l'Ajuntament de Barcelona, doncs, es va donar suport a que Castelldefels entrés a la xarxa, perquè de fet, vull dir, la destinació pròpia a Barcelona acull a tot el que és l'àrea també de l'entorn, i Castelldefels, doncs, no deixa de ser un nucli de la pròpia àrea metropolitana de Barcelona, que té un pes important. Ho vam veure, per exemple, en Fira de Barcelona, que ens comentàvem, quan estem a Fira de Barcelona i recomanem a algú anar a menjar, sobretot en el cas de la Fira d'Hospitalet, dius, per exemple, si hem de menjar arrossos, doncs els enviem a Castelldefels, perquè hi ha un accés més ràpid, no?, que enviar-los, per exemple, doncs a la Barceloneta o a algun altre lloc que, per tema de trànsit, doncs te bloqueja més, no? Vull dir que jo crec que es poden generar sinergies molt, molt interessants, no?
1: Per tant, estava pensant, Jordi, que aquesta iniciativa a Castelldefels Capital Gastronòmica arribava amb un inici més modest, que ràpidament va treure pit, que ens has fet un recorregut aquests 2 anys i escaig de projecte, que han donat per molts i diversos projectes. Ens parlaves de la xocolata de Castelldefels, ens avançaves que properament també podrem degustar un fuet propi de Castelldefels. Aquí jo m'ho he ben apuntat, perquè és un producte estrella, així que estarem pendents del calendari a veure quan podem fer,
2: sí,
1: aquest tastet.
2: Estem parlant amb el gremi de Can Saladés, no?, i amb l'empresa Salgot, que fa aquests fuets, no?, que es van entusiasmar amb una idea de sumar, no?, de crear, pues, de co-crear, no?, que ara estem parlant molt d'aquesta co-creació. Amb la qual cosa, vull dir, anem descobrint coses i segurament descobrirem moltes més, no?, perquè, ja dic, tenim un potencial gran i la gent a vegades, doncs, guardem aquesta recepta que no li donem una importància o sobre un producte, i després resulta, doncs, que ens ajuda molt a projectar, no? I aquests premis també nosaltres anàvem modestos al principi, perquè vull dir, tampoc tens... Però clar, treus pit, i sobretot quan comencen a reconèixer les coses que estàs fent, dius, escolta, doncs estem anant bé, no? Vull dir que anem sumant, no? I després també la gent, els comerços, no? Clar, vull dir, vas veient com que ja no només són els restaurants, que són els productors, que són els comerços, que vull dir, que es crea una xarxa on cadascú pot aportar, però també, vull dir, contribueixen a generar aquesta marca. I clar, jo crec que ara, doncs, amb aquests productes que estan sortint, com la xocolata o el llonganet, o tot això, clar, ja són productes que la gent pot comprar i sobretot també els turistes que venen també els podran comprar. Però a nosaltres ens interessa, a part d'això, vull dir, que sigui un producte de la ciutadania, no? Que la gent, primer de tot, és la gent de Castelldefels. Vull dir que recuperem aquesta autoestima per la cuina de Castelldefels, no? I després, evidentment, que la podem transmetre als nostres amics i als nostres visitants, no? Però vull dir, aquesta part també, que de vegades, quan es parlava, no? Vosaltres això ho feu pel turisme. Diu, mira, la gent que ve a menjar arròs de Castelldefels, majoritàriament és gent de Castelldefels que comporta gent convidada a menjar l'arròs de Castelldefels. Vull dir, i això és important, no? Vull dir que jo un dia estava agafant un taxi per anar cap a l'aeroport, estava a Barcelona, no? I el taxista era de Castelldefels, no? Jo estava parlant d'una cosa de gastronomia i el taxista em va dir, potser em poso on no em toca, no? Però jo soc de Castelldefels i allà estem fent l'arròs, i me va començar a explicar ell, no? Em va fer d'ambaixador de Castelldefels, no? Jo no li vaig dir res, però després li vaig dir, mira, doncs aquest projecte és nostre, no? Però vull dir, me va agradar molt perquè s'havia apropiat del discurs, no? I no deixa de ser una persona que és ambaixadora de Castelldefels, perquè està en contacte, doncs, amb gent, no?
1: Perfecte. Jordi Tresserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Castelldefels Desperta per explicar-nos aquesta nova incorporació de Castelldefels a la Ruta del Xató i tot el repàs que ens has fet, aquest gran projecte de ciutat per posar en valor la nostra gastronomia i com esteu aconseguint que nosaltres mateixos, la ciutadania de Castelldefels, siguem ambaixadors i parlem del nostre arròs de Castelldefels, la nostra xocolata i el futur llonganet de Castelldefels, que està per arribar. Moltes gràcies i molt bon dia, Jordi.
2: Gràcies a tu i al programa i a la gent que ens escolta. Una abraçada forta.
1: Una abraçada.
0: A fons.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Pedro Sánchez suspès a convocar eleccions arran del fracàs dels drets d'habitatge. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: El no de Junts per Catalunya als decrets d'habitatge, que es concretarà en votacions al Congrés d'aquí a uns minuts, pot precipitar la fi de la legislatura espanyola, Joan Botà.
3: Ha estat un matí molt tens, tant dins com fora del Congrés, amb discursos creuats molt durs entre el PSOE i Junts i també de totes les esquerres, i especialment d'Esquerra Republicana, cap als juntaires. En aquest context, Pedro Sánchez, l'únic que pot convocar eleccions, avisa que ha arribat l'hora de la veritat.
1: Anem al Congrés, on encara aquesta hora dura el debat, Paula Brujats i Tània Tàpia.
4: Si es precipita l'opció d'avançar eleccions, ho decidirà, però Pedro Sánchez, després de la votació d'avui al Congrés, si les convoca immediatament, les eleccions serien el 29 de novembre, seria la primera data disponible. Durant el matí ha crescut i molt la pressió sobre el president del govern espanyol per avançar eleccions. Alguns ministres li demanen que no esperi, creuen que és el moment ideal i que es pot capitalitzar la indignació als carrers. D'altres ministres, però, demanen prudència i volen calibrar molt bé abans si tenen els suports necessaris.
5: El debat està ja a la recta final i ningú es mou. La Moncloa no retira els decrets, com demanava Junts. Els de Puigdemont votaran que no als dos textos perquè creuen que les mesures fan més profunda la crisi d'habitatge i faran naufragar totes les mesures unint els seus vots als de PP i Vox. La Moncloa els suplica una abstenció. Diuen que el decret, si cal, es pot millorar més endavant. Sentim Míriam Nogueras i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
6: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
7: Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
1: Això passava dins del Congrés. Passa, de fet, perquè encara està durant el debat. A fora del Congrés, els acampats a la Puerta del Sol de Madrid s'han manifestat davant la Cambra Baixa Espanyola en una protesta que, a Barcelona, s'han reproduït fins fa uns minuts davant de la seu de Junts per Catalunya. Madrid, Dani Sáenz de Aja, i Barcelona, Anna Escura.
8: Centenars de persones han recorregut la curta distància que separa la Puerta del Sol d'un congrés blindat per la policia per denunciar, diuen, la desconnexió dels diputats amb les demandes de la majoria social. Pel Sindicat de Llogateres de Madrid, avui no acaba res. La portaveu Valeria Racu avisa que les mobilitzacions pujaran de nivell.
9: Hoy vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al congreso entero. En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
1: No tenim a punt la connexió amb Barcelona. En tot cas, també s'estan reproduint aquestes protestes. Primer a la seu de Junts per Catalunya, però ara s'estaven mobilitzant cap a la plaça Catalunya, on també fa dies que hi havia una acampada per protestar, de fet, per pressionar perquè s'aprovessin aquests decrets que, insisteixo, poden decaure en els pròxims minuts. Però més enllà d'aquest horitzó d'eleccions anticipades, l'altre gran focus informatiu del dia són els estralls provocats per les pluges a les Terres de l'Ebre.
3: Fa tot just una hora que s'ha aixecat el confinament al Baix Ebre i al Montsià, on diversos observatoris han superat els 200 litres per metre quadrat, alguns, com el de l'Ametlla d'Empar, de mar, de manera molt àmplia. S'han inundat baixos, gratges i carreteres i diversos municipis han suspès les classes, alguns amb la queixa que el govern no hagi ordenat això de manera general.
1: Anem a Amposta, Manel Sastre.
10: Hola, bon dia. Sí, ha estat una matinada i un matí complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats i una vintena de rescats de conductors atrapats per l'aigua. No consten, però, afectacions personals. Més de 150 bombers treballen per treure aigua de les zones inundades, mentre ajuntaments i veïns fan balanç de danys i organitzen el que seria la tornada a la normalitat.
1: Bé, doncs en aquest context, avancem, com vam fer ahir, la previsió del temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
12: Bon dia.
1: Ha de continuar plovent o ja ha passat l'episodi més greu?
12: El plat més fort hauria passat, és a dir, no tornant a caure 200 o 250 litres per metre quadrat, però compte, perquè malgrat hi ha una pausa al sud del país, a les Terres de l'Ebre, que ha estat la zona zero d'aquest gran aiguat, aquesta nit, matinada i demà, pot tornar a ploure fort, potser 50, 70, 80 litres. No creiem que passin de 100. Però, evidentment, pot caure amb intensitat. 20, 30, 40 litres en mitja hora, es manté aquest avís de pluja intensa del Meteocat, i, per tant, plourà sobre un terreny molt moll i tota l'aigua relliscarà ràpidament cap als barrancs, rieres i rambles de muntanya, serres litorals, prelitorals cap a mar. De moment, ara plou més a l'àrea de Barcelona, la part central del país. Girona una mica al marge, arribarà aquest vespre i de nit i demà al matí també la pluja. Però de moment van caient 10, 20, 15, 30 litres per metre quadrat. No ho fa amb tanta intensitat com ho ha fet amb les tempestes d'aquesta matinada o al matí d'hora cap a la zona de l'Ebre. I, per tant, el missatge és una mica més de calma. De tota manera, insistim, la propera matinada i demà al matí pot tornar a ploure a la zona de l'Ebre. Pluges que podrien deixar novament més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Sembla que diumenge hi hauria una mica de pausa, encara amb algun ruixat matiner a la costa, a la tarda algun ruixat al Pirineu, interior de Girona i Prepirineu, però en principi, tot i que no podem dir que ja ha passat del tot, es pot reproduir algun ruixat. I per últim, comentar que han caigut aquestes quantitats de, entre ahir i avui, de gairebé 250 litres a l'Ametlla de Mar, 231 litres a les cases d'Alcanar, 227 a Mas de Barberans, i que darrerament això va passant. Des de l'any 21 hi ha hagut 4 aiguats en aquesta zona del Montsià i especialment al Canà.
1: Gràcies, Dani, bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues notícies del dia, al Congrés i a les Terres de l'Ebre, ens agafen en directe, en un divendres en què ens hem llevat amb un nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Terrassa.
3: I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones després que ahir 2 guàrdies civils de paisà quedessin ferits de bala mentre feien una vigilància a la zona.
1: Més detalls amb Marta Vallès.
13: Bon dia. Els guàrdies civils van voler identificar els sospitosos a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona, però els homes van poder fugir. Els van seguir la pista fins aquí, a Camp Parellada, de Terrassa, on els fugitius van ferir els 2 agents. Hi ha 3 detinguts i es buscaria una quarta persona. Els veïns d'aquest carrer ho van viure així.
14: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Porque digo, cuando bajé, vi todo ya todo el perca.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
15: Bon dia.
1: Bones notícies pels culers. Rafinha no té cap lesió.
15: Així ho han confirmat les proves que li han fet avui a la Ciutat Esportiva del Barça. Per tant, el brasiler estarà disponible per jugar el pròxim partit de Lliga amb el Getafe. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el club per renovar. Són declaracions a la Blaugrana a la prèvia del clàssic de Lliga de diumenge al Camp Nou.
1: I ens falta saber com tenim la circulació a aquesta hora, Natàlia Ramon.
16: Doncs encara hi ha 6 carreteres tallades per inundació de la calçada. La principal és la C-12 entre Amposta i Roquetes, però també hi ha tallades diverses vies locals al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa. I a banda de les pluges hi ha cua a l'AP7 a Cerdanyola en els 2 sentits, a la C-58 a Ripollet en direcció a Sabadell i a les 2 rondes de Barcelona.
1: Les 2:08. La legislatura espanyola penja d'un fil. Pedro Sánchez es planteja seriosament avançar les eleccions generals a finals de novembre si perd els decrets d'habitatge, i el desenllaç de la votació el sabrem d'aquí a uns minuts aquí al Catalunya Migdia. Al Congrés dels Diputats ja s'ha instal·lat l'escenari electoral després que Junts per Catalunya ha confirmat que votarà que no als 2 decrets. I al costat del PP i Vox farà descarrilar les mesures per prohibir els desnonaments de persones vulnerables o per frenar l'augment dels preus de lloguer. Al Congrés dels Diputats hi tenim les nostres companyes Paula Brujats i Tània Tàpia. Bon dia a totes dues.
17: Què tal? Bon dia.
18: Hola. Bon dia.
1: De seguida traiem el calendari per veure les possibles dates d'eleccions, però a hores d'ara, Tània, el ple continua en marxa i el govern espanyol ja té coll avall que Junts no canviarà d'opinió.
17: No, perquè no s'ha mogut res en les darreres hores i Junts continua instal·lat en el no. Hi ha hagut gestos per les dues bandes que no han arribat a bon port. Junts ha entregat aquest matí al PSOE una nova proposta de decret i demana retirar l'actual text, però la Moncloa no cedeix, com a molt, ofereix incorporar més endavant els seus canvis. Un guà que no ha recollit Nogueres, que ha insistit que el decret està mal fet. La portaveu de Junts reivindica que actuen amb responsabilitat perquè argumenta el decret no soluciona el problema, l'amplia, diu, i acusa la resta de partits de fer electoralisme.
6: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes.
17: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ho està intentant fins a l'últim moment, suplicant una abstenció.
19: Se han incluido sus peticiones, señorías. Es cierto que no todas,
7: como todos. Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
5: Pressió també per part dels comuns. Sentim Gerardo Pisarello.
18: Direu que defensar Catalunya és votar el que esperen Cerberus, el que esperen els seus interessos immobiliaris, traint el Javier, traint a la Ceja o la memòria de l'Olga que va defensar les urnes l'1 d'octubre. Vergonya!
5: I molt dur també Gabriel Rufián contra Junts. El portaveu d'Esquerra ha acusat Nogueres de voler competir amb Ayuso i Sílvia Oriol i ha dit que Junts s'ha passat de frenada sense calibrar, diu Rufián, les conseqüències del seu vot.
19: Yo me voy a esforzar mucho para que ustedes no cuenten para nada, porque yo no quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo.
5: El PP avui com a protagonista secundari ha criticat que el decret no amplia el parc d'habitatges. Darreres intervencions ja, la votació es produirà d'aquí a pocs minuts, serà dels dos decrets per separat, per crida, és a dir, un a un els diputats s'hauran de posar dempeus i dir de viva veu què voten. Ho ha demanat així PSOE i Sumar perquè cada partit es retracti.
1: Doncs al llarg del programa estarem molt pendents d'aquesta votació al Congrés dels Diputats, però fora de l'hemicicle ja hi ha dirigents socialistes que creuen que ara és el millor moment per forçar un avançament de les eleccions espanyoles. Paula, ara mateix Pedro Sánchez està valorant dues dates, el 29 de novembre o el 6 de desembre.
4: Dependrà de quan s'activi el botó electoral. En tindrem més pistes després d'aquesta votació. Si fracassa, dependrà de com de ràpid vulgui anar Pedro Sánchez. Si convoca avui mateix o aquest cap de setmana, les eleccions serien el diumenge 29 de novembre, però podria anar més enllà que fossin el desembre si la convocatòria no fos tan imminent. Ara mateix la Moncloa no avança cap escenari, però com tu deies, hi ha cada cop més ministres que pressionen Sánchez per anar a les urnes. És el moment ideal, diuen

0: a convertir-les en un plebiscit per l'habitatge.
1: Por supuesto, lo vamos a estar. Nuestro programa político tiene un punto esencial por encima de todos los demás, que es el derecho a la vivienda. Y lo va a tener en adelante hasta que sea una realidad en este país.
0: Tota la pressió sobre Pedro Sánchez i ja sabeu que el president del govern espanyol és imprevisible. El que sabem és que aquest matí Sánchez i els 5 ministres de Sumar s'han reunit al Congrés, han intercanviat sensacions, però Sánchez no els ha traslladat, ens diuen, cap decisió en ferm. Yolanda Díaz i també el president espanyol es van trucar ahir al vespre i Sumar té previst reunir-se diumenge per organitzar tot el seu espai. Això és el que diu Sumar, és el que diu el PSOE, però hi ha altres socis de Pedro Sánchez, com Esquerra i Bildu, que creuen que seria un error anticipar eleccions, una irresponsabilitat, diuen, i demanen a Sánchez que aprofiti els 6 mesos que li queden a la legislatura per solucionar la crisi de l'habitatge.
2: I en aquest ambient és quan es votarà, Paula. Tenim més o menys càlcul de quina hora es pot començar i acabar la votació, perquè recordem que com que és per crida, serà una votació llarga.
0: Una votació llarga, a més són dues, calculem uns 50 minuts per cada votació. Com tu deies, es farà per crida, això és un per un, tots els diputats hauran d'anunciar el sentit del seu vot. Segons els nostres càlculs, no són científics perquè això varia i pot anar canviant. El debat acabarà cap a 2:45, és a dir, d'aquí 15-20 minutets, i llavors començarien les votacions. Per tant, el resultat podríem tenir-lo cap a les 4.
2: Doncs, òbviament, ho viurem en directe al Catalunya Migdia o a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè avui a Catalunya Ràdio estem molt pendents del que passa al Congrés dels diputats. Com a prova que tothom dona per fet que els dos decrets decauran en aquesta votació és el president Salvador Illa, que ha estat molt crític amb la decisió de Junts per Catalunya. Fa poca estona, en un col·loqui al Fòrum d'Atoixa, a Galícia, Illa ha dit que està molt decebut.
3: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
2: Però també es donen per perduts les dues votacions, els dos decrets, fora de l'hemicicle i fora dels partits polítics. Com a exemple, el Sindicat de Llogateres de Madrid, que posa en marxa la maquinària perquè es convoqui una vaga general en favor del dret a l'habitatge. La gent que s'està manifestant avui davant del Congrés dels Diputats a Madrid denuncia la profunda desconnexió, diuen, que hi ha entre la classe política i la societat. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Bon dia. Ja fa 4 hores que centenars de persones que acampen estos dies a la Puerta del Sol han baixat per la carrera de San Jerónimo fins a arribar a un dels extrems del Congrés, el més a prop que els ha deixat arribar el cordó policial que blinda la cambra baixa. Un Congrés segrestat pel rendisme, canten els manifestants, que assenyalen polítics d'un signe i de l'altre per girar l'esquena a les demandes, diuen, d'una majoria social. Això ens deien en Pablo i la Cristina.
5: Coneixen a Junts, ho suposava que sortiria així. I jo crec que el PSOE ho sabia també.
6: La verdad es que se podía esperar, porque realmente creo que el Congreso está años luz de lo que piensa y lo que necesita la calle. Que hemos tenido un gobierno progresista, se suponía, 8 años, y realmente no ha hecho nada.
4: Fa una setmana que el Sindicat de Llogateres de Madrid va encendre la metxa de les protestes amb el desnonament de la Mari Carmen, una força que ara els empenya a seguir endavant amb les protestes, amb la vista posada a una vaga general, com advertia la seva portaveu, Valeria Racu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Hoy vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al Congreso entero por la vivienda, y después seguiremos más allá, ¿no? En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
4: Per ara, el sindicat ha convocat per demà 500 de manifestacions a tot l'Estat, mentre que l'acampada de la Puerta del Sol segueix de manera indefinida, malgrat les maniobres del govern autonòmic del PP per forçar el Ministeri de l'Interior a desallotjar-la.
2: Això a Madrid. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha protestat fins fa poca estona davant la seu de Junts per Catalunya pel seu rebuig als decrets. Aquí també tot s'encara ja cap a l'organització d'una vaga general. Barcelona, Anna Escura.
8: Bon dia. Entre 100 i 150 persones en referida del sindicat de s'han concentrat al carrer Marina, al de Junts. Sobre 2:45, quan la pluja que és força, la concentració i s'ha emplaçat els assistents a l'assemblea d'aquesta tarda a Catalunya.
2: No ens arriba en prou netedat el so de la Nascura fent la retrat del que ha passat amb aquestes protestes que s'han produït al davant de la seu de Junts per Catalunya.
9: I cap família sense rebre allò que li correspon.
2: Els crits de fora a fora dels manifestants en contra de Junts per Catalunya, a qui culpabilitzen d'haver fet caure aquests dos decrets d'habitatge. El portaveu del sindicat de llogateres és Enric Aragonès.
10: Comencem a organitzar la vaga general. Treballadors i treballadores que esteu al vostre comitè d'empresa, convoqueu reunions i comenceu a parlar per organitzar aquesta vaga. estudiants, assemblees a les facultats per començar a organitzar aquesta vaga general, a tots els barris, a tot el moviment per l'habitatge.

0: Viatge. Comencem a treballar per això. Hem d'aturar-ho tot.
1: La protesta que ha començat a la seu de Junts per Catalunya, a les portes de la seu de Junts per Catalunya, després, també produït per la pluja, s'ha desplaçat cap a plaça Catalunya. Ja sabeu que ja fa dies que estan acampats alguns dels membres d'aquesta protesta. A tot això, els sindicats majoritaris ja han anunciat que parlaran amb els moviments socials de cara a promoure mobilitzacions conjuntes, com pot ser una vaga general. I encara sobre això, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. Palau de Justícia, Anna Alfonso, bon dia.
2: Bon dia. La presidenta del TCJ ho ha dit en el marc de l'obertura de l'any judicial que s'ha fet aquest migdia a Barcelona. Ha demanat als polítics una mirada àmplia i justa per garantir el dret a l'habitatge.
3: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada àmplia i justa.
2: I ha assegurat que continuaran endavant perquè tots els drets tinguin una resposta.
1: Passant 18 minuts de les dues, som al Catalunya Migdia. Estem pendent del que passa al Congrés dels Diputats, on continua el debat del segon dels decrets d'habitatge. Quan comencin les votacions, òbviament, hi connectarem per tal de sentir d'una banda com comencen i especialment el resultat de totes dues votacions, tot i que encara queden ben bé un parell d'hores per conèixer-lo, però ja tot apunta a aquest no després de les intervencions dels portaveus. Però, òbviament, al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio estem pendents de tot el que passa al Congrés dels Diputats. Com també estem pendents de la situació a les Terres de l'Ebre. Les pluges intenses d'aquest matí en aquesta zona han tornat a fer estralls, sobretot a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. S'han registrat més de 240 litres per metre quadrat en algunes localitats, com ara l'Ametlla de Mar o les Cases d'Alcanar. Tot i que ara ja s'ha aixecat el confinament, a primera hora del matí, Protecció Civil ha demanat a la població que es quedés a casa i s'han suspès les classes. Els bombers han hagut de fer 237 actuacions, de les quals una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes. Anem al Centre de Coordinació dels Bombers a Tortosa. Manel Sastre, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, ara no plou aquí a Tortosa, però aquesta nit i aquest matí han estat força complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats i, com deies, una vintena de rescats de conductors que s'han vist atrapats als seus cotxes quan intentaven sortir d'alguna d'aquestes carreteres. A Tortosa també una trentena de veïns de dos edificis els han desallotjat de forma preventiva. Els bombers han rebut uns 240 avisos i encara treballen, de fet, els 140 efectius que hi ha desplegats i 55 vehicles per treure aigua i restablir la normalitat en diferents punts d'aquestes dues comarques, segons explicava el cap de la regió dels bombers a Tarragona, Albert Castellet.
5: Que seguim treballant, sobretot, en intentar restablir la normalitat i esgotaments de baixos. Sembla que ara de salvaments ja s'està acabant. Pot ser que surti encara alguna cosa cap a Cambrils o cap a la costa més al nord. També recordar que s'ha aixecat l'ordre de confinament, tot i que es demana moderar o restringir la mobilitat, perquè encara ja tenim molta gent treballant i encara hi ha aigua a molts indrets.
4: Els aiguats de més de 240 per metre quadrat han provocat molts estralls en infraestructures i als barrancs, però, segons ha explicat el delegat del govern a l'Ebre, Joan Castor, la neteja que s'havia fet en aquests barrancs i en aquestes zones més delicades ha evitat mals pitjors.
6: Les neteges que s'estan fent de barrancs i tot això ha donat resultat. Això no vol dir que l'afectació hagi sigut zero, vull dir, està ple d'aigua, està ple de... també hi ha basura que ha baixat en l'aigua, però evidentment no hi ha aquells trencaments que van haver l'any passat. Jo crec que ara, tal com anirem baixant els nivells i fent les operacions de neteja que s'hagin de fer, veurem les afectacions estructurals que puguin haver, però en principi sembla que són bastant menors que la darrera vegada.
4: Ja s'ha anat recuperant la majoria del subministrament elèctric que s'havia perdut aquesta matinada, que les tempestes han deixat a prop de 5.000 cases a les fosques. Aquí, però, tothom continua amb un ull posat al cel per si les pròximes hores torna a caure un aiguat similar al que ha caigut aquesta matinada sobre una zona que ja no engull més aigua. Hi ha molts camps negats, plens d'aigua, i la gent que retira aigua també de les zones inundades.
1: I sense moure'ns de les Terres de l'Ebre, un dels primers llocs on els carrers s'han convertit en rius d'aigua és el municipi de Santa Bàrbara, al Montsià. Des de mig matí no hi plou i els veïns aprofiten per netejar cases i carrers, mentre un altre cop el barranc que travessa el poble està causant problemes. Santa Bàrbara, Jordi Barranca.
7: Bon dia, sí. Una mateixa imatge repeteix des que ha parat de ploure aquí en aquest municipi del Montsià, la de persones, ja siguin veïns o també comerciants, netejant i retirant aigua i fang acumulats als carrers i a casa seva. L'aigua també ha aixecat fins i tot algun carrer i fins i tot alguna de les places del poble. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns i comerciants i això és el que ens deien.
8: Han carreteres baixava, creo que era el Barranquet. Baixava, sí, baixaven. Però també el problema que hi ha ara, que es fa el nou cultiu, els finques ja antes se llaurava. I això, des del nou cultiu, no aguanta l'aigua.
9: Perquè, clar, tenim la porta tancada de la farmàcia, però han posat un cartell que la gent vingui pel costat. Perquè, clar, la llum va i ve, no mos atrevim a obrir tot.
10: L'aigua que ha caigut de les 11 de la nit va començar fort, però en un momentet ja baixava tot el carrer i, bueno... I aquí ho veus, tot l'estanc tot ple d'aigua, la botiga d'aigua i...
7: Un cop ha parat de ploure, un grup de joves ha respost a la crida que ha fet l'Ajuntament per buscar voluntaris per ajudar els equips de Protecció Civil Municipal. És el cas del Cristian.
11: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podíem posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
7: Aquest Barranquet, que és el carrer que passa per sobre literalment del barranc de Palós, que travessa el poble de Dalt a Baix tot plegat, mentre les autoritats insisteixen que no s'ha de baixar la guàrdia i que cal continuar extremant al màxim les precaucions també durant les properes hores.
1: A tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana mantenir la prudència, tot i l'aixecament del confinament, ja que es preveu que el temporal s'allargui unes quantes hores més. Sobre la queixa d'alguns alcaldes de l'Ebre, que lamentaven que ahir el Departament d'Educació no va prendre la decisió de suspendre les classes de manera generalitzada, Parlon ha traspassat aquesta responsabilitat als ajuntaments, que tenen més informació sobre el terreny. Seu del Departament d'Interior, Montse Poblet.
12: Bon dia. Alguns alcaldes de les Terres de l'Ebre no s'han pres bé que ahir ningú de govern ordenés suspendre classes, malgrat la previsió de pluges molt intenses i del perill d'inundacions i de torrentades. Alguns municipis, com Alcanar, Amposta, l'Ametlla de Mar o Roquetes, van tirar pel dret i les van anul·lar. Ens ho explicava així l'alcalde de Roquetes, Ivan García.
13: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
12: Des del Departament d'Interior ens expliquen que ahir al vespre es va demanar a Educació que si consideraven perillós obrir les escoles prenguessin les mesures que consideressin oportunes, però el Departament no ha enviat la instrucció fins aquest matí, quan els centres educatius ja havien d'obert portes. Malgrat això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa que s'ha actuat correctament i que ja està bé que la decisió la prenguessin els alcaldes.
14: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori.
12: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden a Educació que és la seva responsabilitat garantir la seguretat de mestres i alumnes quan hi ha episodis d'aquest tipus.
1: Tot això a Catalunya. Al País Valencià, malgrat que es mantenen els avisos i les alertes en algunes zones, es rebaixen els nivells perquè la situació ha millorat a les últimes hores. Anem a Castelló, Marta García.
15: I és que durant la nit i matinada el temporal no ha sigut tan negatiu com s'esperava. Ha plogut de manera torrencial, sí, però ho ha fet sense fer maleses. El motiu l'explica Catalunya Ràdio Vicent Ibáñez, president de BAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
16: Mentre que el model lo que explicava és que pareix que entrarien més a dins. El que sol passar en la nostra zona en aquestes fetges és que aquestes pluges se queden molt en el mar i al final ha sigut aixina el que ha passat. I per tant hem tingut menys pluja de la que estava prevista.
15: És per això que este matí, després del seguiment en el Centre de Coordinació d'Emergències, el conseller Juan Carlos Valderrama ja anunciava una rebaixa en el nivell d'alertes.
17: A la província de Castellón y a la província de València van a canviar aproximadament el mediodía y sí que tendremos un episodio de naranja, aviso naranja, en el litoral norte y sur de la província de Alicante, que se prevé que finalice a les 8 de la tarda.
15: S'ha restablert de moment només el servei de Rodalies de Renfe. El 160 litres per metre quadrat a Ain és l'acumulat més important. Fins ara, 77 incidències, tot i que cap de destacada relacionades amb el temporal a tot el País Valencià. Més de 400.000 alumnes s'han quedat sense classes i esta vegada sí, els ESALERT van arribar amb anticipació. Això va fer que ahir ja moltes empreses enviaren els treballadors a casa i a les carreteres això s'ha notat amb un 60% menys de trànsit.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, amb un ull posat en el que passa al Congrés dels Diputats.
18: Para poder simpatizar con la gente que también está en plaza.
1: On continua el debat sobre els decrets d'habitatge. És Montse Mínguez, la portaveu del PSOE. Quan acabi, tindrà dret de rèplica la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i després començarà la votació que, insisteixo, s'ha de fer per separat dels dos decrets i per crida. Per tant, pot durar ben bé una hora cadascuna de les dues votacions. Per tant, ens queden encara un parell d'hores per saber, per confirmar el no del Congrés als dos decrets d'habitatge que podrien acabar doncs amb la convocatòria d'eleccions espanyoles. Això ho veurem i ho seguirem aquí al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio. Ara fem una pausa i continuem amb més coses.
19: Catalunya Migdia.
20: Grans batutes. Grans emocions.
21: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
20: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
21: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
20: Entrades a auditori.cat.
22: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
23: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
24: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
25: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
26: Així és que vostès... m'han vingut a veure.
27: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
28: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer... A Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
30: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
29: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
30: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
29: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
30: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
31: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
30: Aquí el tens.
31: Ja?
30: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Seguim pendents del Congrés dels Diputats, però expliquem altres notícies fins que no arribi el moment de la votació d'aquests dos decrets d'habitatge que tenen tots els números de decaure i, per tant, abocar la legislatura espanyola a unes eleccions anticipades probables. Veurem si es confirmen o no les pròximes hores. Ahir a la nit, al barri de Can Parellada, a Terrassa, hi va haver un intercanvi de trets entre dos agents de paisà de la Guàrdia Civil i quatre sospitosos, els quals estaven seguint. L'episodi d'una violència poc habitual s'ha pogut veure i sentir a través de les xarxes socials. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres dels quatre sospitosos mentre continua la investigació per aclarir els fets. Els dos guàrdies civils continuen ingressats en centres hospitalaris, tot i que no estem per la seva vida. Un d'ells va rebre fins a quatre trets. Terrassa, Marta Vallès.
32: Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han estat des de primera hora revisant el carrer Europa d'aquest barri, buscant proves. Hi ha trets a la porta d'edificis, també a cotxes aparcats. Eren 10:45 de la nit quan hi va haver el tiroteig. Dos agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà 2016, van voler identificar un grup d'homes a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona. El vehicle sospitós es va donar la fuga, intentant atropellar els agents. Els van seguir la pista fins aquí, on els sospitosos van obrir foc contra els guàrdies civils i aquests van respondre disparant amb les seves armes. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos porta la investigació, mentre els veïns del carrer encara no s'ho creuen.
0: Jo estava aquí en el parque y escuché pa-pa-pa-pa-pa, 20 disparos, escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues imagínate, tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que ha pasado, es muy fuerte.
2: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y dos chavales vinieron corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron con un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
32: Tres dels fugitius els van detenir a tocar d'aquest carrer, on va passar tot, i el quart encara el busquen.
1: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades. Al mes de setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social. És la millor dada en aquest mes des que hi ha registres i la tercera vegada que se supera aquest llindar. Aquestes xifres s'han vist empeses pel procés extraordinari de regularització de migrants, Laia Ortega.
3: L'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona perquè a Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització, però, també comporta un repunt petit de l'atur, perquè hi ha persones que, una vegada obtenen els papers, s'apunten als serveis públics d'ocupació per intentar trobar feina. A Catalunya, el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre, ara n'hi ha 330.000, i a escala estatal s'ha seguit el mateix guió, amb un increment del nombre de parats fins als 2.380.000 i una xifra rècord d'afiliats amb 22.400.000.
1: La Unió Europea respon a les amenaces de Donald Trump de tallar les exportacions de dièsel al continent. Brussel·les adverteix Washington que el veto minaria la confiança entre els dos socis. Fa pocs minuts ha començat una reunió telemàtica del G7 per abordar aquesta qüestió. Els països europeus també ho faran d'urgència aquesta tarda i no descarten alliberar reserves de dièsel com havia pressionat la Casa Blanca. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
4: Sí, hola, bon dia. La Unió Europea allarga la mà als Estats Units. El comissari d'Energia, Dan Jorgensen, es mostra disposat a abocar reserves de petroli al mercat.
5: És un dels instruments que tenim, l'hem utilitzat abans i és probable que el tornem a fer servir. Seria una decisió de cada estat membre. Poden fer el que vulguin. Nosaltres intentem coordinar-ho via Unió Europea.
4: Si Europa allibera els seus barrils, Washington pensa que els preus baixaran. Trump està preocupat perquè el dièsel bat rècords als Estats Units, just a les portes d'unes eleccions de mig mandat en què es juga el control del Congrés. El secretari de Comerç nord-americà, Jamieson Greer, reclama un gest als països europeus si no volen que Trump els deixi de vendre dièsel.
5: França, Alemanya i Itàlia tenen reserves. Crec que els encantaria cooperar amb els Estats Units per portar més dièsel al mercat. Volem assegurar-nos que els treballadors i els pagesos americans obtinguin el dièsel que necessiten a un preu que puguin assumir.
4: Washington pressiona perquè sap que la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior prové dels Estats Units. A les benzineres europees, el dièsel està pels núvols i ja frega de mitjana els 2,24 € per litre.
1: I encara en la informació internacional, jornada d'alta tensió a l'educació a França l'endemà d'uns aldarulls amb un balanç greu, destrosses i ferits a centenars, milers d'identificats i la previsió d'un conflicte de més abast. El govern, d'una banda, intenta calmar els ànims amb una reunió amb els estudiants, mentre que, de l'altra, vol que paguin els danys. París, Isabel Galí, bon dia.
6: Bon dia. Els intents del govern per minimitzar el moviment no han funcionat, tot i que hi havia l'ordre de no fer classes a 400 instituts de batxillerat de tot França. A París, Estrasburg, Rennes, Marsella o Tolosa de Llenguadoc, la protesta ha continuat i els enfrontaments amb les forces de l'ordre també. És precisament aquest ús de la força per apaivagar el moviment el que volen denunciar les associacions de pares i alumnes. Aquesta tarda es reuniran amb el ministre de l'Educació, Eduard Jeffré, que els rebrà amb aquest missatge.
7: El que compta ara és aconseguir que els nostres joves no siguin al carrer perquè estan en perill. Això vol dir que tothom s'ha de mobilitzar. Som una comunitat educativa. Per tant, els pares, molt clarament, s'hi han d'implicar i han de dir als seus fills que no hi vagin.
6: El ministre de Justícia fins i tot ha advertit que els responsables pagaran econòmicament el cost de les destrosses. Paraules poc conciliadores. Els estudiants, que han convocat una altra jornada de protesta dimarts que ve, reclamen tenir una educació d'un nivell i una qualitat similar a la que tenien els seus pares.
1: I de tornada a Catalunya, concentració aquest matí davant l'Audiència de Girona. Unes 150 persones han cridat contra la violència masclista. Ho han fet perquè avui ha arribat a judici el cas de la Carla Fernández amb l'elecció del jurat. Fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per l'acusat. La mare de la víctima ha creat una associació per donar suport a les famílies afectades per casos de feminicidi. Audiència de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
8: Hola, bon dia. Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, també en va abusar. La mare de la noia, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
9: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
8: El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i ho considera no un assassinat, sinó un homicidi. El judici es prolongarà tota la setmana vinent.
1: I encara sobre judicis, ha quedat vist per sentència el judici contra quatre agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, ha demanat la seva absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa, Maria Núria Rebelle.
10: Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull el 2017 es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir les bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013 arran del cas d'Esther Quintana, prohibició a la qual només estan sotmesos els Mossos d'Esquadra. Tabernero ha assegurat que els encausats estaven seguint un ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'UO perquè el referèndum es va declarar no constitucional.
11: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
1: Passen 8 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
12: Catalunya migdia.
13: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
14: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
15: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
16: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era Francesc.
17: Sex.
16: Francesc.
17: Sex.
18: ¿Cómo?
16: Francesc.
19: ¡Fábregas, que no me sale!
21: O cada uno me llama como quiere.
15: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Ara començaria amb l'actualitat esportiva. Ho farem d'aquí uns minuts perquè estem pendents del Congrés dels Diputats.
33: Es exactamente lo que trata.
1: Està intervenint el Partit Popular, després ha d'intervenir encara la ministra d'Habitatge, i llavors començarà la votació dels dos decrets d'habitatge que presumiblement decauran avui al Congrés dels Diputats i que ho seguirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Però ara tenim un parell de temes de cultura que volem explicar-vos. Per exemple, que avui arriba als cinemes Digger, la nova pel·lícula de Tom Cruise dirigida per Alejandro González Iñárritu. És l'estrena de la setmana juntament amb una nova cinta protagonitzada per Anne Hathaway. Marc Garriga.
5: Fa temps que Iñárritu és un cineasta megalòman i Digger n'és un bon exemple, on se sumen els seus excessos visuals, la seva incontinència narrativa i la sobreactuació interpretativa que fomenta. Malgrat tot, torna a ser una proposta desbordant i valenta que brilla en la composició estètica i en un guió punyent i reivindicatiu. Pel que fa a Tom Cruise, la seva interpretació d'un magnat petrolier a qui no li importen les conseqüències per al planeta de les seves accions és convincentment carregosa i histriònica, que és el que el paper li reclama. En definitiva, Digger és la sàtira definitiva contra el canvi climàtic. En canvi, Anne Hathaway fracassa en Verity, la sombra d'un enganyo, un pretensiós thriller eròtic que no és ni una cosa ni l'altra i que acaba convertit en una involuntària comèdia hilarant. La languidesa de la coprotagonista Dakota Johnson és insufrible increïble i el guió no té ni cap ni peus. La sorpresa de la setmana, en canvi, és Sunny Dancer, la història d'un grup de joves que es coneixen en un campament d'estiu destinat a nois víctimes del càncer. És vitalista, directa, sincera i divertida, sense ser ni cursi, ni condescendent, ni paternalista. També s'estrenen Lucky Strike, una convincent cinta bèl·lica protagonitzada per Scott Eastwood, el fill de Clint Eastwood, Narciso, un film polític del Paraguai prometedor però que no acaba de reeixir, i la pel·lícula d'animació alemanya La llegenda de la balena cantaire, que arriba doblada al català.
1: I una cosa més. La Pedrera acull la primera gran exposició a Barcelona d'Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. La mostra obre avui amb més de 70 peces, la gran majoria d'una única col·lecció privada, Montse Mas.
0: Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Smerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
17: The show is extraordinary.
18: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
0: La memòria, la natura i la literatura són alguns dels temes més recurrents de Kiefer, que també en els seus llibres d'autor que estan presents a la mostra.
18: També produeix llibres de plom, la qual cosa és un fet absolutament paradoxal, perquè el plom pesa molt. Aquí n'hi ha un d'uns 300 quilos. No es pot obrir un llibre de plom, però és un símbol. Si t'eduques o adquireixes coneixement, entens més coses. I qui no vol entendre més coses?
17: You, me, who not?
0: L'exposició es pot visitar a La Pedrera fins al 24 de gener.
1: I uns noms. Raquel Sans, Miqui Núñez i Roger Escapa seran els presentadors de la pròxima edició de la Marató de 3CAT el diumenge 13 de desembre. El macroprograma solidari començarà a les 8 del matí aquí a Catalunya Ràdio amb una edició especial del suplement amb el Roger Escapa. Després continuarà TV3 amb Raquel Sans, conductora del TN Vespre, i de Miqui Núñez, cantant i presentador d'Eufòria. La Marató 2026 està dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars.
15: Catalunya migdia.
1: Queden 17 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Estem encara pendents del Congrés dels Diputats.
20: Ja le vale, ja le vale.
1: És Pablo Bustinduy, el ministre de Consum, que està fent la rèplica a tots els grups que han intervingut fins ara. Quan acabi Pablo Bustinduy, començaran les dues votacions que es fan per crida i que, per tant, poden durar ben bé una hora cadascuna, segons que ens deien des de Madrid. Per tant, queden encara un parell d'hores per confirmar que els dos decrets d'habitatge no s'aproven i que, per tant, la legislatura espanyola entra en la dimensió desconeguda, perquè tot apunta que hi podria haver eleccions anticipades. Fins les 3 i amb un ull posat al Congrés dels Diputats, la informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
22: Bona tarda.
1: Amb bones notícies pels culers i per Rafinha.
22: El brasiler no té cap lesió i podrà jugar el pròxim partit de Lliga.

0: Hansi Flick i els culers respiren tranquils. Les proves que li han fet aquest matí a Rafinha han confirmat el que us hem anat explicant, que Rafinha no té cap lesió a la cuixa dreta, descans aquest cap de setmana pel jugador i dilluns s'incorporarà als entrenaments amb el grup, amb prudència, això sí, però amb la tranquil·litat de no tenir cap lesió. Per tant, el brasiler que estarà disponible per jugar dissabte que ve al partit de Lliga amb el Getafe. Per aquell partit, Flick també podrà comptar amb Eric, recuperat de les molèsties, i també té bones sensacions Joan García, que ara mateix compten des del vestidor, que també podria estar a punt per aquest partit. El masculí juga d'aquí 8 dies, el femení ho fa diumenge. Diumenge al Camp Nou juga el clàssic de la Lliga F, el Barça-Madrid.
1: És un dels partits més importants de la temporada, és com el nostre rival de sempre, i òbviament fa il·lusió guanyar el Madrid.
0: És Clàudia Pina, que expressa la motivació del vestidor blaugrana. Les jugadores han fet avui aquesta prèvia del clàssic. Marcos García.
2: I hem pogut parlar amb elles de situacions particulars i també del clàssic. Un dels titulars del dia, sens dubte, té a veure amb el futur de Patrick Guijarro, la capitana. Acaba contracte a final de temporada i admet que hi ha bona sintonia amb el club per les converses per seguir.
3: Estamos en conversaciones. Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco, ojalá, poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
2: Entre altres carpetes obertes a la direcció esportiva hi ha el futur de Bapayor i d'Esmei Brooks. Doncs el Barça, us podem dir a aquesta hora, que té molt avançades les renovacions de les dues. Tot apunta, doncs, que Payor i Brooks seguiran. Hem parlat justament amb la neerlandesa, el Catalunya Migdia. Expressa la motivació pel clàssic i per fer la maneta de títols aquesta temporada.
4: Sí, es Barça. Y sabemos que queremos ganar todos los partidos. Y esto significa ganar los 5 títulos.
2: A les properes hores hem de veure, això sí, si Vicky López pot entrar a la convocatòria del Clàssic, podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Madrid al capdavant de la Lliga. Dues coses. Avui, al Tot Costa, entrevista amb Clàudia, amb Clara Serra Jordi, i aquest dissabte a les 12, Esport 3, el partit de la Lliga F entre l'Espanyol i l'Alavés. Diumenge a les 5 que juga aquest Barça-Madrid al Camp Nou, el farem en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que el Barça ha tancat la jornada 2 de la Champions femenina com a líder en solitari, ho vam explicar ahir, i això va passar després del triomf de dimecres a Roma. I dels marcadors d'ahir, que destaquem, Marcos?
2: Q5 Servet 1, Àustria 1, Inter 1, PSG 5, Leuven 0 i sobretot Real Madrid 1, Manchester City 1.
0: Seguim parlant de futbol, els partits de la Lliga de les Nacions, empat de Xavi Hernández amb els Països Baixos i victòria de Portugal sense Cristiano Ronaldo.
2: Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi, com dius, perdia 2-0 i va remuntar per acabar empatant. I també Dinamarca 2, Portugal 4. El jugador del Barça, Cancelo, va ser titular, va marcar de fet el primer gol dels portuguesos. Primer partit ja sense Cristiano Ronaldo, ni al camp, ni a la banqueta, ni enlloc. De fet, devia estar a casa seva. Cristiano va abandonar, ja sabeu, la concentració dels portuguesos amb pipat amb l'entrenador Jorge Jesús per no fer-lo jugar dimarts i per avisar-lo que tampoc jugava ahir. Ahir justament Jorge Jesús no hi volia entrar de nou.
5: Hoy es día de jugar, ficar el juego. Pues vos podré ficamos en el juego.
2: Ja el sentíeu, ho deia. Ara ell està pendent d'aquest partit, ja hi haurà temps més endavant de parlar de Cristiano Ronaldo.
0: I entra de nou Òscar Fernández a l'estudi.
6: No interrompo gaire, només per deixar constància al Congrés dels Diputats.
7: La senyora Martínez, que té la palabra. Por favor, el micro. Silencio, por favor.
6: Ui, havia de començar la votació, però sí. Hi ha petició
0: primer
6: de paraula.
0: Silenci, primer silenci.
8: Bueno, muchas gracias, presidenta. Creo que hoy este hemiciclo ha tenido la oportunidad de debatir sobre las dos normas en materia de vivienda más ambiciosas de la historia de la democracia de España a favor de las personas inquilinas. Eso es lo que hemos visto hoy. Hemos visto un posicionamiento clarísimo de los grupos de la derecha, de PP, de Vox y de Junts, en contra de la gente, la que está en la calle.
6: I per tant, ara s'està utilitzant per tal de fer les proclames als diferents grups, però en teoria ha de començar ja la votació i que, per tant, insisteixo, s'han de votar els dos decrets per separat, primer l'un, després l'altre. Es fa per crida, per tant, cridaran els 350 diputats perquè donin el seu vot. I, per tant, això pot ser ben bé una hora cadascuna de les votacions. però han acabat totes les intervencions des de l'estrada i ara ho fan des de del seu escó, alguns dels diputats que demanen i estan justificant el per què han demanat el vot per crida i no pas amb el botó que s'apreta habitualment en les votacions. És la raó que ha donat, en aquest cas, el grup de Sumar, de per què han demanat aquesta votació, que és a punt de començar i que, per tant, òbviament, seguirem a la segona hora del Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Doncs de moment seguim amb la informació esportiva i ara parlarem de la segona divisió que el Sabadell rep demà a l'Andorra en un partit a la vuitena jornada i del seu entrenador Ferran Costa, que acaba de comparèixer, ho ha fet fa poca estona, a la sala de premsa del Serra.
9: Els arlequinats reben demà a 6:45 de la tarda a l'Andorra, la nova Creu Alta, amb un clar objectiu, continuar sumant de 3 com a local, i és que els de Ferran Torra, Costa, perdó, per ara han guanyat els 3 partits que han jugat aquesta temporada a casa. A Costa, per cert, escolteu, li han preguntat si aquesta és una setmana especial pel fet que ell havia estat, ara fa un parell d'anys, entrenador de l'Andorra, d'on va ser destituït.
10: Bé, l'únic diferent aquesta setmana és que he estat amb migranyes, perquè quan hi ha pluges em donen migranyes i em foto un mal al cap de collons. Tota la resta, al final, 3 punts en joc. És especial el partit perquè juga al Sabadell, perquè juguem a casa, i perquè això sempre doncs és especial, i la resta doncs tenim moltes ganes de guanyar com tenim cada setmana.
0: I el Girona, per la seva banda, que rebrà diumenge al Mallorca, un altre descendit de primera, Quique Álvarez, el seu tècnic, va passar ahir pel tot Costa.
9: I va ser molt clar, reconeix que té una de les millors plantilles de la categoria i un dels pressupostos més alts, però després això s'ha de demostrar també als terrenys de joc.
11: No em puc amagar que és una de les millors plantilles, ara doncs, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
9: Els gironins s'enfrontaran al Mallorca, un altre dels candidats a l'ascens a primera, diumenge a partir de les 9 del vespre i a Montilivi.
0: I un altre punt de futbol abans de fer una pausa. Aquest cap de setmana comença la Lliga a la quarta catalana, que és l'última categoria del futbol català, però ho farà amb la presència d'un històric, de l'històric Llei del grup 29. El club ha tornat a començar de zero i ho fa, atenció, amb gairebé ja 4.000 socis, Isaac Vilalta.
12: Doncs sí, el nou Llei de Club de Futbol ja està a punt per començar el camí del retorn i ho farà amb un projecte que neix amb força. El president del club, Andreu Ratés, mostra la seva satisfacció per la massa social d'un club, d'un projecte que ja compta amb gairebé 4.000 socis i més de 40 empreses implicades.
13: La gent es torna a sentir el club seu, perquè al final la gent és sòcia, ja no és abonada, tothom té dret a vot en aquest club. Agraïment a l'estaf tècnic per la dedicació, per el sacrifici que fan, a tots els jugadors, a la ciutat, ja ho hem dit, tornem a començar i tornem a començar tots junts. I estem molt contents, no ho hem de dir, no ens ho esperàvem, això.
12: Aquests propers dies el Lleida hauria de firmar amb la Paeria un conveni d'ús del camp d'esports, l'estadi on jugarà com a local. L'objectiu esportiu és l'ascens de categoria. El primer partit del nou Lleida serà aquest diumenge Camp del Sunyer. El club local ja ha anunciat que caldrà pagar 5 euros d'entrada que ajudaran a garantir un ús segur d'unes instal·lacions que no estan preparades per la gran assistència d'aficionats prevista.
0: 7 minuts i les 3 de la tarda. Quan tornem, seguirem parlant de l'actualitat esportiva i també amb un ull posat a les votacions

0: Grans batutes. Grans emocions.
1: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció.
0: Entradesauditori.cat.
1: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
0: La millor fira de ceràmica i terrissa.
1: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
0: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
2: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més escalfament global, més morts climàtiques, més nits roents.
4: Tot Catalunya està que crema.
5: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
3: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
6: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
3: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor, a TV3 i a la plataforma 3CAT diumenge a la nit.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Inflata't en compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel Origen Espanya a un preu imbatible d'un euro amb 99 al quilo, o els quarts de la cuixa de pollastre Origen Espanya a un preu imbatible de 2 euros amb 59 al quilo. Fins al 4 d'octubre, a Carrefour.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som
10: 3CAT.
11: 5 minuts les 3 de la tarda, l'Eurolliga. Ernest Macià, avui partit del Barça a la pista del Besiktas.
12: Doncs sí, amb les baixes de diversos jugadors a dins, Josh Nebo, Joan Macondo, també la baixa per una subluxació d'espatlla amb la seva selecció de Tosan Embuoman, que encara no l'hem pogut veure debutant amb el primer equip en partit oficial, per tant és un Barça encara en precari, que a més doncs ve de fer un viatge que va del Golf Pèrsic al Mar Egeu, avui a Istanbul, davant del Besiktas. Aquest és Alexander Sekulic.
13: Home team is...
14: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre.